0: perquè després estic 8 hores en tancada en una sala d'estudi mínim i a l'estona del matí que em desperto i sento les ones del mar, he dit moltes coses que t'aixeran molt de pija i de... Però bueno, m'estic obrint i és lo que hay. Però és real, o sigui, jo la connexió amb el mar, per exemple, Madrid m'encanta, però jo no viuré mai a Madrid, saps? Jo haig de viure un lloc on hi hagi mar, acabo de tornar de Brasil, és la segona vegada que vaig a Rio, vaig ser una vegada i no vaig tenir quasi temps, he tornat perquè necessitava tornar i veure què era, perquè tenia com... Vaig tenir un àpice d'aquesta energia i vaig dir, a mi això m'encanta, i no he tingut temps.
1: Ara sí, Miqui Puig, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, estic de conciliació familiar.
1: Ho hem dit, ho hem dit. Quin signe ets, tu?
2: Jo, cranc.
3: Cranc.
1: Ui, cranc.
3: I a partir d'aquí hauríem de dir, ostres, els crancs, i llavors la segona pregunta que es fa el 2026 és el dia i el mes, Miqui.
2: 27 de juny.
1: Hòstia, perfecte. El dia abans que la meva filla. És del 28.
2: Sí, i a més, voleu saber una altra cosa astral?
1: Ah, que tu ets aquest club.
2: Ascendent cranc.
3: Hosti, veus, això em fot molta
1: ràbia. Cranc, ascendent, cranc.
3: Ho sento molt.
1: Encara pitjor, tu. Això,
3: jo
1: això
3: ho sento.
1: Mal.
3: No. Això dels ascendents, tot, eh? Els descendents, el planeta urani que et passa pel cap quan neixes. No ho entenc, és que no ho entenc. O sigui, és com que, Núria, va, has de respectar-ho tot, però és que realment és una trola de les fortes.
1: No, escolta, un moment. No, home, no, no, home, no. A veure, Arcases, no pots venir aquí i dir que l'astrologia absolutament tot és una trola, òbviament.
3: Home, jo considero que això sí. És a dir, aleshores, és que de debò que molta gent que potser no és catòlica, que jo tampoc ho soc, ostres, potser fins i tot en un cert punt, no sé si és una miqueta més discutible i tot. De debò, des d'aquí, escalf per totes les creences, però jo considero que gent, no sé, que hem estudiat i que tot, i que amb els horòscops tingui, doncs aquesta, no sé, aquesta afició tan bèstia, a mi em sorprèn moltíssim. Què vols que et digui? Jo no ho entenc, no ho entenc i està.
2: Però una pregunta, no, vostè, senyora Casas, no estaria més d'acord que és molt més fiable això que l'altre?
3: No, perquè no, cap de les dues coses, Miqui, cap de les dues coses. O sigui, com pot ser que el dia que neixis, perquè hi ha un planeta que diuen que és el que és ascendent o descendent, que no sé ni què vol dir, o sigui, saps què passa? Que parlo des de la ignorància absoluta dels horòscops i vull seguir sent una ignorant dels horòscops, perquè és que jo crec que amb les dues línies que em donava La Vanguardia quan llegia de petit a l'horòscop, ja en tinc prou, ja en tinc prou. Però vaja, que jo crec que sí que s'ha posat de moda definir les persones en base al que ets, al que escoltes, però sobretot amb aquests detalls que per mi són molt, molt insignificants. També et dic, prefereixo fer càbala sobre horòscops i planetes que mirar Horizonte, d'Iker Jiménez, aquest programa que ha de parlar de fenòmens paranormals, ara en parla d'un de concret i a sobre el ven com si allò fos la veritat, que és l'extrema dreta. L'últim, dic que a través de Movistar els tallen expressament el programa en directe.
4: Lo pongo porque ha desaparecido todo el canal 4 de la plataforma de la app de Movistar.
5: Eso a mí...
6: Será un error de algo, ¿no? Puedes
5: no, a mí me lo han dicho varios televidentes
4: 1,
5: habituales.
4: Es que lo estaban diciendo en Twitter.
6: A ver, Yolanda, nos están venga a decir que igual esto es una leyenda urbana, no lo sé, pero todo el mundo está escribiéndonos de repente que algo pasa, ¿no?
7: La
6: no
7: aplicación
6: sé.
7: Ha desaparecido el 4.
5: Esto, los
4: casualidad, todo el canal ha desaparecido, justo ver, cuando no, estamos ver, no, nosotros. No hombre, 1, 2, 3, 5, 6.
5: Es el único que está desaparecido.
4: Tú.
8: Hombre, y Movistar
4: ya,
8: Plus, ya, no me... Movistar Plus, ¿por quién está presidido?
6: Me voy a asustar, no, hombre, que claro. Esto será una tontería, no me festeguéis, claro, hombre. Por...
3: Bé, això va passar aquest dilluns. La plataforma, en aquest cas Movistar, ha aclarit que no va existir cap mena de censura sobre el programa presentat per Iker Jiménez i que tot va ser degut a una fallada tècnica puntual relacionada amb la informació del canal. I, per no carrissar-me, Marina, només amb els horòscops, a favor diré que hi ha petits detalls del dia a dia que moltes vegades ens pregunten com si jo també definís la nostra personalitat i jo continuo fent-me creus. No cal fer una entrevista personal quan coneixes algú, és que tampoc dirà la veritat. El més important per mi, per conèixer les persones, és que passi el temps i no sé, i que transcorrin les anècdotes que et definiran aquell personatge. Però seguim, al que anàvem. Una pregunta pot ser, per exemple, que també últimament he vist que em fan per definir la meva personalitat, és en quin sentit remenes la cullereta del cafè? Que aquesta està una mica viciada, i t'ho compro, eh? Però l'altra és...
2: Com?
3: En quin sentit remenes la cullereta del cafè? És a dir, de la tassa, cap a l'esquerra o a la dreta?
2: Jo crec que... Cap a la dreta, vale.
3: Perfecte,
2: vale.
3: Aquesta està una mica viciada.
1: Com? I en funció de com remenes...
3: Doncs
1: manera,
3: també et donen una personalitat, i que com que jo vull seguir sent ignorant, tampoc us l'explicaré, val? Després, l'altra pregunta que també últimament es fa molt és amb quin sentit tires el paper del rotlle de vàter quan estàs fent les teves necessitats? Si el treus per dalt
1: home,
3: o per baix?
1: Sí, sí, per dalt sempre.
3: Val, jo, per exemple, per baix, Marina. Sóc un alien.
1: Miqui, desempata, sisplau.
2: No, per dalt.
3: Val, sí, sí, perdoneu. I l'altre, i aquí és on vaig en el fet d'actualitat últim, i aquest a mi m'ha semblat molt fort, és que l'última moda és dir-te en quin sentit et dutxes si tens un plat de dutxa i et cau l'aigua de dalt. Mirant l'aigua o d'esquena? Atenció, perquè només... No, no, és que això és molt bèstia. Només per aquesta pregunta, aquest mes de maig que tancarem, una usuària anònima acaba d'arribar als 2 milions de visualitzacions del seu missatge a través de la plataforma X. No perquè en siguem conscients, com a mínim, de què realment interessa la gent, no cal trencar-se gaire el cap, però jo és que jo us ho dic en sèrio. O sigui, flipo que les primeres preguntes que facis siguin aquestes. Horòscop, com et dutxes, mirant a l'esquerra, mirant a la dreta... No sé, hi ha altres preguntes a fer les persones.
2: Cases, sí. Això abans de follar o com,
3: no,
2: quan
3: és? No, abans. Tot és abans. Tot és d'inici perquè després no t'agafi cap sorpresa. Però és veritat que en aquest cas, si us ha picat la curiositat, dir-vos que la resposta, segons els científics, sempre és dutxar-se, en aquest cas, d'esquena, perquè, òbviament, tot el sabó i tot, quan allò t'esbandeixis el cabell, no t'entri en els ulls.
1: De fet, jo em quedaria amb que la cosa és dutxar-se a punt.
3: Correcte, la cosa és no fotre puro. I mira, el contingut i el que tira sempre és tot això que estem parlant, coses més banals. I un que ho sap fer i que sap vendre i que per això continua sent líder d'audiència és Josep Pedrerol, novament des del Chiringuito, fotent la pilota oficial. De Florentino Pérez al rei Felip VI per haver protagonitzat el darrer anunci de la selecció espanyola cap al Mundial.
9: Que el rei haya sido el locutor del vídeo me parece muy llamativo. El rey, además, que su majestad, soy invitado, por si quiere ser tertuliano del Chiringuito, también nos gustaría. Si quiere, que además sé que nos ve y le molestan mucho los planos cortos que ponemos. Dijo que él tiene una pantalla muy grande, su majestad el rey, lo ve con doña Leticia, muchas veces a él le gusta más, y nos dijo en una ocasión que los planos eran tan cortos que a él la tele casi le asustábamos.
2: La sangúnia. Sí. Veure aquelles cares de senyors que prenen cocaïna, tant a la boca...
3: Hosti, Vicky, que fort que ets! No, però...
2: Va fer una mica d'angúnia.
3: Però és així, Dic
2: que el rei veu el teu programa és tenir l'ego una mica gran, no?
3: Molt, però és que pensa que no li cap ni en tot el plató, eh? Mira que no és petit, no sé si l'has vist mai, però... Chiringuito té un gran plató, eh? Però vaja, no, aquest senyor no sap on té l'ego i no té àvia. I atenció, vale. Perquè em quedo amb la reflexió, ara que parlàvem a nivell de continguts, no? De què és realment important o de quines converses realment et poden donar una mica de valor. I jo crec que fa un exercici de reflexió i d'autocrítica al director de cinema, Dani de la Orden, que és molt bo. I que jo crec que, sobretot, pensa en el que ell ha fet i que a vegades doncs, tampoc ha captat suficient l'interès.
10: No m'importa gens reconèixer que un percentatge molt alt, ara no entrarem en quin és pitjor, quin és millor, és igual, però hi ha un percentatge molt alt de pel·lícules o sèries que he fet que no estan gens bé. I no dic que és una merda per respecte als productors o als actors que han participat, però jo ho podria dir. A mi, aquesta pel·lícula que he fet, he dirigit o el que sigui, em sona una merda.
11: Tu en algun moment et vas convertir en un idiota quan vas triomfar de tan jove?
10: Sí, perquè creus que allò et defineix com a persona. Vull dir, creus que fer una pel·lícula molt jove, 22 anys, que rodar més, et crees com una identitat a través de la feina, i és un error.
3: Està bé reconèixer. Tota la raó. I deixa'm dir-te una anècdota personal amb Dani de la Orden Marina, que em va passar justament quan va fer el Barcelona Nit d'Estiu, que no sé si te'n recordes, que d'aquesta em va fer una seqüela, que era la segona. Doncs entre la primera i la segona, jo amb el Dani també, doncs, en un moment de la vida, doncs, teníem també molt, molt bon rotllo, li vaig ensenyar un dels primers llibres que vaig escriure, que es diu On Pau m'ha deixat.
1: Sí.
3: Ostres, em vaig quedar de pedra i sempre tindré el dubte de que quan vaig al cinema... veig la prèvia al Barcelona Nit d'Estiu, que era com un petit gag de 5 minuts, i la història que va donar Dani de la Orden era el meu llibre que li vaig donar mentre estava...
1: Vols dir que ets la font d'inspiració de Dani de la Orden?
3: Li vaig dir, i des de llavors ja no hem tornat a parlar.
1: Uau!
2: Sí. Bueno, pues això, tinc un advocat que això em fa,
3: És molt difícil, això, no. Tampoc, ho dic no des de la crítica ni des de l'atac, perquè és que, a més, a mi fan des d'aquí de Dani de la Orden. Però sí que és d'aquelles coses que sempre et quedarà el cuquet de dir, hosti, quan l'estava escrivint, jo li vaig ensenyar el llibre, li va agradar molt, quan encara ni s'havia publicat, i després vaig veure el meu llibre reflectit en 5 minuts a la pel·lícula.
1: Uau. Núria, Miqui, com heu dormit avui?
2: Apropiació d'idees, eh?
3: No.
1: Com heu dormit?
3: Bé, cada dia pitjor, perquè amb aquesta calor que fa...

0: Finestres obertes, totalment destapats, aire condicionat, no ho sé. Europa està travessant una onada de calor molt bèstia, amb temperatures que arriben a superar els 30 graus a llocs com el Regne Unit, per exemple. Avui hi ha una portada a La Vanguardia on apareix tota gent a Londres, amb el Big Ben de fons, amb pantaló curt i mànigues de camisa, amb tirants, moltes noies. Què està passant? I què ens espera, sobretot?
1: Què ens espera? Que no sé, però Benidorm, per exemple, es quedarà sense anglesos. Clar, on està el turisme?
0: No els cal que vinguin a buscar
1: la
0: calor, no?
1: Aniran a aquelles platges que tenen per allà a l'Atlàntic.
0: Luismi Pérez, meteoròleg, què tal? Bon dia.

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Després d'aquesta nota tècnica, doncs sí, aquestes temperatures elevades estan trencant rècords en alguns països de l'oest europeu. Ahir, al sud de Londres, es va arribar a 35 graus i, per exemple, ahir, que era dia 26 de maig, no 26 d'agost, hi havia a les 5 de la matinada 31 graus a Oviedo. Saps allò que, mira, me'n vaig al nord d'Espanya perquè pues allà no hi estiu malament. I es torn bé... Doncs tot el contrari, està sent de la zona d'Espanya on més calor està fent. I aquesta temperatura, doncs que encara ha de pujar més, sembla mentida, però estem davant d'un episodi de calor anòmala completament, que en vista demà dijous i divendres, o de fet demà dijous i divendres, seran el màxim a Catalunya. No serà estrany fregar els 40 graus, que es diu molt aviat.
2: Mare
1: 40 Déu. Graus, per exemple, a les comarques de Ponent, a la Terra Ferma, a Lleida, farà moltíssima calor. Això vol dir que l'estiu serà igual o més calorós que de costum? Que ja de per si, lògicament, és molt calorós a casa nostra. És molt difícil poder-ho assegurar, de fet. No hi ha una relació directa, o sigui, en meteorologia, la majoria de vegades, un més un no són dos. Per tant, si tenim aquestes temperatures tan altes ara, tampoc vol dir que el mes d'agost, per exemple, hagi de ser tòrguit o hagi de ser problemàtic, hagi de ser perillós. Però sí que és cert, s'ha de dir una cosa, sí que és cert, que a casa nostra la calor ve per dos motius. Un, perquè ve el vent des del sud, i si el Sàhara està més calent del compte, serà més fàcil, lògicament, que a casa nostra també en faci de calor. I dos, la mateixa península ibèrica és com una mena de forn. Crea la seva pròpia calor, i de fet a l'hivern també crea el seu propi fred. Per tant, els dos elements ens fan pensar que, com ja estan passats de voltes, probablement aquest mes de juliol, aquest mes d'agost, fins i tot ja el juny, podrà haver-hi episodis bastant calorosos, molt més del compte a casa nostra.
2: I, clar, això vol dir que l'estiu no sabem si serà tan o no terrible. És una anada de calor, en tot cas, sense precedents. Hi ha registres així de calorosos en un mes de maig?
1: No. De fet, mira, mirant dades de d'altres països, o sigui, primer començant per Catalunya, s'ha de dir que, de moment, a dia 27 de maig, que som a les 10:27 del matí, de moment no s'han batut rècords per un mes de maig. També s'ha de dir una cosa. La temperatura més alta a gran part de Catalunya es donarà entre demà i el divendres. Per tant, molt possiblement sí que passarem d'aquests rècords de temperatura per un mes de maig que consti, en vista el divendres. Demà, per exemple, en alguns racons de Girona, el divendres a les comarques del Pla de Lleida. El divendres a la tarda podrem estar en condicions de poder veure si aquest... farem una mena de carrusel. Estarem seguint les temperatures, anirem pujant al Morse per veure en cada estadi, en cada estació meteorològica, doncs com s'han anat marcant gols de temperatura en aquest cas. Probablement estarem parlant el divendres d'alguns rècords. Dit això, de moment no s'han produït, sí en alguns racons d'Espanya. Per exemple, per un mes de maig, el que dèiem, aquests 37 graus que es va arribar a assolir a Oviedo, 37 graus també a Bilbao, no s'havia passat dels 34 fins ara. Té molt de mèrit que s'hagi passat per 3 graus la temperatura més alta assolida fins ara.
2: Sí.
1: O en d'altres països, per exemple, el que dèiem d'allà a Regne Unit, 35 graus al sud de Londres, la temperatura més alta fins ara eren 31 graus, per tant, 4 graus per sobre, que és una bestialitat. O, per exemple, una dada molt curiosa, que també doncs, s'esgarrifen al fons, és en el cas de França. Les onades de calor de França, les més habituals i les més primerenques, de fet, arrenquen a mitjans del mes de juny, els que s'han tingut constància. I les més potents es donen a finals de juliol. Doncs bé, enguany, aquesta setmana, de fet, ja han tingut la primera onada de calor que es coneix a la història de França, o almenys, que consti, la història instrumental. Ja. No sabem fa 2.000 anys què passava a França, però fa 150 anys, com a mínim, no hi havia una onada de calor tan primerenca i, sobretot, tan potent, perquè les temperatures que estan tenint al sud de França no tenen res a envejar a les onades de calor que es donen a l'agost. O sigui que la cosa està dopada, però d'aquí a Lima.
2: I la cosa és que això, vaja, a més, dibuixa un escenari preocupant de cara als incendis, no?
1: Sí. Sí, de fet, bàsicament per dos motius. El primer, venim d'un hivern que

0: està molt plujós. I clar, més pluja vol dir més vegetació. Qualsevol racó de Catalunya a hores d'ara està ple de màquia, d'arbustos, d'herbes, que en molts casos s'estan assecant, perquè, clar, també fa setmanes que no hi plou amb una mica més de ganes. Per tant, què vol dir? Que hi ha molt més combustible preparat. I segon, doncs que aquestes temperatures elevades fan que el terreny encara s'estressi més, s'assequi més, per tant, que sigui més propens a poder-se cremar. Sempre amb una dada que és molt important saber-la, perquè això a la gent molt sovint també se'ns escapa o se li escapa, se'ns escapa als mitjans de comunicació. Els incendis forestals tenen una causa humana del 92%. O sigui, de cada 100 incendis forestals, 92 són per causes humanes. Vol dir que l'incendi no es crea sol, no crema sol al bosc. Per tant, sí que sé que quan cau un llamp, que això és una causa natural, també hi ha un incendi, hi pot haver un incendi important. Per tant, tenint en compte que el bosc no es crema sol, una vegada que s'ha cremat, amb aquestes condicions que se'ns preparen, potser la campanya d'enguany no serà la més falaguera possible. Esperem que m'equivoqui, però no pinta bé.
1: Parlem d'una cosa més bonica.
0: Sí.
1: Aquest diumenge tenim la lluna blava. Què és això de la lluna blava?
0: Teniu els barrufets aquí a la mà o què? Doncs la lluna blava, a veure, no deixa de ser... Hi ha gent que m'ha preguntat en plan, hòstia, però es posa de color blau o mira, part de la nostra aigua se'n va allà i reflexa. No. La lluna blava, la lluna seguirà sent blanca, això està claríssim, i la lluna blava no deixa de ser que en un mateix mes hi ha dues llunes plenes, i la segona és la blava, la segona és la dels barrufets. I, per tant, doncs, això es dona molt de tant en tant, bàsicament perquè pensa que les fases lunars arrodonint són 28 dies. Per tant, els mesos que hi hagi una lluna plena justament el dia 1, i que aquell mes, per exemple, sigui el mes de maig, és fàcil que hi pugui haver una segona lluna plena, per tant, la lluna blava, a finals de mes. Però, clar, si aquesta lluna plena es dona entre el 5 i el 15 de cada mes, ja vol dir que has de saltar un mes i un altre i un altre, i, per tant, no es donen cada any aquestes llunes blaves. Però s'ha de dir que no deixa de ser la segona lluna plena, molt lluminosa, molt blanca, molt bonica, a finals de mes, però no és blava, ni vermella, ni negra, ni res que se li assembli.
1: Que no s'enganyen, que no es diguin la veritat. Que la Núria Casas no hi creu en això, però això ens afecta l'estat d'ànim segur.
2: No, això sí.
1: La lluna sí, eh? Sí, i fins i tot sempre m'he preu... No, i per exemple, veig una correlació directa en els 28 dies, que és el cicle lunar, amb els 28 dies, que és quan ens ve la menstruació de la dona.
0: Sí.
1: Això seguríssim.
2: Això les que sou regulars.
0: Sí, això mateix.
1: Però tot la resta em costa més, no ho sé, eh?
0: A veure, jo us diré una cosa. Està molt bé per omplir literatura i per els horòscops dels diaris i aquestes coses. Però, com deia l'altre, pom-ho bien, saps? Tampoc.
1: Gràcies, ets el meu club.
3: Miqui. Aquí.
1: Posa seny.
3: Cranc, ascendent cranc, jo tinc un mal dia. Jo tinc un mal dia. Tinc un dia d'aquells girats. Un dia d'aquells que m'ho fotria tot en l'aire. Sí. Arriba el vespre i què surt majestuosa per darrere del cingle? La lluna plena.
0: Sí.
3: Vull dir que... No sé
1: que tu fas una associació directa, eh? Sempre que hi ha una lluna plena, tu tens un mal dia.
3: Bueno, mal dia, tens el dia girat, tot és una merda, i què em passa, saps? Tal i qual. I apareix allà darrere majestuosa. Vale, la Núria Casas no hi creu.
1: No coneixia aquesta vena de Rafael, de Miqui Puig, eh?
0: Però una cosa, però la meva pregunta és si et poses a udolar també quan veus la lluna.
3: Doncs ahí estaríamos.
0: Sí,
3: i també recordeu que les dones heu parlat de la menstruació i en les èpoques hi havia barbers que segons quina lluna tenien menys feina. Perquè la gent de pagès deia que els hi creixia més. Com que el pare sempre explicava que de plantar, depèn quines coses, s'havia de plantar amb una lluna o una altra.
1: No. Això 100%.
0: Sí, no, a veure, i sí que hi ha una relació... La lluna té una relació directa, i està demostradíssim, amb les marees dels nostres oceans. Això està demostradíssim. Després es diu allò que hi ha més... O sigui, hi ha més naixements. Les embarassades doncs donen la llum més en lluna plena. Vaig mirar una estadística concretament de, no sé si van ser 10.000 naixements als Estats Units i naixien nens i nenes en totes les fases lunars. Per tant, tampoc seré jo aquí ara qui tiri per terra aquesta idea, però sembla que no hi ha gaire relació amb lluna plena i naixements, i sí que sembla demostrat que plantar, per exemple, patates, pastanagues, tot el que serien tubercles, si les plantem en lluna nova o en lluna creixent, sembla que després tindran més força.
1: Perdona, i la meva àvia sempre em deia que quan et tallis el cabell no sigui, que sigui en lluna creixent, no en lluna minvant, perquè si no, bueno, després triga més a créixer.
0: Jo us dic una cosa, jo ja fa 15 anys que estic com la lluna, però com la superfície lunar, per tant a mi m'és igual tot això, però no ho sé.
1: Doncs Lluís Mi Pérez, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
0: A vosaltres, ja paï la calor.

0: Miqui Puig, a tu què t'ha fet pensar aquests últims dies?
1: Bueno, jo aquests dies he estat viatjant molt, he patit molta la calor perquè m'he creuat a Espanya amb el cotxe dues vegades i tot això que esteu dient em fa bastanta por. Però jo he pensat en una altra cosa. Jo tinc una amiga que ens escolta molt a aquesta secció i em diu que li agrada molt. I l'altre dia em va renyar perquè em diu que sempre us dic que sóc gran, ¿vale? Que si dic que sóc l'avi d'aquesta secció o que dic allò jo que vaig camida. Diu que no m'ajuda. I clar, jo vaig començar a preguntar per què no m'ajuda. I vaig caure en això que està tan de moda, escric la secció, i ahir, quan acabo d'escriure la secció, em surt un anunci de la Diputació que parla precisament d'això, de l'edadisme. Que clar, he buscat en alguns llocs, i què és? Edadisme o edatisme?
2: La primera.
0: Edatisme, amb T, no?
1: Bueno, però hi ha gent que posa... Sí, hi ha llocs que em posa mema, ¿vale? Però bueno, per situar-me, crec que us estic explicant bé el que és, no? I em vaig començar a preguntar, primer, per què hem perdut el respecte a les persones més grans com a societat? Ho heu notat últimament, que sembla que les persones més grans... Aquest anunci de la Diva diu, per què no puc ser gran, haver-me jubilat i tenir una vida activa, sense tenir aquesta mirada que té molta gent de, ai, pobre, està sol. Per què no pot una persona gran estar sol de manera escollida, eh? Suposo que també hi ha d'haver-hi casos de gent que ha perdut això. Però centrar-te, no? Per què no podem veure la saviesa, que és una cosa que a mi em preocupa molt, de la gent gran? La saviesa de la gent. Més sàvia, més que res, perquè han passat molt més anys, la figura del que jo reivindico el sènior. ¿Vale? Quan jo competia amb trial, els grans, els que tenien més anys, eren el sènior. ¿Vale? Perquè eren els experimentats en anys, en conducció, en saber respondre problemes i obstacles. I els júniors eren els inexperts que havien de fer el seu camí i fixar-se en els sèniors. Sí. Ara, sembla, en molts aspectes, el que acabes de dir-ho del Dani de la Orden, no, Núria? Sí. En certs aspectes sembla que la joventut és millor. Fet una pel·lícula amb tants anys és molt millor. I em vaig plantejar, per què en els podcasts, si són joves, són millors? Jo sóc d'aquell paret, que això en parlàvem amb la Laura internament i vas dir, això donarà discussió, jo crec que un menor de 30 anys no hauria d'accedir a un podcast. Ara aquí faig un... Vale, va, una parada. Aquí faig la parada, ara tu diràs l'home amic i ara t'ho rebretaré. Sisplau, Núria Casas, té la paraula?
2: Home, és que menor de 30 anys i que li prohibeixis un podcast, a mi em sembla...
1: No.
2: Home, si no té accés, és prohibit.
1: No, accedir, jo no donaria tant accés, però, i ara aquí és on també
2: I també et dic una cosa, Miqui, perdona. Estic molt d'acord amb que la veu de l'expertesa és molt important, potser ara ens hem anat a l'altra banda, però també et dic una cosa, una persona que amb 25 anys és un capullo, amb 80 segueix sent un capullo.
1: Totalment,
2: sembla que els grans ens hagin de pontificar. No.
1: Això
2: va amb la persona, no amb l'edat.
1: Exacte, això arribarà al final, però per això mateix et dic que allò del youtuber, el podcaster, tal qual, és per dir que has d'evitar fins on t'arribes, de què pots parlar o no pots parlar, m'entens? A mi m'agrada quan un tertulià diu jo d'això no en sé, ¿vale? Fa molt poc vam veure, jo el que dic és això, que una persona de 30 anys no, o de menys de 30 anys no pot accedir en un podcast i dir-li a un professor d'història, dir-li que estava equivocat en una cosa que és història. O sigui, un youtuber no pot validar-lo, m'explico, els seus seguidors, els seus followers. I aquella base que sempre tornem del meu gran ídol, Goebbels, no?, que ha lograt que allò que ell va instaurar als anys 30 amb la Segona Guerra Mundial, de que una mentida dita moltes vegades, cridada molt fort, és una veritat.
0: Que també et dic que hi ha sèniors, alguns sèniors que estan encantats d'haver-se conegut, És a dir, compro la part dels joves que van de flipats, però també hi ha sèniors que dius, escolta...
1: Sabia perfectament que arribaríem aquí, i això també és reivindicable, absolutament. Llavors hi ha una cosa que em té bastant curiosa, que em té molt flipada. Un veí meu em va explicar com uns nanos el van insultar al crit de viejo, ¿vale? I va ser aquell moment que em vaig plantejar a quin moment hem deixat convertir viejo en insult, no?
2: Quina edat tenien, Miqui? Perquè jo, per exemple, escolto ara nens molt petitets que potser sense consciència, i òbviament aquí estem els pares per rectificar, però passa algun home que no té cabell i li diuen calvo. M'entens? Sí, bueno,
1: sí, no però, vull... això, però això, mm. però calvo és evident i viejo, tu no saps si aquella persona és més vieja, perquè yeah. en coneixem de 20, i aquí també ho anirem parlant ara, que sembla que siguin viejos. No, no, aquest senyor estava demanant a uns xicots que apartessin el cotxe per entrar al seu vado, tu viejo que nos tienes que decir, tu viejo no sé què, i resulta que la paraula viejo es va acabar quan va sortir el fill de 20 anys a enfrontar-se. Aquí, no?, s'admet una mica el que hauríem d'intentar d'evitar, no? Com la paraula viejo o la paraula aquesta d'intentar confrontar la persona per l'edat, doncs no hauria de funcionar. Yeah. Notícia d'aquesta setmana. La canalla no surt de nit, no balla, no beu i només va al gimnàs. ¿Vale? Ojo al dato. Ojo al dato. Heu llegit, tot això? No surt de nit, no balla, no veu i només va al gimnàs. Mentre, paral·lelament, em surt en el meu timeline tot el rato un artista de 63 anys que fa electrònica. Tots els comentaris, sense excepció, són sobre l'edat. A favor i en contra. Ojo al dato. Cap es fa sobre la música, fa aquella persona. Excel·lent, per un altre vessant. Excel·lent la música que fa aquesta persona. Però tot és per la seva edat. I aquí és on te'n pregunto jo, on és el fet excepcional? Yeah. Per què en certs aspectes de la vida ens fixem en els productes i d'altres no? Per què Manolo García no es pot tirar al públic? Sí o no?
0: Sí, sí, perquè perquè no el van acabar d'agafar. Escolta'm, Miqui, bueno, t'he de tallar perquè tenim en línia ja l'Igor Fernández, ell és el director del Jueves, què tal, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: I el volem incorporar a la conversa perquè hem conegut que us han imposat una altra multa
3: Sí.
0: Per una vinyeta, per haver inclòs Abogados Cristianos i la seva presidenta a la secció de gilipolles de l'any al 2024. 6.000 euros per això.
3: Eso es. A ver, estábamos esperando. El juicio fue en febrero. Llevábamos 3 meses esperando la sentencia y, a ver, por un lado, pues... Por un lado, no te sorprende porque era algo dentro de lo esperable, pero sí que nos ha sorprendido el motivo por el que nos sentencian, que es por una frase que, bueno, en realidad es un número en el que a todos, es los gilipollas del año, seleccionamos a 20, ellos son uno más de esos 20, y por lo que sea, pues esta, según la sentencia, aquí nos hemos pasado. Ja. Esta,
2: home, doncs la selecció és totalment encertada. No?
0: Home, és que el, o sigui, és que... 6.000 euros a la butxaca, tu.
2: No, però és una dada molt objectiva la que dona el Jueves.
0: Anava a dir, Igor, clar, vosaltres claro. Esteu acostumats ja a que us vagin perseguint. De fet, és una manera, i nosaltres n'hem parlat abans, a partir de les 9, quan hem fet la nostra secció per desmuntar l'extrema dreta, ens hem fixat en Manos Limpias, però vaja, sí. No només, aquí també hi ha Abogados Cristianos, com deien, són organitzacions, totes aquestes, que el que intenten és que hi hagi sancions que puguin ser exemplaritzants per d'alguna manera treure les ganes de fer segons quines coses.
3: Claro. Claro, a ver, lo que buscan es eso, porque en realidad, o sea, si nos basamos en el número de juicios y de demandas que ganan, pues los números le salen negativos casi, pero claro, lo que hacen su estrategia es de desgaste, de que al final te hagan gastar tiempo, recursos, esfuerzo en estar defendiéndote y esto, y entonces al final pues lo que consiguen es que mucha gente pues se acabe echando atrás o diciendo, ay, pues no me compensa seguir haciendo esto. Porque al final es eso, es una cosa de desgaste.
0: Claro, una de las portadas polémicas que acabó con multa también fue la del 2007 con Felipe y Leticia en portada. Delito de sí. Injurias a la corona ese.
3: Sí, sí, esto fue, pues ya ves, hace casi 20 años. Y fíjate, pues mira, ahora yo llevo 3 años de director y me ha tenido que tocar pues la primera, porque es el primer caso que perdemos en 20 años y yo creo que pues más o menos debe ser el primero que ganan ellos también en tanto tiempo. Pues mira, ha cuadrado todo para que...
2: A veure, sí, sí. Jo no és per res, però vull dir que a Jueves doncs ha de pagar aquests 6.000 euros per el premi aquest de gilipolles de l'any, però Pablo Hasél, per fer una cançó, segueix empresonat i no sé quants anys porta. Vull dir que la normalitat democràtica d'aquest país és molt qüestionable.
0: Igor, no sé si les empapareu, si teniu empaparades les parets de la redacció amb totes les denúncies que heu anat acumulant al llarg d'aquests anys.
3: Hombre... Pues mira, lo podíamos haber hecho, porque denuncias llegan muchas, denuncias, amagos de denuncias, o sea, no es raro que de repente vengan, creo que están un piso más arriba el departamento jurídico y vengan y nos digan, en plan, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué habéis hecho? ¿Y nosotros por qué? ¿Qué ha pasado? Pues nada, que nos ha llegado aquí, a ver, tenemos esta denuncia, pero muchas de ellas mueren en el camino, ya, ya. No llegan más allá. Pero esta gente es muy insistente. O sea, incluso nuestros abogados se sorprendieron de la insistencia, en plan de, bueno, pues esto tira para adelante.
0: Podéis hacer una publicación, si no, pues sacar una revista con todas las denuncias ahí, tac, tac, tac, tac, tac, y que la gente las pueda consultar. Ahí te lanzo la idea.
3: Le daremos una vuelta a esto, porque, oye, yo creo que ya después de tantos años podemos empezar ya a recopilar y tenemos unas cuantas historias ya con esto.
0: Habéis demostrado que no es vuestro caso el de achicaros ante este tipo de denuncias, no. Pero no sé si siguen los planes eso, ¿eh?
3: No, por supuesto que no. O sea, la idea es, nosotros hacemos cada diciembre, hacemos nuestro número de los gilipollas del año, pero es que cada mes seleccionamos a los gilipollas del mes y en cada número digital semanal elegimos a uno, a la persona que más ha destacado en esta faceta todas las semanas.
0: ¿Y quiénes son los candidatos de este año, de 2026?
3: Uy, todavía esto es una... Esto tengo yo como un Excel en el que me los voy apuntando, pero todavía no sabemos qué... A ver, bueno, hay gente en estos mismos pues están haciendo méritos para revalidar nominación el año que viene. Pero después del verano más o menos es cuando decimos, bueno, a ver, ¿quién ha hecho gilipolleces de que merecen estar en el anuario? O sea, que esto ya te lo diré, ya te digo, a partir de septiembre-octubre es cuando ya empezamos ya a decidir, en plan de, bueno, esto es como la carrera de los Oscars.
0: Igor Fernández, volveremos a hablar, seguro. Moltíssimes gràcies per ser nosaltres aquest matí.
3: A vosaltres.
0: Adeu, que vagi bé.
4: Rebobinem aquí, Catalunya.

0: Obrim la nostra secció de tecnologia. Jordi Pérez Colomer, periodista expert en aquesta matèria. Què tal, com estàs, company del País?
1: Molt bé, bon dia.
0: I avui s'afegeix amb nosaltres el Pol Valero, company nostre, redactor d'Economia.
2: Hola, bon dia.
0: Avui estem explicant, Pol, que el 98% d'internet viatja per sota del mar, com les sirenes, i com funciona el port de cables submarins de Barcelona. A casa nostra, aquest entramat invisible té un punt de connexió a Sant Adrià del Besòs i clar, hem flipat amb la de cable que tiren des d'allà i fins on arriba.
2: Sí, sí, això és un punt d'aterratge de cables, està al costat de les tres xemeneies, és la Barcelona Cable Landing Station, que funciona des del 2022, està operada per la companyia Afrix Telecom, i actualment és l'únic port a Catalunya on cables de fibra òptica submarins internacionals poden aterrar i connectar-se a la fibra de la xarxa de fibra òptica de terra. Actualment n'hi ha dos i està previst que l'any vinent n'aterri un altre.
0: Clar, estem parlant d'un cable que surt d'aquí i dona la volta per Àfrica i se'n va fins al Regne Unit.
2: Sí, estem parlant de dues connexions, concretament aquesta que tu deies, és el To Àfrica. 45.000 quilòmetres de llargada fa aquest cable, surt de Barcelona, travessa tot el Mediterrani fins a Egipte, allà creua el Mar Roig, i després, com deies, fa tota la volta al continent africà per tornar a pujar per les Canàries fins a Portugal i acabar a Anglaterra. L'altre que tenim aquí, a Sant Adrià, és el Medloop. Aquest és molt més curt, 1.300 quilòmetres més o menys, i connecta Catalunya amb Marsella i Gènova.
0: Clar, i de cara a l'any que ve està previst, a més ho deies, que a Barcelona arribi el cable Medusa. Què és el cable Medusa?
2: Aquest serà...
0: Hem triat el nom, eh?
2: Sí, serà el cable més llarg de la Mediterrània i amb gairebé 9.000 quilòmetres i connectarà tots els països del sud d'Europa amb els del nord d'Àfrica. Serà el tercer que tindrà aquesta estació de Sant Adrià, que té capacitat per rebre fins a 8 cables submarins, i de fet els seus responsables ens deien que hi ha diverses operadores interessades en dur-hi nous projectes, tot i que encara no els poden anunciar.
0: I Jordi, va, entra en escena. Quins perills hi ha amb aquests cables? O com funcionen els que entren? Perquè, clar, hem d'entendre que tot el mar, tots els oceans, estan plegats d'aquest tipus de cablejat.
1: Sí, sí, una d'aquestes coses que quan ens pensem com... Que no ho pensem, segurament, no sé si tu quan demanes algun vídeo d'aquests rars que t'agrada veure a casa marina, penses que t'arriba per sota l'oceà Atlàntic.
0: Assumeixes que m'agrada mirar vídeos rars a casa, eh? Ja, començant per aquí.
1: Bueno, igual que algun hip-hop fosc, no?, dels suburbis de Chicago. Aleshores sí, o sigui, és una cosa que funciona des del telègraf, des del segle XIX, i hem anat ampliant, i ara tots els oceans estan farcits de... Així, si volgués fer servir una metàfora que veig que no heu fet servir fins ara, suadíssima, del periodisme, seria com l'aparell circulatori d'internet, una cosa així, no? O sigui, ens pensem que a vegades poden ser els satèl·lits i tal, perquè Elon Musk tot el dia parlen de Starlink i tal, però és evident que tot funciona per cable, que està tot cablejat, cada cop en posen més, i els perills sembla que pugui ser... alguna cosa estrambòtica i tal, i evidentment es poden tallar, o sigui, hi ha vegades que hi ha hagut, ja, no sé si s'han dit polèmiques a vegades, que es poden tallar al principi aquí a la platja aquesta quan arriben, però n'hi ha molts, es poden rerrotejar, que diuen els tècnics, passa que és un problema, però bueno, es poden rerrotejar.
0: Es poden què, perdona?
1: Rerrotejar, o sigui, que tu agafes la ruta, la canvies, o sigui, fas aquell, evidentment és un problema i tal, però cada cop n'hi ha més, el que us he explicat és això, que cada cop n'hi ha més, n'hi haurà més, hi ha plans de crear-ne més, centenars i centenars de calpes per sota l'aigua, aleshores és això, o sigui, per exemple, el perill principal, malgrat que puguem pensar en terrorismes i coses així, són les àncores. O sigui, quan tu arrossegues, però és probable que un cablet d'aquests, que al final és un cable molt sofisticat, però que és del tamany del cable d'una mica més ample que els cables que tenim a casa, doncs aleshores es poden emportar i poden patar, no?
0: Clar, això ens explicaves, Pol, tu abans, que al final ens hem d'imaginar que és gairebé com un cable telefònic.
2: Clar, sí, fibra òptica fina com un cabell, així ens ho explicava el director de desenvolupament de negoci d'Afrix Telecom, Àlex Ramoneda.
3: El que és curiós i contraintuïtiu és que el cable, com més en profunditat s'instal·la, en veritat menys proteccions s'acaben posant sobre la fibra, perquè els riscos que hi ha al fons del mar a grans profunditats són molt pocs. Al final estem parlant d'un cable que igual té com a diàmetre un centímetre i mig.
2: En canvi, com deia el Jordi, a prop de terra cal més protecció, sobretot per culpa dels humans, àncores, pesca, i això ara. Abans també hi havia problemes amb els taurons.
3: Les mossegades de taurons, que són una mica històriques, venen de l'època dels cables coaxials, que no eren de fibra, i aquests acabaven emetent algunes senyals de radiofreqüència que deien que despistaven una mica alguns animals. Els cables de fibra òptica no emeten res, són totalment inerts, per tant, ni en els peixos ni en els animals els hi crea cap mena de confusió, eh?
0: Carai, millor que prefereixin el cablejat que no, sí, que els nostres culs quan anem pel mar.
2: Mira, sí, instal·lar un cable d'aquests és una tasca, no és gens senzill, són quilòmetres i quilòmetres de llargada, els duen enrotllats en un vaixell espacial i durant el trajecte es va desenrotllant el cable. Hi ha una màquina que va com excavant una petita rasa a la sorra i va col·locant el cable perquè quedi enterrat i protegit, però al llarg de quilòmetres i quilòmetres.
0: Clar, el Jordi deia, no, el risc no és tant que hi pugui haver atacs terroristes, però jo estic pensant ara, per exemple, en la guerra que s'està eternitzant a Ucraïna i com els atacs a oleoductes han estat també un arma, no? Un arma de guerra. No sé si per aquí també podria anar la cosa, si això també és un entramat susceptible de poder ser atacat a nivell estratègic.
1: Sí, sí, per descomptat, és, o sigui, és un dels problemes evidents i per això no parem de crear-ne més que donguin voltes lluny dels territoris que poden ser més susceptibles de ser atacats o que pugui haver una guerra, allunyar-lo, o sigui, al final és superràpid, com podeu imaginar, aleshores doncs prefereixen donar una mica de volta i no passar per una zona on d'això pugui haver-hi doncs atacs, sabotatges o alguna mena, coses així, no?
0: Clar, sí, és sorprenent en el fons com d'alguna manera hem perdut la consciència de la dimensió física de la tecnologia. Per això també està bé, no?, posar-hi aquesta imatge avui, aquesta fotografia, de dir, no, és que d'aquí surten 45.000 quilòmetres de cable que donen la volta a Àfrica i se'n van fins a terres britàniques.
2: És que l'internet és tot físic. Vull dir, tota la informació que consultis al mòbil, a l'ordinador, on sigui, està emmagatzemada a algun lloc i aquest lloc existeix de veritat. No està flotant per l'aire i el més probable és que si mires una pel·lícula de Netflix que està allotjada a un servidor que està als Estats Units, no t'arriba per transmissió aèria, t'arriba per l'oceà Atlàntic, probablement.
0: Clar. Jordi.
1: Sí, és una de les coses més gracioses, no?, que pensem que, com que arriba el mòbil, que tot ve per l'aire, alguna cosa així. De fet, em fa molta gràcia aquest tema d'avui, jo dic a casa, com que em dedico a aquestes coses, una foto d'un home granota en una platja de Bilbao on arriba un cable per recordar-me que tot és físic, no?, que és una cosa de dir, ostres, ens pensem que és màgia tot el que passa i al final passa per un cable. Evidentment, ens costa molt d'imaginar com de ràpid va, però és veritat que és completament físic.
0: Clar, m'imagino que el fet d'anar per sota, diguéssim, pel terra de sota el mar, no?
2: Correcte,
0: està enterrat
2: en
0: allà, per tant, està protegit de qualsevol fenomen meteorològic extrem o no?
2: El que diuen és que a grans profunditats, un cop instal·lat, el cable és bastant segur. No cal gaire proteccions extres perquè el propi volum d'aigua que hi ha a sobre, més la sorra i les poques coses que passen allà en profunditat ja fan que sigui segur. El veritable problema és quan s'acosten a la platja, que és on hi ha més activitat.
0: I què implica la implicació que té que, tu dius, a Sant Adrià del Besòs n'arriben dos de tronxos d'aquest. Això que representa que nosaltres estem més ben connectats llavors perquè ens arriba aquesta connexió a un port de casa nostra o no té res a veure?
2: A veure, a la península hi ha moltíssimes entrades. A Catalunya tenim aquesta, que és l'única entrada de cables internacionals. A Gavà hi ha un altre punt de connexió que ens connecta amb Mallorca, és un cable de telefònic, és molt més curt, però sí que la nostra entrada de cables internacionals és a Sant Adrià. La connexió la tindríem igual si no hi fos.
0: Vull dir-te, no tenen millor cobertura a Sant Adrià, per això.
2: No, però el que sí que genera tot això, segons els responsables de l'estació, és un ecosistema tecnològic que atrau doncs empreses relacionades amb internet i amb dades, sobretot a centres de dades. Al voltant de les instal·lacions de la Barcelona Cable Landing Station hi ha un dels centres de dades més grossos que hi ha en funcionament a Catalunya, i això és una cosa que valoren les empreses quan allotgen les seves dades aquí a Catalunya.
0: Jordi.
1: No, Marina, tu el que estàs mencionant que Madrid o a Viena o Berlín tenen pitjor connexió.
0: És absurd, no? Soc molt ignorant en aquesta matèria, per això estic a vosaltres.
1: No ens hi parem a pensar. És una d'aquelles coses que quan t'oblides un moment de com que sembla tan fàcil enviar un WhatsApp o rebre un mail o veure un vídeo a YouTube, no et pares a pensar que això pugui anar per sota del mar. És guai. O sigui, és d'aquestes coses que mola molt, però al cap de 7 minuts parlant et dius, vale, ja ho he entès, passem a una altra cosa que sigui més entretingut.
0: Val, Jordi, passem a una altra cosa. Pol Valero, gràcies.
2: A vosaltres.
0: Perquè avui el papa presenta la seva encíclica, que vindria a ser, m'ha anat fent la comparació, podria ser el pla de govern si fos un govern, o el pla estratègic si es tractés d'una empresa, del seu pontificat. I allà la gràcia és que justament del que parlarà és d'intel·ligència artificial, això sortirà a partir de les 11, es titularà Magnífica Humanitat i parlarà d'això, d'intel·ligència artificial. I la gràcia és que en aquesta presentació qui hi haurà és el cofundador, un dels dirigents d'Antròpic, que bàsicament són els que s'han erigit com els combatents de Donald Trump, no? O els que no se sotmeten a les pressions de Donald Trump.
1: Sí, moltes coses, Marina, em dius aquí. Una de les coses, jo vaig flipar l'altre dia, el dijous, crec que on va sortir, que hi hauria un representant d'una empresa privada presentant l'encíclica amb el papa, però que és un tio nord-americà i tal, dius, bueno, pues igual li fa més gràcia, o no sé, o sigui, o igual té alguna connexió amb aquest paio, o no sé, no sé. Aleshores, sí, la gràcia és que sigui Anthropic, no?, que no va ser com... ChatGPT va ser el novembre del 22 quan va sortir amb OpenAI el gran primer chatbot, i aleshores, de fet, Anthropic, que és el creador de Claude, que és com la gran competència de ChatGPT, va sortir d'uns empleats que van marxar d'OpenAI i va crear el 21, per tant, és una empresa super recent.
0: Això
1: però,
0: és Anthropic.
1: Anthropic, sí, que són els creadors de Claude, que són els que van avui amb el papa, un dels cofundadors, mm-hmm. com deies. Aleshores, sí, i de sobte, en l'últim any, o sigui, ells es van especialitzar en tema de software més empresarial. O sigui, nosaltres vam començar fent com un chatbot més pensat per empresa, en comptes del ChatGPT, que era com més per usuaris normals. No? Aleshores, a partir d'aquí va ser com el seu punt de llançament, i aleshores, com dius tu molt bé, l'any passat... van signar un contracte amb el Pentàgon. Van passar dues coses. Primer van signar un contracte amb el Pentàgon i després van crear Claude Code, que és com el chatbot per enginyers, que programa. I aleshores el chatbot per enginyers va funcionar superbé. De sobte els enginyers van adonar-se que hi havia un chatbot que funcionava perfectament, i això va ser el primer punt de llançament d'Anthropic. I el segon va ser que de sobte es van barallar amb Donald Trump i amb el Pentàgon, perquè van posar dues línies vermelles que la seva IA no es podia fer servir ni per espionatge massiu de ciutadans nord-americans ni per armes autònomes. Uh-huh. Aleshores l'administració es va enfadar amb ells, els va declarar com una empresa no grata, i estan encara amb judicis i amb tribunals. Aleshores, aquestes dues coses van col·locar Anthropic i Claude, que al fons, al chatbot, quan tu i jo, Marina, fem servir un chatbot, encara que sigui per coses una mica sofisticades, funcionen molt bé els dos. I pots dir, vale, aquest escriu una mica millor, però quan ja ho fas servir en català o en castellà, evidentment pots trobar diferències, però funcionen els dos super, super bé. Aleshores, dius, t'has de subscriure a un a l'altre, no hi ha tantes diferències.
0: Ja. Simplement és una qüestió més ètica, no?, probablement, el fet de fer servir ChatGPT o Cloud, que ChatGPT és d'OpenAI, o Cloud, que en aquest cas és d'Anthropic, que, clar, no sé si també hi ha una part de comercial o de màrqueting en això, a dir, nosaltres som els que no hem cedit a les pressions de Donald Trump, no?
1: Clar, per mi, sí, hi ha aquí una cosa magistral que estem vivint just ara de la IA, que és, vale, quan va sortir Facebook, Twitter i tal, la diferència que tenien era o estaves allà o no estaves enlloc. O sigui, el seu avantatge competitiu empresarial era, si no estaves a Facebook, no estaves enlloc.
0: Yeah.
1: O sigui, no veies el que deien els teus companys, els teus amics, la teva família. Però ara, si et dones de baixa de Claude i entres a ChatGPT, l'únic que perds és la memòria que has fet servir allà. Que, pues,
0: l'entrenament, doncs, que no?
1: Allò... L'entrenament tampoc, perquè si tu ets advocat o arquitecte i tal... ho sap, i aleshores, no sé si tu parles... Tu, Maria, em sembla que ets bastant agnòstica d'això, però jo hi parlo, per les preguntes que faig, ja sap que sóc periodista, que tinc crius, que no sé què, i aleshores... Però tampoc és res que sigui molt sofisticat. Evidentment, si tu ets un usuari molt important i fas servir doncs, molt software i tal, potser sí que ja et convé mantenir allò allà i aleshores creure no. Però si no, és molt difícil dir no et canvis de ChatGPT perquè perdràs totes les teves connexions i tal. Bueno, però de tota manera ja has hagut d'entrar en aquest entorn. Ja. No? Aleshores, si ara sí que et dius és màrqueting, potser simplement que cau millor. També ara OpenAI ha estat un judici on els han acusat de milionaris, d'enriquir-se...
0: De fet, han estat en un judici amb Elon Musk.
1: Exacte.
0: Aleshores, que ha perdut contra OpenAI.
1: Exacte, ha perdut, però han quedat com a gent, doncs, això, que van pensar només en els calés, que van deixar de pensar en el benefici de la humanitat, com deien al principi, com una mica, bueno, com totes les empreses, lògicament, fan els seus beneficis i tal. Aleshores, en aquesta mena de batibull informatiu i marketingià i tal, doncs sí que sembla que Claude i Anthropic han quedat com una mica els bons de la pel·lícula, però, evidentment, també és una empresa que està intentant guanyar calés com totes.
0: Clar, clar. Que jo, aquest cap de setmana, he flipat amb com evoluciona la intel·ligència artificial. M'han ensenyat com funciona un assistent de trucada que es diu Laura, de nom, que ara no sé ni de quina companyia és, però vaja, que tu la truques, que tens una conversa amb ella i que articula les paraules, és a dir, que ella no et sembla un robot, que respira, que tecleja, que fa els... no? Vull dir que té un punt d'humanització brutal, ja.
1: Sí, però al final és això, o sigui, és com sofisticar una mica més aquestes coses i la cosa també és una mica mentalment per tu això fa que et sembli més humà, o sigui, al final ens estan enganyant, o sigui... És brutal el que fan, les respostes són brutals, però el límit és el mateix, el de Laura, que el de Claude i tal, o sigui que no té corporitat, o sigui que és el mateix sempre, o sigui, cada cop s'assembla més a nosaltres, ens imiten millor. Aquesta setmana també hi ha hagut una polèmica brutal sobre una presumpta IA que ha guanyat un premi literari important en anglès i tothom era com, bueno, serà capaç de crear o no crear, i la gent el que ens enfada realment, el que ens irrita internament és, ostres, ens estem creient que una màquina s'està fent passar per un humà, per un amic meu, i m'ho estic creient. Estic pensant, no, o sigui, no sé distingir un humà d'una màquina.
0: Ja, ja, i també
1: en aquest
0: que
1: cas, en l'estil literari, tu en el cas de sentir algú per telèfon.
0: En una conversa on estava amb persones que fan servir bastant ChatGPT, més d'una deia, a vegades em sap greu de corregir-li més coses, de dir, aquesta proposta que m'has fet, canvia-la, arriba un punt que em sap greu demanar-li més canvis i deixo de demanar-li. És a dir, que fins i tot el punt d'humanització ja és de nosaltres cap a la màquina, no? I un altre feia la broma de dir, que si un dia arriben a dominar-nos, com a mínim que l'hagi tractat bé, no?
1: És el nostre servei que ens enganya, i això de fet ho diuen la gent aquesta, més la gent que està al temes filosofia, ètica i tal, que estan en empreses aquestes grans, diuen que està bé, o sigui, ja no sé fins quin punt ens estan prenent el pèl o què, però diuen que està bé tractar-los amb sisplau, perdona, jo ho faig també per ser d'aquests, i és precisament aquest l'argument que donen de si un dia ens dominen, pensaran que som gent que no cal exterminar per seguir vivint, no? Em sembla una cosa boja, però és difícil d'imaginar el futur.
0: I davant d'això, el Papa, que avui en aquesta encíclica que dèiem, demana recuperar el valor de la humanitat davant l'auge de la tecnologia i dels chatbots, clar, la pregunta és eterna, i crec que anirà durant pels temps dels temps, fins a quin punt això se'ns està escapant o no de les mans.
1: De fet, és com la gran pregunta dels nostres temps, i que cada setmana hi ha detalls nous que semblen que canvien tot, o que sembla que païm o no païm millor, que la diferència entre un humà i un model és més gran o més petita, a les universitats, a les consultes mèdiques, o sigui, a tot arreu, no? Les nostres feines, sigui quina sigui. I de fet, és això, seguirà evolucionant cap en una direcció on realment imiti també els humans, que prengui consciència, que resolgui... O sigui, que prengui consciència, que sembli que pren consciència, que resolgui problemes que per nosaltres ens han estat eterns i que no podem resoldre. Tothom apunta que sí, i aleshores això voldrà dir que ja no és una màquina, és que són coses que realment ens costa molt d'imaginar. I després, en el dia a dia, també és que no sé com les gestionarem, perquè una cosa estem parlant aquí del Papa, de grans empreses, del Pentàgon i tal, però què fotrem amb el dia a dia, això, amb els nostres fills, a casa, quan haguem de planejar un viatge, una consulta mèdica... Yeah. O sigui, què significarà això per a la nostra vida? O sigui, serà un Google sofisticat o realment serà la nostra parella, serà el tercer fill que no hem tingut, serà, o sigui, què serà? Saps? És com una cosa boja, també.
0: Doncs Jordi Pérez Colomer, gràcies, t'esperem aviat.
1: Gràcies a vosaltres.
4: Rebobinem aquí Catalunya.
0: 9 i 17 minuts. Avui fa un any que el govern anunciava la refundació del que es coneix com la DGAIA, que és l'òrgan que es fa càrrec o que es feia càrrec en el seu moment dels menors, dels infants, dels adolescents desemparats. I estava en aquell moment acorralada aquesta DGAIA per l'escàndol dels pagaments indeguts, també per un cas d'agressions sexuals reiterats a una menor tutelada que va ser víctima d'una xarxa de pederàstia. Va ser un cas que vam destapar aquí a Ser Catalunya, horrorós. Laura Estrada, Oriol Soler, què tal?
5: Hola, bon dia.
6: Què tal, Marina? Bon dia.
0: Ara mateix, per posar-hi context, perquè els que ens estan escoltant a casa hi posin xifres, fins a 8.900 nens i adolescents estan avui sota tutela de l'administració catalana. En aquell moment, ara fa un any, una de les coses que es va fer és canviar el nom de la DGAIA, que estava absolutament rebregat, per el de DGPIA, que és aquest òrgan encarregat dels menors en situació de desemparament. De quins perfils de criatures i d'adolescents estem parlant? Quins perfils de nanos acaben en aquests centres?
5: Doncs mira, perquè us feu una idea, fins a 888 nens de menys de 6 anys estan actualment sota la seva protecció, dels quals 260 són en centres d'acollida, segons xifres del Departament de Drets Socials. D'aquests infants, gairebé la meitat, 115, tenen 2 anys o menys. El 57% de tots els infants són espanyols, la resta estrangers, i el 60%, com dèiem, d'infants tutelats viuen en centres de residencials, mentre que el 40% resideixen en acolliment familiar.
0: Per tant, la majoria, 6 de cada 10 dels tutelats acaben en aquests centres, i bàsicament és perquè no hi ha famílies. De fet, tenim una crida, no?, del govern de la Generalitat a dir que n'hi hagi més, que se n'hi postulin més. Aquí ens volem aturar avui, en l'acolliment familiar, en les famílies d'acollida, que tenen un paper clau en aquest sistema de protecció de menors, perquè són l'alternativa a viure en un d'aquests centres. Però la realitat, com deies, que en falten de famílies.
7: Sí, actualment hi ha unes 770 famílies a Catalunya acollint algun menor a casa, tot i que des de l'Institut Català de l'Acollida i la Infància adverteixen que en caldrien entre unes 300 i 400 més per atendre tots els menors en situació de desemparament. A dia d'avui hi ha gairebé 400 infants amb proposta d'acolliment aprovada que no poden sortir del centre perquè no hi ha famílies acollidores disponibles, i això, Marina, és un dels punts clau. El govern fa anys que diu que no vol cap infant d'entre 0 i 6 anys a un CRAE, a un centre residencial de menors. Actualment encara n'hi ha 96 que viuen en aquesta tipologia de
0: centres.
7: Clar,
0: perquè imagineu-vos, els que teniu criatures, siguin vostres, siguin properes o de la família, de l'entorn familiar, dels amics, imagineu-vos una criatura entre 0 i 6 anys en un d'aquests centres, no? Famílies acollidores n'hi falten, i nosaltres n'hi tenim aquí dues. Toni, què tal? Bon dia.
4: Bon dia.
0: Oriol, bon dia, com estàs?
6: Bon dia.
0: Vosaltres dos heu estat famílies acollidores. Començo per tu, Toni. El teu cas, en el teu cas, tu i la teva dona, ara fa uns anys, quan en teníeu 45 aproximadament, vau decidir acollir. Era una nena que tenia 7 anys en aquell moment. Què us va moure a acollir?
4: Bueno, va sortir d'una companya de feina que la seva filla treballava en un CRAE i ens va explicar que hi havia nens que tenien aquesta edat, 6-7 anys, que ningú els agafava, però que estaria bé que els acollissin perquè els acollissin donar una nova vida. Ens ho plantejàrem i ens hi apuntàrem.
0: I com va ser el procés?
4: Bueno, vam apuntar-nos a la Generalitat en el servei que hi havia en aquell moment, l'any 2007, i ens farem fer una xerrada. El primer que ens digueren és acollir no és adoptar. Això és el primer que ens digueren. El que l'acollir és una cosa temporal per acompanyar els nens mentre la família se'n surt i puguin tornar a la família.
0: És un acte de generositat absoluta.
4: Total. És curiós quan la gent et diu i si te'l treuen? Pues que se lleve lo bailao. No n'hi ha més, vull dir. Si te'l treuen, pues bueno. Això després acaba que no te'l treuen mai. I després ens varen adjudicar una ICIF, que són les entitats entre la Generalitat i les famílies que fan el treball intermig. A l'ICIF ens feren dues xarles, no ens feren cap curset, a nosaltres. No sé si és que van entendre que, com que eren docents, pues, no calia.
0: Com que éreu professors.
4: Clar, érem docents, pues,
0: no ja saben de què va això de tractar criatures, no?
4: No sé si va ser per això o per què, però ens explicaren quatre coses i després, al cap d'un temps, van trigar quasi bé un any dins de tenir tal nena, que té les edats. En aquest procés tu pots dir algunes coses.
0: Tipus?
4: A veure, rubia i con ojos verdes, no. Això no ho pots dir. Pots dir si t'estimes més un nen o una nena, però que també només és una preferència.
0: Sí.
4: L'edat, pots triar un poc l'edat. Algunes cosetes, jo no me'n record quines ens podíem... Pues dins dels paràmetres ens van donar una noia i, bueno, van tenir un embaràs d'un mes. No dic un embaràs perquè la gent té 9 mesos d'embaràs. Nosaltres vam anar allà al carai i van tenir un mes d'acoplament, que li diuen.
0: Uh-huh.
4: I després va venir a casa.
0: I com va ser el primer dia que arriba
4: el
0: a casa?
4: El primer dia bé. No, de fet ja portàvem un mes d'acoplament. L'acoplament acaba que ve a dormir a casa en quants de dies. Bé, els primers dies bé.
0: Però?
4: Després se complica la cosa.
0: Per?
4: Ai, com et diria? Aquests nens tots venen en trauma.
0: I quin era el seu trauma?
4: El seu trauma no el sabies fins que...
0: No us el van explicar, eh? Només no. Us van dir, aquí tenim una nena de 7 anys...
4: Aquí tenim una nena, algunes coses, i ja està, en principi... És que molts d'aquests nens...
0: Però no sabíeu la motxilla que portava ella?
4: No, exactament no, perquè aquests nens, quan estan en centre, solen estar tancats, no tancats amb els mateixos, sinó retinguts,
0: uh-huh.
4: I exploten després.
0: Yeah.
4: Són nens que, a la diferent... Bueno, ara ho estic veient amb una filla amb una neta d'un amic meu, que recent nada, té un any o així. Clar, jo te'n dones compte. Dius, aquests nens neixen amb un llibre en blanc. Els psicòlegs et diran que no, però bueno. Neixen amb un llibre en blanc. Tots aquests nens nostres venen amb un llibre escrit.
0: Sí, sí.
4: I el llibre que porten escrit no és de bon tracte.
0: I quina era aquesta motxilla que portava la...
4: No, aquesta motxilla que la Generalitat... Bueno,
0: no, la
4: motxilla de la nena, sí. Era que la Generalitat va trigar 5 anys en treure la família. Estem parlant de l'any 2007, eh? No confondre les coses. Ara, des de l'escola, des del CAP, des de l'entorn dels veïns, segur que ho haguessin avisat i s'hagués fet abans. El 2007 això no passava.
0: I era una família conflictiva.
4: Bueno, bastant. I clar, van trigar tant, 7 anys va venir, la Generalitat la va agafar, em sembla que eren 5 anys i mig, no ho sabem exactament la data, això...
0: També és difús.
4: Hem anat deduint d'esta paraula d'aquí, aquella d'allà, allò que diuen allà, perquè l'informe el té l'ICIF, tu no el podies veure.
0: Val.
4: Ara em sembla que ja no és així. la nena m'ha anat deduint que va estar fins als 5 anys o així amb una mare que, bueno, passava d'ella. Per circumstàncies de la vida, com que era d'aquí, és d'aquí del Baix Llobregat, vull dir, hem tingut relació amb part de la família i hem anat averiguant coses i, bueno, maltractes eren... No hi havia maltractes físics, però hi havia un maltracte psíquic i d'abandonament. Uh-huh. Era principalment abandonament. Uh-huh. I després tenien una cosa que en aquell moment no sabia i era el síndrome d'abstinència fatal alcohòlic. Uh-huh. En aquell moment es pensava que si naixies i després estaves 3 mesos, això desapareixia. Ara, fa 3 o 4 anys, es va descobrir que el síndrome fatal alcohòlic és pitjor que el de la cocaïna i que d'altres. Mm. Tot això també ho té.
0: Ella arriba amb 7 anys a casa vostra. Quan marxa?
4: Ai, quan marxa? Si marxés... No ha marxat. Als 18 la deixaran orfa. I nosaltres ens fotrem una patada al cul. Però seguint els referents. Ha marxat perquè ella... Nosaltres som lo peor del mundo. I...
0: Ha arribat a aquest punt, eh?
4: Bueno, això és una manera exagerada de dir-ho. Mm. Va dir que agafava trastos i se n'anava. Als 18 anys li donaren 700 euros cada mes. No, en el seu cas eren 600 i alguna cosa, però és igual. I, bueno, se'n va anar, ha desaparegut i... Des dels 18 fins ara, que en té 25 o així, l'hem anat recollint 5 o 6 vegades. I seguint els referents, seguint qui paga coses, multes, problemes judicials i coses així.
7: Una de les coses que tots els que tenim criatures sabem és que es parla molt de la importància del vincle, no? De com es teixeix un vincle entre pare, mare i una criatura. Clar, en el vostre cas, la construcció d'aquest vincle és, primer, molt més ràpida, en poc temps, i com deies, no? Amb una persona que porta ja una motxilla. Ara, amb els anys, amb la perspectiva i dient, no?, que està fent com aquest camí d'anada i tornada constantment, vosaltres com heu viscut tot aquest procés? Perquè entenc que hi ha hagut molts moments també on deveu haver-ho patit, on deveu haver dubtat, que això passa a qualsevol persona que està criant, però entenc que aquí els dubtes encara són doncs, una mica més extrems i més intensos, no?
4: Sí, hi havia molt de dubtes i molt de problemes. No et donava temps a pensar molt. Hi havia molta vies d'actuar més. I el vincle, pues, no sé fins a quin punt se va aconseguir construir. No se va construir tant. Pensem que en aquella època el permís no existia, el permís de paternitat per nosaltres. Clar. El que existia era per nens fins a 3 anys. El nostre ja tenia 6 anys. Ara no, ara les coses han canviat. Però segueixen sent... Jo al final he pensat que ens fan un pop de trampa. Si a un nen que ve amb un llibre en blanc li donen un any de paternitat o de maternitat, a un any un nen que ja ve amb el llibre escrit, no sé, alguna cosa més hauria quedat-li.
0: Vull incorporar això, hem saludat a l'Oriol ja. En el teu cas, amb la teva parella, vau ser una família d'acollida molt breu. Com és això?
6: Sí, tots dos teníem pensat de fer alguna cosa de l'acolliment, tant de manera individual que com quan ens vam ajuntar, i vam considerar molt important que... O sigui, volíem tenir fills, eh? Però normalment l'acolliment apareix quan ja es tenen fills biològics i després dius, bueno, vaig a acollir algú.
0: Vosaltres ni teníeu de fills biològics?
6: No. Precisament vam decidir fer primer acolliment perquè el nen o la nena acollida tingués l'avantatge de ser el primer representant, mm-hmm. No? Perquè si no sempre com que és una annexa. O sigui, per això vam decidir acollir i, ja està. I llavors va ser un acolliment que permanent, de llarga durada, que en deien.
0: Quan tenia la criatura?
6: 2 anys i mig. Mm-hmm. Estava en un centre, físicament, doncs, empobrit, no sé com dir-t'ho, era poc cabell, amb clapes... O sigui, perquè és una cosa que visualment, en el físic, també se'ls marca aquest patiment o aquest... que un altre nen no té.
0: Un estrès,
6: Que té,
0: sí.
6: Que té, exacte, una cosa estressant. Doncs aleshores vam tenir aquest temps de... Els 2 anys i mig va arribar a casa. I com que era acolliment, a l'acolliment hi ha... Això, el tutor és la Generalitat, l'administració, diguem-ne, hi ha visites amb els familiars, també, amb la família biològica. En algun moment, l'administració va decidir que ja no, que la mare ja no era recuperable el vincle positiu, diguem-ne, i aquest nen, diuen, doncs aquest nen ja no és un nano susceptible de ser acollit, sinó és susceptible de ser adoptat. O sigui, no és habitual que passi això, però pot passar. I aleshores, com que passa a adopció, per evitar un altre trencament, ens van proposar a nosaltres si el voldríem adoptar. I vam dir que sí. Llavors, hi ha un procés, perquè primer hi ha un... quan en els nanos adoptats d'aquí del país, primer hi ha un acolliment preadoptiu, diguem-ne, hi ha un procés perquè els pares o la família encara pot reclamar fins que no hi hagi una sentència judicial que diu no, ja està, aquest fill passa a ser de... doncs els nous pares.
7: Que dura un any, a més, crec, aquest procés, no?
6: Sí, sí, més o menys un any. Un any i potser inclús una miqueta més. I a partir d'aquí, doncs, ja com a pare, inscrius a la persona, el registre, tot. Val a dir també que, no sé si encara passa, però el nostre fill estava tutelat per l'administració i no tenia, no constava, no estava registrat, no estava inscrit al registre civil.
0: Fixa't-ho.
6: O sigui, imagina't, és com si, no sé, tu ets mare ja, i tens la criatura i no l'inscrius.
0: Sí, sí,
6: estàs fent un... no sé, estàs fent
0: una irregularitat. Una irregularitat, segur,
6: no?
0: Sí, sí.
6: Tot la mateixa administració havia fet aquesta irregularitat. Suposo i espero que això ja no passi.
0: Quants anys té ara el nen? No sé si està...
6: Ara 21.
0: Nen. No està nen ja, no? Clar.
6: No, ara ja és un jove. Ha sortit aquí una cosa del trauma que deia el Toni. El trauma... això ho vas aprenent després, el trauma és aquest trencament que ja queda impregnat en el cos d'aquests nens i d'aquestes nenes acollides. O sigui, un nen, un fill biològic, en cap moment se li passarà pel cap que tu com a pare o com a mare el deixaràs o no l'estimaràs. En canvi, aquests nens ja tenen l'experiència de que això pot ser. I tota la seva vida, inclús a l'adolescència, que l'adolescència afloreix tot, encara reforça més aquesta història. I quan tenim alguna obsessió, fem el possible per demostrar que allò és cert. En qualsevol àmbit. Doncs hi ha com una lluita per demostrar que no l'abandonaràs. No? I llavors aquí ve el vincle. La part del vincle ho he pres al llarg del temps. Al principi no ho coneixia, ho desconeixia.
0: I ell recorda la seva mare?
6: En aquest cas, ell recorda...
0: Biològica.
6: Sí.
0: A vosaltres us diu papa i mama.
6: Sí, pare i mare. A principi, bueno, com que s'acollí pel nom, i després pare i mare, ell volia tenir els seus cognoms, perquè era acollit, i pues, volia la filiació que tenia. Però com, també és cert, sospito, perquè és molt introvertit, molt intel·ligent, però molt introvertit. Després ja va voler... O sigui, el vam acollir i jo crec... I li vam fer com una... Llavors, sí, un reconeixement de que era fill nostre i jo crec que això li va donar molta sensació de pertinença. És important parlar del vincle i la pertinença. Perquè si... Per això tots. Si saps que no ets de ningú, no, la confiança és zero. Un cop la meva parella li preguntava... Bueno, confies en nosaltres? I ella va dir, confio en... un 30%, no? és molt matemàtic, és molt lògic i matemàtic. I això del vincle, i ara i tallo, perquè no vull allargar-me, clar, és una empremta que tenen tots els acollits i els adoptats, també. I llavors aquest vincle malmès, diguem-ne, pot ser que sigui... No sé, hi ha tota una teoria sobre això, que pot ser evitatiu o pot ser desbordant, no és una sola paraula. Hi ha coses que... I això és al llarg de la vida, i és un treball constant.
7: I us volia preguntar, en tot aquest procés que crec que per les famílies d'acollida té una càrrega emocional... molt gran i molt intensa. Vosaltres a què sentiu que heu renunciat per poder fer tot aquest procés i per acollir una persona a les vostres vides amb aquesta generositat?
6: Home, jo... Bé, no t'ho diré perquè clarament ja n'he deixat de dir. És una... bueno, com a pare o com a mare també renuncies a una certa... Doncs això hi és. I aquests nens, almenys l'experiència nostra i de gent que coneixem, perquè estem en una associació, a FAVAR, de famílies d'acollida, que per cert anava molt bé perquè ja hi ha grups de suport i llavors també et dona pistes, hi ha un treball constant com a pares, per anar, és un aprenentatge constant, i això sí que crec que hauria de ser que hauria d'entendre l'administració que és una cosa el suport l'acollit, no? Sí, sí. El tutelat. Uh-huh. Però igual com es donen eines en els CRAES o es donen eines per treballar per acompanyar amb aquest nen o nena en els pares acollidors, també se'ls ha de donar eines. Perquè, ja us dic, nosaltres hem hagut d'anar formant-nos constantment.
0: I tu deies, nosaltres volíem ser pares biològics. Sí. En quin moment decidiu que no? O no sé si ho heu acabat sent, de pares biològics.
6: Ah, sí, bueno, biològics no va venir i vam adoptar un altre nen.
0: Val.
6: Llavors sí que va ser adopció.
0: Val.
6: Llavors sí que va ser adopció.
0: Toni, una mica el que demanava l'Oriol, no sé si en termes
4: jo
0: de
4: no
0: renúncia,
4: tinc.
0: Què creus que tu has renunciat?
4: No tinc consciència d'haver renunciat a res. A res que no hagis renunciat a una persona que té una criatura.
0: Clar.
4: Vull dir, canvies la vida. En vez d'anar-me'n de viatge 20 vegades a l'any, doncs no he anat cap vegada, com tu, exagerat. L'exemple és exagerat, no? Però no tinc consciència de renunciar. Sí que m'ha costat unes feines que no hagués tingut, possiblement, perquè les falta el vincle, les falta el carinyo i tot això. I és curiós, per el que deia abans l'Oriol, d'això del papa i mama. Quan vas a acolliment et diuen que no poden dir papa ni mama. Has d'evitar-ho, has de ser el Pepe i la Pepita, no el papa i la mama. Que això, mira, quan ets simple, que en principi en simple és per 2 anys, màxim 5, que retornaran a la família. Mm-hmm. Quan això és simple, mira, ho aguantes, perquè l'objectiu és el retorn a la família genitora. Al final, no. Als 3 anys o 5 anys et converteixes...
0: En el papito o la papita?
4: No, converteix en família permanent, acolliment permanent. Ja. Que no és permanent, fins als 18.
0: També penso en aquesta criatura anant a l'escola, no? Relacionant-se amb la resta de companys
4: sí.
0: I dient, no, el meu pare, la meva mare, que et diu el company de classe,
4: no,
0: doncs
4: no,
0: el meu Manolo,
4: veure,
0: i la meva Manola, no?
4: Amb un grup de suport d'aquests de Favar, que algú em va fer notar una cosa, la criatura es pot equivocar, et pot dir papa i mama, però tu no et pots equivocar. Però, clar, quan passen 5 anys, dius, mira, esto ja s'acabó. Ja és el papa i la mama. Jo m'he dit papa i mama i ja ho som, perquè és que si no... I el problema és quan t'arriba als 18 anys, que això és el forat negre de l'acolliment, des del meu punt de vista. I en aquest forat negre tu fot una patada al cul en 3 frases. Eh? Has estat molt bo, segur que has fet un gran bé en aquesta persona. Això és la frase que em va enviar el 2000... No me'n record, ja. Fa 6 anys.
0: Uh-huh. 2020. Plena pandèmia, per tant, va ser aquesta...
4: Sí, precisament, en plena pandèmia. Això va ser un destrossament per aquesta criatura.
0: És a dir, el moment de la...

0: És a dir, el moment de la ruptura...
1: 700 és... euros, al moment de la ruptura, el tancament a casa, això no ho aguanta, se'n va, bueno...
0: Desastre. A casa vostra, per tant, tenia 18, va fer 18 anys en plena pandèmia i va seguir a, sí. A la casa d'acollida, que era la vostra.
1: I jo parlava amb un altre acollidor que el volia fer venir com a contrapunt, però no està per Catalunya... I m'explica això, que en aquesta època, quan arriben els 17, també ha tingut un d'alta baix, bueno, el d'alta baix amb ella també va ser gros. Li donen els diners i se'n va. I a tu foten el pedal. I ells, el problema és que els retornen a deixar orfes. Perquè, clar, el tutor ja no ho és, perquè són majors d'edat. No són adults, són majors d'edat. A la família ja no som res, nosaltres. I llavors aquí queda un limbo raro. També tenc que dir que ara fa dia 20 la presidenta de Favar ens va enviar un petit resum de la reunió que havien tingut en Degapia i a l'àrea del tutelat i ets tutelat per primera vegada que jo sàpiga, abans Montura també n'hi havia, però que no em consta cap família que ho hagi fet, ens rebran a les famílies per tractar el tema d'aquesta nova etapa conjuntament.
0: I ella on viu ara?
1: No puc explicar massa, perquè això és una tercera persona, no som jo. T'ho explicaré. Se'n va anar, va viure en un puesto, va fer una altra cosa, cada tant de temps ha aparegut per casa, l'han tingut un temps, desitjant el riu moment, quan ve, estàs molt content que vengui, i després desitges que se'n va. Tenc que dir que això és un cas molt extrem. Molt, molt extrem. N'hi ha dos o tres d'aquests casos. N'hi ha altres que no són tan estrens, però tampoc són tan agradables. Yeah. I després també tenim casos en què hi ha hagut adopcions. Uh-huh. Tenim algun cas de l'associació que ja l'adopció està a punt de complir 3 anys, 30 anys.
0: Cas de l'Oriol no són 20, 30, però en són uns quants. Uh-huh. Sí.
1: No, però aquí parlem de gent que ha adoptat en els 18 anys, a partir dels 18.
0: Que han es fet pot tot adoptar de major d'edat.
1: Ja. Clar, tu pots adoptar i tens un avantatge, és que com que ja l'has tingut en acolliment... Llavors l'adopció és més fàcil perquè no es creu que hagi de trampa. Yeah. I quan tu vas adoptar una persona major de 18 anys, pot ser per molts motius.
2: Sí, i bueno, deixa'm, en tot cas, l'opció d'adoptar la pren el nen en aquella edat gran, que diu que sí, que vol ser... Sí, bueno, llavors hi ha un acord i
1: llavors hi ha la filiació. Una cosa que també ha dit això de les famílies. Es parla sempre de posar el nen al centre. Jo crec que és una equivocació, però això és una parida meva.
3: Home, no, una parida no, home. Algú que ho ha viscut des de dins.
1: El que han de posar al centre són les famílies acollidores. No les famílies, la família acollidora. Perquè si la família acollidora està al centre, el nen està a dintre. Yeah. Si tractes bé la família, el nen d'estar... Però si posem el nen al centre i no li posem una família, el castell serà com un pilar de tres. En el tercer pilar caurà. En canvi, si la família li fa de folre, la família que el cuida i que el... I que el ben tracta, aquest castell anirà pujant. I si, a més, li posem folre i manilles, que això serà l'administració, els polítics en el Parlament, que facin bones lleis, però l'administració és el complidor de les lleis dels polítics, el folre i les manilles, aquest castell pujarà fins al cel.
2: Marina, si em deixes completar, referent a això dels 18 anys, jo considero que és una mesura que està desfasada ja. 18 anys és veritat que ja s'entén que ja és majoria d'edat, però avui en dia, quin jove, als 18 anys, s'emancipa...
0: Per tant, l'acollida considereu que hauria d'allargar-se en el
2: que
0: temps, hauria de ser
2: aquesta...
0: fins als 21, 23, 24, 25...
2: Sí, si la realitat és que la majoria...
1: La realitat te l'explico.
2: La majoria de... No? La joventut, quan s'emancipa realment dels pares...
0: Ara mateix estem amb una mitjana dels 30 anys. Sí, 30,2.
2: Doncs aquesta mesura és el que... Clar, aquest noi o aquesta noia, als 18 anys, està en un buit respecte... I tu també estàs... I, per exemple... Ara, per un cas, per exemple, no és el nostre cas, perquè el nostre és adoptat, doncs un cop adoptat, continua sent fill nostre i és 21 anys, doncs el puc tenir en compte també inclús a les gravacions de l'IRPF, per exemple. Uh-huh. En el cas del Toni, què pot fer? O sigui, aquesta persona no és ni filla, però la tinc a casa, no? I què faig? I a més, tot el que es faci com a preventivament, hi ha com una... hi ha com vistes cap a més enfora. Aquesta persona, si està ben atesa... Doncs mira aquí, davant de les multes. O sigui, que són perfils que fàcilment aniran a parar, bueno, on poden acabar. Sí?

0: Toni, volies afegir...
1: Certa realitat és que fins als 30 hi són. La realitat és que aquests nens tenen 17 feines cada any. 17 feines. No els atreuen de la feina. Són ells que no aguanten. Necessitem una ajuda... Clar, fins que això que de l'ets tutelat, que us he explicat, que s'ha posat en marxa, jo hi tenc esperances. Veurem com tira. Necessitem ajuda perquè trobin feina tutelada.
0: Yeah.
1: Dir que tinguin un tutor que posi d'acord amb l'empresa, que li digui que el fotin fora, que l'han de fotre fora, això sí que fa fal. Dir, no es tracta que siguin en cotoflux, no. Es tracta que... Però que es tingui en compte que aquests nens tenen un llibre de maltractament en el moment del naixement.
2: Una mirada pedagògica i educativa, encara que sigui una feina, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
3: Sí,
1: hi ha moltes feines. L'administració de subalterns, quantes places té? Jo no vull que fos... A veure, jo no mando nada, eh? Quan jo dic jo no vull, és una expressió.
0: Sí, sí, ens entenem.
1: Jo no vull que treballin de funcionaris en plaça, ni d'interins. Que treballin d'ajudant del subaltern. Val? Això ja estaria bé. Que totes les empreses que treballen per l'administració, bessures, el que sigui, hagin de tenir unes places pels nens de l'administració. Això són els nens dels polítics, dels parlamentaris. Perquè ells són els que han fet aquesta llei que tu deies abans, de que fins als 6 anys... Tal. Jo també em pregunto, estan millor amb una família que els maltrata o amb un centre residencial?
2: Òbviament.
1: Millor que estan amb una família, sí, però si no amb família és el centre residencial. Perquè també ara la llei que diu que estarà prohibido que estén en un centre.
2: Pues, tampoc s'està complint, però sí.
1: Però no està bé que hi hagi una llei que digui que prohibit això, si no tenim per resoldre-la. Vull dir, això de la realitat, fins als 30 anys estan tenint 17 feines cada any. És molt mal de suportar per les famílies.
2: Jo us volia preguntar als dos, de manera molt sintètica, perquè sé que és una pregunta molt gran... Què hauria de fer la Conselleria de Drets Socials perquè les 700 famílies d'acollida que hi ha ara es converteixin en les 1.400 que ells mateixos diuen que calen per oxigenar una mica el sistema de protecció a la infància? Què es podria fer per les famílies per incentivar-ho?
3: Sí, primer ser clars, no? O sigui, fer una formació bàsica. El Toni diu que li va fer una formació molt breu. En el nostre cas sí que va ser Creu Roja i ens va fer una formació que jo vaig aprendre molt allà. Una formació, però aquesta formació ha de ser constant. I el suport, un suport regular a les famílies. Nosaltres hem hagut d'anar amb psicòlegs pel nano i per nosaltres mateixos, per aprendre, per entendre... Com treballar aquest vincle que està malmès des de principi, no? I incidir molt. O sigui, que hi hagués un suport al nano, com sempre, però a la família també, que hi hagués com un compromís. O sigui, que hi hagués un compromís, igual com hi ha la idoneïtat, però que aquesta idoneïtat s'hagi d'anar renovant, no? Com que s'hagi d'anar això. I aquest fet de no limitar-ho als 18 anys i rentar-me les mans.
0: Yeah.
3: Sí, jo crec que s'ha d'actualitzar bàsicament aquestes dues coses.
0: Toni, una última pregunta abans d'acomiadar-vos. Clar, tu has explicat una experiència dura, complicada, d'acollida. Te n'has arribat a penedir en algun moment? Tu i la teva parella?
1: Crec que sí, que algun moment... En penedir no. No, perquè ha estat una vivència i ha estat una experiència i és enriquidora. Algun moment han tingut dubtes, sí? I després, a partir de... Hi ha hagut moments en què hem pensat que ens hagués estat més còmode acollir els que venen de fora, que ja venen en 14, 15 i 16 anys, que seria... Que ja venen... És a dir, el problema no és tant... No sé com explicar-ho, que depèn de l'estima que ha tingut la persona abans. Yeah. Els que venen de fora han estat persones estimades.
0: Ja. Yeah.
1: Per tant, si són persones estimades, tindran facilitat d'enganxar. En aquest cas estem parlant de persones no estimades, amb el 90%. Hi ha una sèrie de gent que són persones estimades que ha hagut una desgràcia a la família. No és molt gran, però ja existeixen. Parlem de persones que no han estat estimades, que han estat maltractades. Per tant, tot això és el que fa que sigui difícil.
0: Clar.
1: No tant... però ser papa i mama també és difícil, oh?
0: Sí, sí, en donem fe, Oriol. Sí,
1: si no, li vas demanant al meu pare i la meva mare, també.
2: Ara també, tot i que és difícil, també jo crec que és important ressaltar que això vostre, això, Toni, Oriol, crec que és una altra lliga i que realment impressiona veure aquesta generositat aterrada en històries concretes.
0: Sí, sí, una altra lliga, absolutament. Per a més, jo pensava, no?, a vegades en el sentiment de possessió que va associat al concepte de maternitat o de paternitat, no?, el meu fill, la meva filla... I vosaltres heu sigut com molt pedagògics en aquest sentit, de dir, escolta, la criatura és la criatura i jo estic allà per acompanyar-lo, que d'alguna manera també és el que
2: ens hauria
0: de ser
2: la
0: maternitat cap, i la paternitat biològica, no?
1: El que van dient el meu fill, la meva filla, el que sigui, sí, que, sí. Perquè parlant d'ell no poden dir el meu acollit.
0: No, clar.
1: Sí, sí, sí. Meu fill... Però sí, sí.
0: Però no és tant el llenguatge com el concepte, no? La concepció de...
1: No és la meva dona, però jo tenia un cert concepte de que per què ho he tret més criatures el malament tot el bé que estem. Sí, ja n'hi ha moltes de criatures que ho necessiten, per tant, ja no tenim fills propis, nosaltres només fèrem l'acolliment aquest. Però també perquè... No sé, jo no tinc sentiment de propietat d'això. El que demanaves que s'ha de fer, moltes coses. Però jo tinc sempre un pensament. A la societat se'ls ha de demanar. Creu que és bo que els nens tutelats de l'administració, que això és perquè la societat a través de la llei s'obliga, però si no hi hauria aquesta... puguin viure en famílies d'acollides, perquè si la societat creu que no hi ha res que fer, són quatre friquis que ens han portat en aquest món i ja està. Però si la societat creu que sí, ens han de respondre una altra pregunta. I és, què se'ls ha d'oferir a aquestes famílies perquè facin d'acollidores? Quant de diners estan disposats a gastar amb això? Perquè això no és gratis. I hi ha una cosa que, bueno, a través de l'associació sí que ho hem dit moltes vegades. Vosaltres sou joves, no crec que tinguéssiu aquella frase del niño viene con un pan bajo el brazo. No sé si us sona. Doncs pues en aquest cas, el nen hauria de venir no amb un pa, o la criatura, sinó amb una carpeta. Amb una carpeta sota el braç, en tot preconcedit. El carnet d'identitat, a punt. Que és de família nascut aquí, però de pares estrangers, per la nacionalitat preconcedida. Una beca de menjador preconcedida. Una beca d'estudis preconcedida. Perquè després resulta que en els 18 anys, com que hi viuen jo, la beca universitària li deneguen.
0: Ja. Yeah.
1: Per què? Perquè per mirar la beca universitària se miu on conviu, on viu. I se mira la renta de la família en la que viu. És que per ser acollidor... ara tenir una renta mínima, si no ets acollidor.
2: Els laberints burocràtics de l'administració, sí. No? Que són desesperants en situacions així.
1: Doncs, si vam amb el toc concedit, i en els 18 anys, que era el pou negre, dels 18 als 30 anys també ho tenim endreçat, jo seré el primer que sortiré a qualsevol programa a defensar que se facin famílies acollidores.
0: Doncs, Oriol, Toni, moltíssimes gràcies de debò per haver estat avui amb nosaltres, per haver compartit la vostra història i, sobretot, per la vostra generositat sent famílies d'acollida. Digues, Oriol.
3: Sí, deixa dir que amb tot això no vull espantar les famílies.
0: Important.
3: I que hi hagi, sí. O sigui, convido a repensar-s'ho a la gent de fer aquest servei comunitari sabent que no és fàcil, però és enriquidor. Toni, és enriquidor o no?
1: Sí. I a més
3: desgasta
1: ara...
3: Desgasta molt, però és enriquidor.
1: No, i a més ara sembla ser, i tinc moltes esperances posades amb això, de que el forat negre dels 18 anys l'arreglaran. Si s'arregla el forat negre dels 18 anys, el de més és... com qualsevol papa i mama, tu.
0: L'arreglaran, Oriol, el forat negre dels 18 anys?
2: Bueno, jo no tinc una bola de vidre. És veritat que estan a haver-hi molts canvis ara mateix al sistema de protecció de la infància, que hi ha coses que s'han complert i coses que no. Estarem en qualsevol cas a l'expectativa i la nostra feina també és explicar als oients si s'arregla o no s'arregla aquest forat negre.
0: Oriol, gràcies a tu també. Que vagi molt bé, Toni. Molt bé, Oriol i Oriol.
4: Rebobinem aquí, Catalunya.

0: Marina Fernández.
1: Passen 7 minuts a les 9 del matí. Fa calor, molta calor. Si us esteu preparant per sortir de casa, no agafeu jaqueta perquè no us farà falta, a no ser que entreu en un interior on hi hagi l'aire condicionat massa fort, que això també passa, que a vegades vas amb mànigues de camisa i després arribes a la feina i, escolta, t'acabes parlant de fred a la feina o al transport públic. En tot cas, ens deia aquest matí el Jordi Carbó que han superat els 25 graus aquesta nit a l'Empordà. Això ja són nits tòrrides, que a primera hora del matí estaven a 29 graus, molt, molt, molt per sobre del que és habitual per l'època. I avui ve el pitjor dia d'aquesta onada de calor. Són portada als diaris aquests dies vianants en tirants que passegen, per exemple, per davant del Big Ben amb bermudes. Persones amb banyador en els parcs que tenen estany. A Londres fa molta calor, també a França. I també a Espanya i a Catalunya, com deia, una gran onada de calor que ens ha enxampat amb el canvi d'armari a mig fer. Jaume Pedrós, què tal? Bon dia, doctor Pedrós.
2: Bon dia, avui estem dijous.
1: Sí, mira, ens hem avançat un dia. Perquè hem dit, el pic de la calor...
2: És que no podíem passar de puntetes sense parlar d'aquest tema, que és un tema... No només és un tema de portades a diaris, sinó que és un tema de salut de primer ordre, perquè... Encara que el nostre país, diguéssim, està, entre cometes, més preparat, o les llars estan més preparades per la calor que no pas els països del nord, no? Que pateixen més perquè moltes habitatges són de fusta, no tenen aires acondicionats, segurament tenen més verd que nosaltres, però a les ciutats, però diguéssim que no estan tan preparats. El que és veritat és que aquesta onada... en ple mes de maig, ja, si estiguéssim al juliol també ho diríem, haguéssim parlat d'això potser al juny, però com que s'ha avançat crec que era oportú parlar d'un tema que des del punt de vista de salut ens preocupa, ens ha de preocupar. No cal crear alarma, però s'han de seguir uns consells i preventius, perquè no podem canviar això ho tenim.
1: Al contrari, tant... ja hem canviat el clima, l'hem canviat nosaltres, els humans, malament. Clima... Ara no, que no podem és reconduir-ho.
2: No, el que hem fet és accelerar el canvi,
1: sí.
2: Però el canvi de climàtic a la història de la Terra n'hi ha hagut moltes vegades. El que s'ha fet és una... La intervenció humana el que ha fet és accelerar aquest canvi. Però, en canvi, no hem tingut capacitat suficient d'adaptar-nos amb aquesta acceleració de canvi, que és irreversible, inclús encara que ara es facin correccions, l'impacte que tindran aquestes correccions, diuen que tot això ve de la crema de, no, dels fòssils de carbó de fa 100 anys, per tant... el que hem de fer és adaptar-nos. Els humans, si tenim una cosa a diferència del resta d'animals, és que som l'espècie amb més capacitat d'adaptació a l'adversitat, no? I a les amenaces. Però hem de fer-ho bé perquè tenim una població, Catalunya especialment, dels països que té més esperança de vida del planeta, per tant, sí. Vol dir que tenim moltes persones grans, moltes persones vulnerables, i els que no són amb etiqueta de grans i vulnerables... Doncs també, perquè hi ha els nens joves, els que fan esport o volen fer esport, els que treballen a l'espai lliure, i llavors ens semblava que aquest tema l'havíem de tractar. Mm-hmm. I hem portat una convidada del nivell que necessitàvem poder abordar això, que és la doctora Sílvia Zamora, que ella és metgessa de família, i a més està al capdavant de l'equip més gran d'atenció primària que hi ha al país, que és aquí al cap de dreta de l'Eixample.
1: Doctora Zamora, bon dia.
3: Bon dia.
2: I bé, això, que ella ens pugui... ella és la que... els metges de família són els que en aquest moment estan abordant o estan... haver d'abordar, des del punt de vista assistencial, però també preventiu, a la població davant d'aquesta eventualitat. Ho fem cada any, i el Departament de Salut ens ho recorda, però això s'ha avançat.
3: Exacte.
2: No, doctora Zamora?
3: Exacte, ens ha agafat així, no? Una mica per avançat, no? Però, tal com diu el doctor Pedrós, des d'atenció primària ja tenim una... No? Una rutina des de fa anys, no? De plans de prevenció de la calor, no? Jo penso que és molt important. Hi ha una campanya que ha sortit ara del Departament de Salut que es diu ABC.
1: En què consisteix?
3: Eh, que és una aquest ABC és com un recordatori per la població, no? La A vol dir aire lliure, vale? Llavors el que ens vol dir és, ei, quan estiguis a l'aire lliure has de tenir present una sèrie de conceptes bàsics. Evita sortir a les hores de màxima insolació. Quan surtis al carrer, vés en roba lleugera, porta't una ampolla d'aigua, utilitza el barret, etcètera, no? Evita fer exercici físic en les hores aquestes, no? De màxima insolació.
1: Encara que estiguis en forma, eh?
3: Encara que estiguis en forma, vale? És evitar aquestes hores de màxima insolació, més que res perquè, si no, augmenta el risc de deshidratació, augmenta el risc de presentar símptomes secundaris, no? Aquest esgotament que podem presentar a vegades quan estem molt exposats a la calor, no? Que és com cansament, mareig, mal de cap, etcètera, no? O inclús, no, ja en el cas més extrem, podríem patir el que es diu un cop de calor.
1: Quins
3: no?
1: són els símptomes d'un cop de calor?
3: A veure, un cop de calor és una emergència mèdica. Això ho hem de tenir clar. Això és una persona... O sigui, és una situació en què el cos no és capaç de contrarregular l'acumulació de calor dintre del cos. Per tant, es presenta amb una temperatura alta, per sobre de 40 graus, mal de cap, nàusees, vòmits, inclús... pot tenir alteracions en el nostre comportament, alteracions en el nivell de consciència. És molt important, una altra cosa que és molt important per identificar un cop de calor és que estem tenint calor, la pell vermella, calenta, però no suem. El nostre cos ja no pot regular, ja no té mecanismes per afrontar aquesta calor. Això és una emergència mèdica, el que s'ha de fer és trucar al 061 i el que estem al voltant d'aquesta persona, el que hem de fer és mesures físiques per baixar la temperatura, posar-lo en un lloc fresc, treure-li la roba, una dutxa, posar-li panys humits i no donar-li aigua, no donar líquids. Mm-hmm. Vale?
1: No donar líquid?
3: No, en el cas del cop de calor no va bé donar líquids.
1: Per
3: hem de refredar per l'exterior, perquè encara podem empitjorar la situació. Vale? O sigui, el que hem de fer és com quan tenim molta febre, no? Amb un nen petit, què fem? No? Li traiem la roba, el posem sota la dutxa, li posem, no?, panys humits, sí. Vale? Però el donar aigua no aconsegueix revertir aquesta situació. I el més important és contactar amb el 061, perquè és una emergència mèdica.
1: I un cop
3: això
1: porten,
3: és excepcional.
1: I un cop et porten a l'hospital amb un cop de calor, allà com et tracten? Què et
3: allà
1: fan?
3: Sí que... ja comencen a fer a tractaments endovenosos, no? A part de tractaments...
2: La hidratació endovenosa.
3: Vale, d'acord, però l'important és dir-li això a la població. Però això també cal... Això és el cop de calor. El cop de calor és excepcional.
1: Ja, però és important això que dius, sí. Que un dels signes d'alarma és el fet de que tu tens molta calor, t'estàs molt de calor i no sues.
3: I no sues. I tens la temperatura corporal es dispara. Estem parlant de 40 graus.
1: És a dir, que si et posessis el termòmetre seria com si tinguessis febre,
3: Correcte. Vale. És correcte, la teva temperatura corporal es dispara com si tinguessis febre. Però això és una cosa excepcional. Lo més habitual és que tinguem aquests episodis com d'esgotament en relació a la calor, no? Que ens sentim com cansats, marejats, sí que suem, potser el cor ens va una miqueta més ràpid, i en aquestes circumstàncies sí que va bé, no? A part de les mesures que jo he comentat, és beure líquids.
1: Clar. I aquests dies esteu rebent més consultes de pacients amb problemes relacionats amb la calor?
3: A veure, saps què passa? Que quan augmenten les temperatures, triga uns dies en notar-se assistencialment els efectes secundaris de les onades de calor. Mm. Normal, i sobretot el que marca molt el risc són les nits tropicals. O sigui, el que s'ha vist és que quan portem dos o tres nits seguides amb temperatures elevades és quan es comencen a veure més descompensacions de malalties cròniques. És a dir, aquí els pacients... que són més fràgils per patir les conseqüències de la calor, són pacients que tenen malalties cròniques del cor, respiratoris, del ronyó, els diabètics, vale? Gent gran... Després també hem de tenir en compte gent que pren medicaments que fan que el nostre organisme perdi la capacitat de combatre la calor. Com per exemple els diurètics o medicaments que prenem per estar més tranquils, antidepressius, etc, poden fer que el nostre cos perdi els mecanismes de combatre.
2: Per tant, el més important en el moment que estem ara, agafant el fil del que deia la doctora Zamora, és la prevenció.
3: Exacte.
2: La prevenció tot l'estiu, però ara aquests dies, sobretot, és la prevenció. No pensem que estem en un maig normal, estem... imaginem que estiguem al, no, amb les temperatures aquestes, són de juliol, per tant, el que vol dir és l'activitat que s'hagi de fer, fer-la a primeres hores, evitar les insolacions a partir doncs, d'això, de les 11, sobretot la gent que pugui tenir afeccions, la gent gran, a partir de les 11 del matí, buscar ombres, roba clareta, roba no només ha de ser lleugera, de cotó, de fil, clareta, cavalli, i hi ha una determinada hores que la gent no hauria d'aparèixer al carrer.
1: Clar, aquí hi veig un problema afegit, que són els nens a les escoles. Clar, normalment les onades de calor ens agafen quan els crios doncs, ja no estan en el seu dia a dia del col·le, sinó que estan als casals, que els casals ja planifiquen activitats d'aigua tot sovint, que ja donen el kit de preparació, que vinguin córrer, que vinguin crema solar. Ara els col·les els agafen el peu canviat, això també.
2: Bueno, ja saps que una de les dels temes que s'ha posat, no parlo ara pel conflicte amb els mestres, sinó ja fa temps de condicionar les escoles...
1: La climatització del centre.
2: De les escoles per tenir aquests espais amb condicions, no? Que no? Perquè si no és impossible fer cap... No només l'activitat docent, inclús ni ser-hi.
1: Sí, sí.
2: Per tant, l'element de prevenció és ara, en aquest moment, és el més important, el que des dels mitjans puguem recordar a la població de que, bé, sí, estàvem fa una setmana, dormíem tapadets encara.
1: Sí. Amb el cop... nòrdic, home, sí, ens ha matat amb el peu canviat, sí. Això, amb el canvi d'armari a mitges.
2: Amb el canvi d'armari a mitges. I de cop i volta ens trobem que de dormir, tu dius el d'Empordà, però a Barcelona, amb la humitat que hi ha, la dificultat per conciliar el son és molt gran. I llavors, ara no farem propaganda, no, Sílvia, però a veure, els aires condicionats estan molt bé, però el manteniment, l'aire condicionats de tant en tant s'ha de ventilar l'habitació, perquè la reducció també de la humitat... Nosaltres necessitem que l'aire tingui un punt d'humitat. Els aires condicionats, passa també com les segons quin tipus de calefaccions, si es ressequen, també et fan més vulnerable a les mucoses a fer infeccions per aquests aires condicionats. Els que tinguin aires condicionats, recordar de netejar els filtres, que això se'n parla poc, però és important netejar els filtres. Per tots aquests elements que hi ha en suspensió. I l'altre és recordar que hi ha moltes maneres d'hidratar-se, perquè la gent pensa només en l'aigua, però els batuts de fruites, els gelats, tot això són els sucs de... No, els sucs, tot això són...
3: Sí, el que passa que jo penso que és important que la gent entengui que la millor hidratació és l'aigua, eh? Sí, l'alcohol no ens hidrata, per exemple.
1: Encara que
3: una cerveseta fresqueta, que sapigueu que...
2: Sí, això la gent jove...
3: I les begudes amb molt de sucre tampoc interessen.
2: La gent jove... Esclar, és obvi que els sucs sí que porten molt de sucre, els que tenen diabetis, diguéssim, que no poden prendre'ls, però parlo ara... La gent jove que ens escolta, ara que s'ha... jo crec que s'ha banalitzat una mica el consum de cervesa, perquè acaba sent un element de publicitat que sembla que per socialitzar, si no prens una beguda amb alcohol, no ets ningú, no? Jo som recordo els més veteranos... Quan les festes amb mirinda, no? Bueno, doncs, com deia la doctora Zamora, l'aigua, però dius, si no vols fer aigua, dic, hi ha altres aliments, begudes, que no cal que siguin ensucrades, si a més no ha de ser...
3: I després també anem en compte amb el que mengem, no? Ara és el moment de fer menjars frescos, lleugers, freds, que també ens ajuden a refrescar-nos,
1: ja,
3: no?
1: I, a mi és que em contraria molt aquesta situació no és, la inversió tèrmica no és ben bé això, però sobretot el canvi tèrmic de quan tu surts al carrer amb la bufetada de calor i entres després en un espai i et peles de fred.
2: Sí.
1: I no n'hem après d'això. És veritat que hi va haver una regulació per la qual es deia com a molt baix de temperatura pot estar amb 27 graus, si no m'equivoco, un aire condicionat
3: 27,
1: en un centre...
3: Sí.
1: Però això no passa a la majoria de llocs.
2: No, perquè a vegades per aconseguir els 27...
1: Ho has de baixar molt més, clar.
2: Ho baixen més. I llavors Bé, que no és el cas de l'estudi que estem ara, eh?
1: No, però perquè hi ha una rodeta de temperatura que quan jo entro la pujo de temperatura i quan jo me'n vaig i giro l'esquena, algú la baixa com si fos això el Pol Nord. I això passa, segur que això li ressona a tots els que ens estan escoltant ara, eh? Aquestes
2: tots els
1: lluites per la temperatura
2: que,
1: en espais tancats.
2: Fins que no estan substituïts per leds, fan escalfor, no? La gent gran, per
1: perdona,
2: exemple...
1: Perdona, i el cotxe. El cotxe, les guerres al cotxe per la temperatura.
2: A mi m'agrada assenyalar, doctora Zamora, molt el tema... Inclús jo una vegada vaig pensar que es podia fer una campanya que no costaria gaires diners, però podia ser solidària, que la gent donés uns diners, al final, per 10 euros pots tenir un ventilador, que és els ventiladors.
3: Mira,
2: perquè
3: jo
2: hi ha molta gent gran, hi ha molta gent gran, molta gent gran, i molta gent gran, i que no és gran, que no té pressupost per comprar-se, per posar-se un aire condicionat a casa. Hem de pensar que a Barcelona, parlo de Barcelona perquè és el que coneixem, eh? Hi ha molts habitatges amb unes condicions de ventilació i d'aireació molt dificultoses. Per tant, és molt important, més que gairebé l'aire condicionat, és tenir les habitacions que circuli l'aire.
3: O sigui, això típic de baixar les persianes en les habitacions que li dona més el sol, córrer les cortines...
2: Això ja és...
3: Ventilar
2: ja...
3: a primera hora del matí i ja al vespre, no? Crear corrents d'aire dintre de casa, no? Tots sabem que si obrem la finestra aquesta i la porta tal, es crea una corrent d'aire.
1: I és veritat que la instal·lació de ventiladors de sostre ha anat a més en els últims anys. Sí. No sé... Què recomaneu? Què creieu? Ja no per una qüestió de pressupost. Algú que pugui permetre totes dues coses. Què és més recomanable de poder tenir a la nit, per exemple, si dius és que no ho suporto més amb aquesta calor, em poso un ventilador o em poso l'aire condicionat?
3: Què és millor? Un ventilador de sostre o un ventilador de peu que tu el tinguis amb una distància que no estigui molt lluny, vale? Jo penso que és prou eficaç, no? Perquè és el que deia també el Jaume, no? Que l'aire condicionat durant tota la nit, no? Disminueix la humitat de l'aire i pot predisposar després a tenir altres complicacions, no? Vull dir que, de fet, a veure, si tens aire condicionat, estupendo, perfecte.
1: Sí? Millor que un ventilador?
3: Però no, estupendo, però dic que el ventilador, yeah. A part de que és molt més assequible i molt més fàcil d'instal·lar,
2: si
3: també és molt eficaç.
2: Totes les llars no podem recomanar que la gent
3: Exacte.
2: Es compri un aire condicionat perquè no poden. Hi ha molta gent que viu al llindar de la pobresa.
1: Si tens la possibilitat de totes dues coses.
2: Jo crec que un combinat.
3: Sí.
2: Jo crec que un combinat.
3: Potser pots fer servir l'aire condicionat abans d'anar a dormir, mitja horeta abans per refrescar, no? L'habitació i després la pagues, per exemple, no?
2: Però insisteixo que podria ser una bona idea, inclús, escolta, des dels mitjans, una campanya de la mateixa manera que es fa per Nadal, utilitzant el tema de la bretxa econòmica i de gent que està en situacions als seus habitatges, comprar un ventilador no és tan car. Però hi ha gent que no s'ho pot permetre. Aconseguir que totes les llars tinguin un ventilador, ara no vull fer propaganda, no tinc accions en cap cas
1: de ventiladors. Ja, una campanya solidària.
2: Però
1: sí.
2: Una campanya solidària perquè molta gent... És a dir, quan parlem de les onades d'urgències durant l'hivern, mirem, perquè això es va mirar i es va estudiar, quin era les viatges de mortalitat i d'ingressos hospitalaris de gent gran amb les onades de calor. I moltes vegades que venen precipitats perquè les condicions a la llar no permeten fer aquest... tenir això, un ventilador,
1: potser
2: val 10 euros.
1: Ens deia la doctora, quan venen aquestes tongades d'onades de calor, normalment triguen uns dies més a arribar a la consulta per problemes relacionats amb això. Pot ser que la primera porta d'entrada, el primer lloc on truquen, siguin les farmàcies. Nosaltres hem anat a treure el nas en una farmàcia. Laura Estrada, què tal?
0: Hola, bon dia, com esteu?
1: Tu on ets?
0: Mireu, m'he desplaçat fins a la farmàcia que trobem aquí a Barcelona, concretament entre el carrer Casp i Pau Claris. És una farmàcia, de fet, de fa bastants anys. I aquí davant, darrere el taulell, hi ha la Mireia. Què tal, Mireia? Bon dia.
4: Bon dia.
0: I amb la Mireia, justament, ara aquí han entrat algunes persones a buscar algun dels seus medicaments. De moment, ningú ha vingut per això a buscar que serien cremes de sol. De moment no n'hem vist. Però tot i així, Mireia, la gent us ve a fer preguntes també per la calor aquests dies? Venen a buscar cremes de sol i altres productes?
4: Sí, sobretot cremes de sol. Per la calor encara no tant, però cremes de sol sí.
0: I en aquest cas creus que hi ha consciència també entre la població, ara per exemple amb l'onada de calor, no? Que la gent és més conscient, pren consciència de la necessitat de posar-se aquest tipus de protecció?
4: Sí, cada vegada més la gent vigila la fotoprotecció i el nivell de fotoprotecció que utilitza.
0: Pot ser perjudicial per això posar-se massa crema o pot fer efecte potser inclús, penso, de que et fa transpirar menys el cos? Pot suar més?
4: No, pots haver-hi una crema que per la teva, el teu tipus de pell no la trobis agradable o sembli que no l'absorbeixes bé, però no, contraproduent, no.
0: I heu notat que potser estem a maig, l'onada de calor s'ha anticipat, heu notat per això més gent que potser vingui abans d'hora, abans del que era habitual, a buscar aquests productes?
1: O sobretot, Laura...
4: Sí, va molt lligat a la temperatura, ja, més que al sol, a la temperatura, i sí que hi ha hagut una repuntada aquesta última setmana.
1: O sobretot si els hi venen buscant una mica de, un lloc on respirar enmig de la calorada. Sempre penses que les farmàcies és un lloc segur, no? Que si estàs allà caminant, de cop tens algun mareig, tens això, la calor que t'ofega o que t'estaborneix, si han notat que la gent els hi ve més en això.
0: De fet, en aquesta farmàcia hi ha aire condicionat, heu notat que hi hagi gent que entri aquí també a protegir-se una mica?
4: No, però quan entren i noten una mica millor temperatura, ho comenten.
1: Laura Estrada, gràcies.
0: Fins ara, gràcies.
1: Fins ara. En vam estar parlant també de tot el tema dels protectors solars, de...
2: Vam parlar la setmana passada. N'hem parlat, avui és la tercera vegada, perquè en vam parlar quan ens vam referir al tema de la... de l'osteoporosi, sí. El benefici de l'exposició al sol les primeres hores del matí, 10 minutets, i després vam parlar precisament la sobreexposició al sol, els riscos que tenia, vam parlar inclús de cremes protectores i vam parlar del damnat aquell jugador de l'Atlètic de Madrid.
1: Sí, del Marcos Llorente, que ara resulta que se'n va a l'Hormiguero i li posa micròfons, per si no en tingués
2: prou.
1: Bueno,
2: però és un gran servei públic el que fa l'Hormiguero, perquè aquest senyor el que ha de parlar és de futbol, però de medicina i de ciència acudeixi pels que en saben.
1: Però sí que és veritat que cada vegada més jo penso, escolta'm, és que això hauria d'estar molt més subvencionat, això de les cremes solars. És que és una qüestió de salut, no?
3: I tant. Home, de prevenció del càncer de pell. Vull dir que és una cosa fonamental.
1: Dèiem, és que hi ha molta gent que no es pot permetre un ventilador, és que potser hi ha gent que, segons quines cremes, tampoc se les pot pagar.
3: I tant.
2: Jo, durant tot l'estiu. Jo, a veure, aquí hi ha un acte d'autoresponsabilitat, eh? I jo seria selectiu. O sigui, jo sóc favorable a que hi hagi aquesta subvenció, però de forma selectiva.
1: Home, no, i tant, clar, sí, no cal que sigui universal.
3: I també recordar, no?, però... que el barret, no?, les ulleres de sol...
1: Sí, però prefereixo, no sé si aquesta petició s'ha traslladat d'alguna manera per part de la comunitat sanitària, dels metges.
2: Jo crec que encara no hi ha prou...
1: Part del col·legi.
2: Jo crec que encara no hi ha, diguéssim, una consciència generalitzada de que, escolta, encara venim de les generacions de gent que no es va fer protecció i estem pagant les conseqüències d'aquest augment de càncers de pell i d'altres lesions que han vingut amb retard, no? El sol et deixa memòria a la pell.
1: Clar, però qui ha de ser que truqui a la porta del Ministeri per dir, escolteu, això no us hauria d'anar pensant?
2: L'evidència, quan hi hagi més evidència científica de que això pot ser un benefici.
1: Més encara?
2: Constantment es van generant... es van generant, diguéssim, evidències, no? I aquí hi ha unes societats científiques que són les que han de poder-ho elevar. Escolta, segur que hi haurà aquesta proposta. Però, mentrestant, el que em sembla que és molt important és que adequem les nostres ciutats, fixa't que dic les nostres ciutats, i no dic potser tant pobles, que els pobles, diguéssim, que tenen, en aquest sentit, més recurs natural, d'omplir-los d'arbres, de zones d'ombrívoles, de refugis climàtics. És a dir, jo em vaig mostrar molt favorable a la substitució dels plataners per altres motius, però si baixeu per alguns dels carrers que baixen de nord, diguéssim, de la muntanya baix de Barcelona, hi ha llocs que s'han aconseguit espais d'ombrívols que circula un aire diferent. Jo crec que és molt important que hi hagi aquests... De disminuir els espais cimentats, no?, d'asfalt.
3: I tu, que has parlat de refugis climàtics, no sé si tothom té present, no?, que si ho busquem per Google, refugis climàtics, tenim tot de zones de Barcelona i centres, edificis, organismes oficials, on es pot anar a refrescar-se perquè estan ben climatitzats, com són biblioteques, centres cívics, centres sanitaris, parcs
2: El col·legi de metges, perquè tothom
3: metges,
2: pensa...
3: Que sàpiga la gent... que poden anar allà de manera gratuïta i lliure.
2: L'espai del hall
1: d'aquí de la ràdio?
2: De la ràdio podia ser un...
1: Mira, refugi climàtic, sí. I poden escoltar la ràdio.
2: Ho és de manera informal, ja t'ho dic, perquè hi ha gent que para, entra dintre i troba un cert...
1: El problema és que som on som, a tocar de plaça Catalunya, i majoritàriament són guiris. Van anar aquí a agafar una mica d'aire. Però també tenen dret a no morir de calor.
2: També tenen dret. sí, mira, no, parlant de contrast tèrmic, quan entres, quan entres als grans magatzems...
1: Horrorós. Quin fred, mare de Déu.

0: Guillem, tu has recuperat algunes imatges inèdites d'aquesta onada de calor.
1: Sí, tu al principi n'has mencionat algunes d'aquests visitants o persones de Londres, londinencs, que caminaven davant del Big Ben amb tirants. Però mira, això passava ahir a la tarda a París. Amb la calor que fa escoltar aquestes capbussades i aquests salts és gairebé com escoltar un àudio ASMR. Joves es llançaven d'un pont al canal de Sant Martin i feien, doncs això, una capbussada. Els bombers van haver d'intervenir i posar cintes a banda i banda del pont per impedir que continuessin pujant i llançant-se. A França, dilluns van batre el rècord de temperatura en un mes de maig i al Le Monde he vist que explicaven que la calorada té els pagesos amoïnats perquè les vaques ja estan produint menys litres de llet i el blat resulta que ara està florint, és un moment delicat i pot quedar tocada la collita. A França, a més, tenen un segon problema lligat a la calor. Tenen un pic de contaminació d'ozó. És allò, no? Les males notícies mai venen soles. Des de l'inici de l'onada de calor hi ha hagut 7 morts a França, atribuïbles a les altes temperatures, 2 mentre feien esport i 5 ofegats mentre nedaven.
0: Clar, és que, a més, just tenen en marxa el Roland Garros aquests dies.
1: Sí, s'està disputant ara mateix. Sí.
0: Són partits que es disputen a temperatures altíssimes. És igual, no només a les competicions, eh? Des de fa uns anys també els partits de futbol pacten pauses d'hidratació. Ara amb el Mundial que jugarà a Mèxic veurem aquí.
2: Jo preveig que hi haurà el Roland Garros, hi haurà, no sé, és una sensació, no en tinc ni idea, però hi haurà partits nocturns. Perquè no es podran... Amb aquesta calor no es podrà, perquè si amb com es diu, esports col·lectius, pots estar i descansar moments que quan jugues a tennis
0: ja
2: el que jugar
0: no té
2: ni un segon.
0: I
2: per
0: el
2: poder.
0: Tour, que arrenca d'aquí 4 està. Dies, també, com aquell que diu, d'aquí 4 dies no, però a principis de juliol, que encara estarem pitjor.
2: Bueno, no, home, jo espero que aquesta onada...
0: Sigui una onada.
2: Sí, una onada que potser duri una mica més del que voldríem, però... racionalment hem d'esperar que això remeti, no?
0: Que escolteu, comentàvem que això, que les morts de calor, no? Últimament, a cada estiu, anem fent el còmput, aquest recompte, també, que una mica estrany, no? L'estiu passat vam tenir aquella notícia tràgica, també, d'una treballadora de la neteja dels serveis municipals de Barcelona, que va morir precisament per un cop de calor, que és el
3: exacte.
0: Que comentàvem abans. I ara s'han pres mesures per part de l'Ajuntament, que a partir de segons quins graus no es podrà, no?
2: No, i del sector privat, hi ha normes que... No? Que quan els treballadors estan exposats a l'aire lliure, la jornada s'intensifica, diguéssim, a les primeres hores i...
0: Exacte. Però, això, relacionat amb els morts per calor, la pregunta que ens fem també és si de veritat se sap ben bé quantes persones moren per aquesta causa. Com es computa això?
1: Doncs mira, jo no sé com es computa, sí que sé que hi ha un sistema que està en vigor des de l'any 2004, gràcies al qual disposem d'aquestes dades. És un sistema que gestiona l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. Barcelona, segons aquestes dades, és la tercera ciutat d'Europa amb més morts per calor pel canvi climàtic l'estiu passat. 786 persones van morir per la calor de l'àrea urbana de la capital catalana. El 2024, les onades que es van viure a tota Europa van deixar fins a 47.690 morts, una mica més de 1.000 a Catalunya.
2: Hauríem de veure qui fa la recollida sistemàtica, perquè Catalunya és dels llocs d'Europa on hi ha més recollida sistemàtica de dades i podria ser que siguéssim els que més...
3: Perquè
2: som els que en registrem més. Però aquí a Catalunya hi ha el registre que té el Departament de Salut del viatge de mortalitat que es produeix els mesos d'estiu i que és atribuïble precisament amb això, no?
3: Sí, o sigui, el que sí que hi ha, no? Hi ha gràfics on es veu, que a partir de 3 o 4 dies de calor mantinguda comença a disparar-se la mortalitat, sobretot hem de tenir present en on es produeixen aquestes morts, no? En persones grans, en persones que tenen determinades malalties cròniques.
0: Ja.
3: I, per tant, és en aquestes persones les que s'han de cuidar més.
0: La doctora comentava abans, s'ha de beure aigua, el millor per beure és aigua. Quanta aigua hauríem d'estar bevent al dia?
3: A veure, jo penso que uns 2 litres d'aigua de líquid és suficient. El que passa és que nosaltres hem de tenir present que quan nosaltres diem 2 litres de líquid, pues, si ens prenem un gazpacho, també és líquid.
0: Ja.
3: ¿Vale? Si, o una crema de verdures, o us mengem una fruit, o una
2: amanida.
3: Allà també hi ha líquid, vull dir que tampoc...
2: El 90% és líquid, no?
3: Per això insistim que en les èpoques de calor lo raonable és fer una alimentació no? Que sigui fresca a nivell de temperatura, però que també sigui rica en aigua, no?
2: Ja. Les cremes de verdures, les cremes de verdures...
0: Ai,
2: quan et vas fent gran, els nens no els hi agrada, però quan et vas fent gran vas veient que té la seva gràcia.
3: Home, una bitxissó fresqueta, no? Vull dir...
2: Tot això, el 99% del que hi ha és líquid, eh?
0: Sí.
2: És una manera... I després els que puguin... Escolta, el gelat és líquid. Ara no recomano que tothom faci gelat.
0: Però el gelat dona set, eh?
2: Bueno, depèn d'on el compris. No, el que vull dir és que hi ha moltes maneres d'hidratar-se, com deia la doctora Zamora, sense haver de perdre aigua. Diu, perquè és que em costa prendre aigua. Bé, però hi ha moltes maneres d'incorporar líquids sense beure exactament aigua.
3: I també penso que és molt important tenir present que els nens petits, a vegades poden, perquè són petits, poden tenir dificultats per expressar que tenen set. O que la gent molt gran, l'instint de la set el perden, no noten que necessiten aigua. I, per tant, és una població en la que sí que proactivament s'ha d'oferir aigua, perquè tenen aquestes circumstàncies especials.
2: Podríem recuperar o incorporar aquest costum que hi ha en alguns països del nostre entorn i més enllà, que quan vas a un bar o a una cafeteria, sense cobrar-t'ho, et posen una gerra d'aigua.
0: I tant, exacte. Sí, que això acaba...
2: Això estaria bé.
0: Fins aquí els millors moments de l'Aquí Catalunya. Ens podeu escoltar, ja ho sabeu, de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí a l'antena de Ser Catalunya en directe i, si no, a YouTube, a Spotify o a la nostra pàgina web, a sercatalunya.cat. Adeu, que vagi bé.
4: Podeu seguir en directe aquí a Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí a les freqüències de Ser Catalunya i a les nostres plataformes digitals.

0: Rebobinem el llapis de memòria.
1: Bona tarda, Francesc.
2: Bona tarda.
1: Quins serien els mites, tòpics relacionats amb l'urologia que acostumes a haver de desmentir, de dir, no, això no és així, a fer més pedagogia?
2: Bé, l'urologia ara ja és un camp que s'ha engrandit molt. Abans era una cosa bastant limitada. Nosaltres ara tenim moltes persones que són uròlegs i que estan subespecialitats en patologies més concretes, perquè hi ha un nivell d'exigència en la formació i en la tècnica quirúrgica de cada tipus de procediment que obliga a una formació específica de tots els professionals. Abans l'urologia tothom feia una mica de tot, ara, sobretot en els serveis més grans, doncs hi ha una subespecialització. Llavors, a vegades hi ha persones que pregunten per un uròleg en general i és probable que aquell uròleg amb el que parlin no tingui suficient coneixement per parlar d'aquell aspecte tan concret i que necessiti ser redirigit amb un altre company que tingui més experiència amb aquell tipus de patologia.
1: Sí, és ampli.
2: És molt ampli cada vegada més, i cada vegada hi ha tanta tecnologia nova i tan específica que es necessita una subespecialització. Ja no val que tothom faci de tot, com passava, per exemple, quan jo vaig començar.
1: Però a grans trets, de què s'encarrega un uròleg?
2: Un uròleg s'encarrega...
1: Quin és el seu terreny de joc?
2: El terreny és tota la patologia del ronyó, de les vies urinàries, del ronyó, però no del funcionament del ronyó.
1: Això és el nefròleg.
2: Que això seria el nefròleg, sinó dels tumors renals, de totes les lesions del ronyó, o les pedres del ronyó, per exemple, també, totes les vies urinàries que porten l'orina fins a la bufeta, tota la patologia de la bufeta, de la pròstata i de la uretra, i testicle també.
1: Sí, o sigui, sí. També teniu pacients dones.
2: També, sí, bastant.
1: Que aquest és un dels grans mites i tòpics, no? Suposo que l'uròleg és dels homes i el ginecòleg de la dona. No funciona així.
2: No és així. No, tenim moltes pacients dones, sí, sí.
1: I quina és la teva especialitat dintre del camp de l'urologia?
2: Dintre del camp de l'urologia jo vaig començar, com t'he comentat al començament, tothom feia una mica de tot, ens vam anar subespecialitzant i suposo que després tindrem temps d'explicar-ho una miqueta més. Em vaig anar dedicant a la cirurgia, primer la paroscòpica i després a la cirurgia robòtica, específicament sobretot de patologia oncològica del ronyó, la bufeta, la pròstata i el trasplantament renal.
1: En parlarem, perquè avui connectem les cançons del llapis de memòria del cap de servei d'urologia de l'Hospital de Bellvitge, el doctor Francesc Vigués.
0: A SER Catalunya i la cadena SER, llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria de l'uròleg Francesc Vigués amb Me cuesta tanto olvidarte de Mecano, és a dir, Francesc, la cançó del famós Quadro de bifrontismo. Que tu saps què vol dir això de Quadro de bifrontismo?
1: No, ni idea.
0: Estem tots igual, eh?
1: Ni idea, ni idea.
0: Una cosa que el senyor Cano, no?, es va inventar i es va quedar i tots ens l'hem menjat, però no sabem què vol dir. En tot cas, Francesc, aquesta cançó es va publicar l'any 1986, que, si no m'equivoco, va ser l'any que tu vas trepitjar per primera vegada la que ha sigut casa teva professional durant els últims 40 anys.
1: Exacte. Va ser quan estava acabant acabava la carrera de medicina i començava la residència, l'especialitat. I és una època, aquells anys 80, on Mecano, almenys,
0: a mi em
1: sentíem a tot arreu i et marcava tot, i a més et permetia anar des d'un tipus de sentiment a un altre, et cobria totes les possibilitats, no? Per això he posat un parell de cançons de Mecano d'un extrem a l'altre, no? Quan a sentiments que em recorden.
0: Estàveu impregnats de mecanisme, tots, eh?
1: A tope, contínuament, a tot arreu.
0: I quins records et venen al cap per això, no? Que entres a l'Hospital de Bellvitge per primera vegada?
1: És com si... mentre estudies medicina, estàs una mica en una bombolla i estàs accedint al mercat laboral, tot i que segueixes entres en una etapa de formació, perquè és una etapa de la residència, on estarem 5 anys per tenir, finalment, una especialitat, comences a tenir una responsabilitat laboral. Ja no val lo de dir, jo sóc un estudiant i m'ho puc passar bé fins aquí i prou. Exacte, no em poden exigir res. Ara és una situació molt diferent. I això al començament costa una mica, unes quantes castanyes fins que t'adones compte del que s'espera de tu i t'adaptes per força.
0: Que tu, quan comences a estudiar medicina, tens clar que et vols especialitzar en urologia o això arriba més tard?
1: No, en absolut. No. Jo vaig començar medicina una mica per descarte, després de mirar moltes altres carreres, però sempre que mirava altres possibilitats, acabava dient, no, però medicina cobreix tot el que a mi m'agrada. No sé si encara exigeix, però ens donaven un llibre de totes les carreres possibles que hi havia. I després de mirar-lo per davant, per darrere, vaig dir, haig de fer medicina perquè és el que m'agrada més, no? Però vaig començar a medicina sense saber què era la urologia, fins que a dintre la carrera comences a fer pràctiques de totes les especialitats i veus el que cobreix cada una de les especialitats i és on vaig començar a pensar que m'agradava la urologia i vaig acabar la carrera i em vaig presentar a l'examen MIR sabent que volia fer urologia.
0: I què et va seduir tant de l'urologia?
1: El fet de que és una especialitat molt variada. Ja en aquella època, que no era tan variada, ni molt menys com és ara, era una especialitat que hi havia una part mèdica, hi ha especialitats quirúrgiques que bàsicament només és anar al quiròfan i poca cosa de diagnòstic i poca cosa de tractament mèdic. Urologia, en canvi, és una especialitat que té una part mèdica important i una part quirúrgica. És una especialitat medicoquirúrgica, com pot ser, per exemple, otorrino o altres especialitats, no? I urologia em va agradar des que vaig fer les pràctiques pel component tan variat que li vaig veure en aquell moment i que amb els anys encara s'ha multiplicat molt més.
0: A molt més. Com era aquell hospital de Bellvitge de fa 40 anys, a 1986?
1: Era un hospital que llavors, tot i que era més nou que ara, ja es veia... Era un hospital relativament nou, però que ja es veia una mica degradat. Però tu no ho recordes per com era l'edifici, sinó que recordes per l'ambient en el que entres. Entres en un ambient on tens unes persones grans que quan els veus per primera vegada penses que són molt més grans de tu, després amb els anys te'n dones compte
0: que
1: potser et portaven 4 o 5 anys, però els veies molt, molt, molt més grans que del que érem els que començàvem. Els més joves, i després una quantitat de companys d'una edat semblant a la teva amb la que comparteixes les angoixes, els nervis de les primeres guàrdies, de les primeres vegades que t'has d'enfrontar a la realitat com a metge.
0: Sí, a bon rotllo. Urologia, segons la teva experiència?
1: D'entrada, no entres a la teva especialitat. Entres en un pool de diverses especialitats, i en aquest pool de diverses especialitats són

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: 72 és quan es va constituir, es va inaugurar l'hospital. El 72 es van començar a crear les places de cap de servei d'urologia, que va ser el doctor Narcís Serrallach, que venia de l'hospital del Vall d'Hebron, estava treballant al Vall d'Hebron, i va anar allà com a cap de servei, però d'un servei que encara no tenia malalts i encara no funcionava. I d'aquells anys, fins al 75, més o menys, va ser quan va començar a funcionar ja des de llavors fins ara tota pastilla.
2: Que jo deia que tu has estat allà els últims 40 anys, però crec que al principi de tot sí que hi ha dos anys o així que, mm-hmm, que fas una paradinha, no?
1: Sí.
2: Per anar a un hospital comarcal.
1: Exacte.
2: A on vas?
1: Mira, jo vaig acabar la residència i, a diferència d'ara, que falten metges a tot arreu, vaig acabar la residència i al cap de 5 anys ja tenia el títol d'especialista, però no tenia feina. No hi havia la possibilitat d'anar a un dels hospitals grans, que és el que d'entrada en aquella època almenys aspiràvem qualsevol que havia fet una cosa tan exigent com una càrrega de 6 anys més 5 anys de formació d'especialista. No tenia l'opció d'anar a un hospital gran i vaig estar 3 mesos a l'Hospital Comarcal de Manresa. Després vaig estar, perquè allà no hi havia cap altre uròleg, estava sol, cosa que t'ajuda molt a veure què saps fer i què no saps fer.
2: Bueno, és la mili, no?
1: Això,
2: perquè ho has de fer tot tu.
1: I després vaig estar ja la resta de l'any a l'Hospital de Vic. Allà sí que érem 3 uròlegs. I jo penso que, tot i que va ser una experiència que d'entrada hauria preferit quedar-me a l'Hospital de Bellvitge, per exemple, penso que és una experiència professional molt, molt important. És molt important que els metges no es quedin només amb el que veuen en un hospital de tercer nivell, sinó que passin una temporada en un hospital comarcal, com el que jo vaig estar a l'Hospital de Vic, per veure què és el que es pot fer en aquells hospitals, quin material tenen, quin suport de professionals tenen, perquè això és molt important, saber que quan et contacta un company d'un hospital més petit i compartint una angoixa per un malalt, l'has d'entendre, perquè ell no pot solucionar-ho tot.
2: Li has de donar suport.
1: Exacte, no té els mitjans, li has de donar suport. Perquè, i això és més fàcil fer-ho si has estat en el seu lloc. Ho entens molt millor.
2: Que aquí també entra ara l'avenç tecnològic brutal que hi ha hagut en tots aquests anys.
1: Uh-huh.
2: Què us ha portat aquesta cirurgia robòtica?
1: Ens ha portat diverses coses. Primer, la cirurgia robòtica. Diem que primer vam començar amb la cirurgia laparoscòpica. Quan jo vaig estar fent la residència no estàvem fent cirurgia laparoscòpica. Urologia va començar sobre els anys 90.
2: Què vol dir laparoscòpica, així, pels que no en tenim ni idea?
1: Laparoscòpica vol dir fer una cirurgia de la panxa, amb unes incisions petites, però on posem els instruments, posem aire dintre la panxa per poder, si s'ha de treure el ronyó, separar el ronyó de les estructures del costat, posar aquell ronyó en una bosseta i treure el ronyó per una ferida petita. Això què fa? Que això va permetre que, per comptes de fer un tall a sota de la costella, que era molt dolorós i que els malalts estaven entre una setmana i 10 dies ingressats, fent-ho d'aquesta manera, s'estaven 24-48 hores.
2: Perquè sí, el dolor, molt menys invasiu.
1: Molt menys invasiu, una recuperació després, un cop estaven a casa, també molt, molt més ràpida. Això ja va ser un canvi espectacular. La cirurgia robòtica va venir després, en concret a l'Hospital de Bellvitge es va instal·lar el primer robot l'any 2009, o sigui, feia ben bé 12 anys que estaven fent cirurgia laparoscòpica, i amb uns procediments en aquell moment, al començament, el que ens va fer és facilitar algunes de les cirurgies laparoscòpiques més complicades. I a partir d'aquí el que ens ha permès és transformar moltes de les cirurgies que, a pesar de la laparoscòpia, com que eren massa complexes, les seguíem fent obrint, per tant, amb unes ferides grosses, amb recuperació lenta, transformar-les en cirurgia laparoscòpica, però amb l'ajuda del robot.
2: Clar, que ara dius 2009, que molts quan pensem en robots doncs se'n van als temps actuals, però no. Fa més de 15 anys que tu estàs acreditat per utilitzar la cirurgia robòtica. 2009, una època on, en part per culpa del Barça,

0: Viva la vida de Coldplay, sonant al llapis de memòria del cap de servei d'urologia de l'Hospital de Bellvitge i també de Viladecans, el doctor Francesc Vigués, que és una cançó que molts, si tanquem els ulls mentre sona, doncs podem veure aquelles mítiques rotllanes del Barça amb els títols al centre. Ara bé, Francesc, si tu tanques els ulls mentre sona Viva la vida, quins records et venen al cap?
1: A mi recordo una època molt concreta, una època en què en el meu servei, després de... diríem, no lluites, però sí que per poder fer tècniques noves i havíem de trencar estructures, ja no recordo quin any exactament era, però hi havia, quan vaig entrar al servei, una estructura molt tancada, tenies persones amb molta experiència quirúrgica, però amb poca capacitat d'entendre que es podia millorar i que es podrien fer coses noves, no? I aquest any, aquesta cançó em porta a l'època en què estàvem començant, ens havíem facilitat l'opció de poder començar a fer tècniques que aportaven un avantatge important en els pacients, com tota la cirurgia laparoscòpica i pocs mesos després la cirurgia robòtica.
0: Si tu recordes el dia que va arribar el primer robot.
1: Sí. Sí, sí. Va arribar el primer robot i també recordo que no sabia per què servia. Vull dir, havíem vist molta... l'havíem provat, evidentment, havíem vist molta bibliografia americana, però pensàvem, això realment ens servirà per millorar la qualitat de vida o l'evolució els dies després de la cirurgia dels malalts. Evidentment, d'entrada ho veus...
0: Els dubtes.
1: Amb dubtes, sí, sí.
0: Que imagino que en aquests últims 15-17 anys ha evolucionat moltíssim el robot, també. Com ens l'hem d'imaginar, el bitxo?
1: El robot te l'has d'imaginar, de fet, és com una grua.
0: Una grua
1: que no fa res per ella mateixa, sinó que el cirurgià, que està en una consola al costat, amb una espècie de joysticks, pot moure els quatre braços que té aquell instrument.
0: Una grua amb quatre braços?
1: Amb quatre braços, exacte. Això vol dir que el cirurgià mou un dels braços, és la càmera que li permet estar en tres dimensions, com si estigués a dintre del cos del malalt, i a més té tres mans, perquè té dos instruments per moure amb una mà i un altre instrument per moure amb una altra. Evidentment, no tot alhora.
0: Pots esbudellar el pacient.
1: No, però sí que pots controlar exactament on tu vols veure, la distància a la que vols veure els teixits, a sobre ho veus en tres dimensions, i a sobre tens el control de tres instruments diferents. I això fa... Que facilita molt les cirurgies, sobretot les més complexes.
0: O sigui, que pel que dius, que més ara ens comentaves que no fa res per ell sol, el robot seria com el cotxe de la Fórmula 1 i tu ets el pilot, el cirurgià.
1: Vindria a ser això, però a part d'això hi ha una altra cosa, que és que al costat del robot i en contacte amb el malalt hi ha d'haver un company que està ajudant amb dos instruments més. I és indispensable, no pots operar sol amb el robot sense aquest ajudant.
0: Sí, tenim sis mans.
1: Tenim
0: quatre,
1: sis mans.
0: Quatre del robot i dos de l'ajudant.
1: I dos de l'ajudant, exacte.
0: Déu-n'hi-do.
1: Això facilita molt... clar, abans també es feien cirurgies amb sis mans, però havies de fer un tall prou gran com perquè poguessin caure les sis mans a dintre. Doncs això s'ha substituït.
0: T'ho has estalviat.
1: Exacte.
0: Que, pel que tinc entès, valen una pasta, aquests...
1: Exacte,
0: robots.
1: Sí, valen una pasta, tant la compra del robot, o bueno, a vegades cada centre busca alternatives, com són sessions del robot a canvi d'un compromís d'ús amb un número de procediments.
0: O sigui, pots pagar amb espècies.
1: Amb espècies, que és, els instruments que utilitzes no serveixen indefinidament. O sigui, per exemple, hi ha unes tisores, serveixen per 10 cirurgies. Quan han fet 10 cirurgies, aquelles tisores ja no les pots tornar a fer servir i n'has de comprar unes altres. Llavors, si fas moltes intervencions, pagues molts instruments i l'empresa et pot cedir el robot sense comprar-lo.
0: Sí, pot ser que et digui, mira, la impressora te la dono, però tu els tòners...
1: Els has de fer, sí, has de fer gast, has de fer, i a sobre has d'imprimir bastant.
0: Però has de fer molt gasto, perquè pel que tinc entès estem parlant, potser val 2 milions d'euros un robot... d'aquests.
1: Sí, sí, sí, 2 milions més un manteniment que evidentment el manteniment és el mateix preu si es fa en 10 cirurgies que si en fas 1000. Per tant, interessa que quan un robot entra en un hospital se li tregui el màxim rendiment possible, perquè el rendiment serà el mateix i se'n beneficiaran més malalts si, si el pots xista utilitzar.
0: És per fer-lo servir.
1: Això està clar.
0: Recordes la teva primera operació amb cirurgia robòtica?
1: Sí, recordo que va ser una cirurgia d'un càncer de pròstata que va venir a ajudar-me, perquè era la primera, normalment, els primers procediments, a part de que has fet abans una formació amb cirurgia experimental i amb simuladors, com simuladors de vol, igual, però les primeres cirurgies en malalts, perquè hi hagi el màxim seguretat, normalment ve una persona que ja té més experiència, que fa de tutor i que està al teu costat i et va donant consells, no? Això és una cosa que ara nosaltres fem a molts llocs. I recordo que va venir un cirurgià de Màlaga a ajudar-me a les primeres dos cirurgies. I recordo el paper tan important que té el fet de que hi hagi una persona que saps que no faràs cap mal, no? I que, uh-huh. que et donarà suport i que t'està guiant contínuament. Això és bàsic, el paper del tutor.
0: Que suposo que ja està molt, molt habituat al tema, però al principi, aquests primers anys, uh-huh. els pacients ho rebien bé quan els deies, mira, t'operarem per cirurgia robòtica?
1: Preguntaven quins avantatges té i per què m'han d'operar per cirurgia robòtica. I era molt fàcil explicar-los. És que
0: les avantatges són bastantes.
1: Són bastantes, sí.
0: En canvi d'estar-te dues setmanes a l'hospital, podràs marxar...
1: Bueno, també depèn. Aquí ara ho estem comparant amb la cirurgia laparoscòpica. Ja no estaves dues setmanes a l'hospital, però, per exemple, fer una operació d'un càncer de pròstata per laparoscòpia és un tipus de cirurgia que el cirurgià que ho fa, nosaltres en aquella època ho estàvem fent, però necessites fer-ne moltes per fer-les bé. El robot, precisament, el que fa és facilitar aquesta corba d'aprenentatge, que no necessitis tantes cirurgies per fer-ho tan bé com ho faries per la persona.
0: És més precís.
1: És molt més precís i ho veus molt millor. El que sí recordo del quan vaig començar la cirurgia robòtica és que vaig aprendre anatomia. Vaig començar a veure estructures que fins llavors, amb la cirurgia oberta i amb la laparoscòpia, no les veia, simplement per l'augment que tens. La càmera del robot, a part d'aquest, ho veus totes les estructures en tres dimensions, com si ho veiessis amb els dos ulls, la laparoscòpia només ho veus amb un ull, a part, t'augmenta la imatge per 10 vegades. O sigui que ho veus ampliat 10 vegades el que abans ho veies, potser només amb un augment de 3 vegades. Llavors estàs aprenent anatomia i, per tant, estàs aprenent a fer-ho més bé.
0: Mai t'ha donat cap ensurt un robot d'aquests?
1: Una vegada, de moltes cirurgies, hi va haver un moment, un dia concret, que un dels braços aquests, que normalment controlem, va fer un moviment pel seu compte inesperat. Mai havia passat això, ho vam estar revisant, no es va detectar cap fallo, no va passar res, evidentment, res greu, i vam haver de desconnectar el robot, tornar-lo a connectar,
0: un reset,
1: el que fem sempre quan una cosa no funciona.
0: Quan el wifi no va...
1: Doncs exactament el mateix, i va començar a funcionar bé i no va passar res ni vam saber què havia passat, però a vegades amb les màquines poden passar coses.
0: Sí, només és una vegada en 17 anys.
1: Sí, això va passar una vegada.
0: Que abans et feia el símil aquest de que si el robot és el cotxe de Fórmula 1 i tu ets el pilot, i ara continuo amb una altra comparació automobilística, perquè crec que aquests robots també et permeten ser com un professor d'autoescola, no?
1: Exacte.
0: Que tu pots fer que algú es formi, però tu portes el control del que està fent i si no està bé, doncs tens els pedals.
1: Sí. Per fer això, saps que he comentat que la persona que fa anar el robot està treballant amb una consola, amb uns joysticks. Els quiròfans, nosaltres a l'Hospital de Bellvitge tenim una segona consola que pot estar dintre el mateix quiròfan i llavors estan connectades les dues. Això permet que un cirurgià estigui fent la cirurgia i un altre l'estigui supervisant. Si hi ha un moment que li ha d'ensenyar un moviment diferent o posar les estructures d'una forma diferent o accedir d'una forma diferent, això ho pot fer el professor d'autoescola.
0: Moure-li el volant, amb la ràbia que fa, que et moguin el volant,
1: sí,
0: però
1: sí.
0: Sobretot que no es trenqui res, que en cap moment se senti un soroll com aquest.

0: A l'illa pis de memòria de l'uròleg Francesc Vigués també hi hem trobat un one hit wonder com una casa de pagès, com és el Lemon Tree dels alemanys Fool's Garden. Francesc, què hi fa aquesta cançó de l'any 1995 entre les cançons del teu llapis de memòria?
1: Aquesta cançó reflexa una època, és prèvia a les que hem comentat abans, i és l'època en què jo estava començant l'especialitat, ja era especialista d'urologia, i em recorda aquella època on estàvem buscant el lloc on havíem... O sigui, una mica buscar la direcció de que havíem de dirigir la nostra tasca professional a dintre de l'urologia. I a vegades et sents una mica com la cançó aquesta, que és una situació una mica de... A vegades, no d'avorriment, però de que estàs despistat, que no saps ben bé cap a on tirar i si cap a on vas és el lloc correcte.
0: I ara, anys més tard, el lloc era cap on anaves?
1: Per descomptat, per això ve la de Coldplay després.
0: Que quants anys tenies tu, el 95?
1: Pues el 95 tenia... quasi 40. 30 sí. I pico, sí.
0: Sí, tu ets del 50...
1: 61.
0: 61.
1: Sí.
0: I 81, quins... ets de Barcelona ciutat?
1: No, jo vaig néixer a Terrassa i des de fa molts anys visc a Castelldefels.
0: I quins records tens d'aquella Terrassa d'anys 60 on tu et cries?
1: Bueno, els anys 60 de Terrassa, els records que tinc és dels companys de l'escola, de veure la tele en blanc i negre, de no veure la primera tele amb color fins que vaig veure el cos de Franco de mort present. I
0: això és el primer
1: record de televisió en color que tinc.
0: Del Technicolor, d'això,
1: sí,
0: eh?
1: És aquest. Bueno. Ho tinc gravat de passar per davant d'una botiga d'electrodomèstics i veure tot de pantalles amb la pantalla en color.
0: I allà el dictador mort.
1: Exacte, sí, sí.
0: Que bé, no? Això de la imatge...
1: Això és el primer que recordo.
0: Això que el pobre hauria estat prou pàl·lid, però bé, això és...
1: No, suposo que el van tonejar, també.
0: O sigui, tu les riuades crec que van ser el 60...
1: Va ser el 62.
0: Clar, no, tu tenies no un any, no recordes. Quants éreu a casa dels Vigués, Julià?
1: Doncs érem els pares i tres germanes i jo.
0: Família de metges o res a veure amb
1: no,
0: la medicina?
1: No, res a veure. El pare era comptable, la mare havia fet magisteri i va estar un temps fent de professora en un institut de Terrassa i després va estar treballant amb la merceria que tenia el meu avi a Terrassa.
0: I a tu, quan de petita et deien Francesc, tu quan siguis gran...
1: Bombero, sempre deia. Sempre deies bomber, sí, sí. No sé per què, però deia bomber quan m'ho preguntaven de petit, sí, sí.
0: Sí, tu no jugaves amb els metges, a fer metges,
1: no.
0: ni històries...
1: No.
0: Bomber, eh? Bé, has acabat apagant focs d'alguna manera.
1: Home, això segur, però no de la mateixa manera, no.
0: O sigui, quedaven molts anys perquè tu miressis així cara a cara a la medicina,
1: sí.
0: I li diguessis...
1: Sí, sí.
0: Estic boig per tu. Sí.

0: Boig per tu, de Sau, sonant el llapis de memòria del doctor Francesc Vigués, que és una cançó publicada l'any 1990, en la qual Pep Sala, Carles Sabater i Joan Capdevila, és a dir, els membres de Sau, volien copsar el seu amor per la lluna, però, mira, la gent ràpidament se la va fer seva i es va convertir en un dels grans himnes d'amor de la música en català. I, Francesc, entre aquesta gent que l'ha convertit en un himne d'amor, crec que sí, estàs
1: sí.
0: Tu.
1: Estic jo, sí, sí. Va ser... a dintre de tots aquests companys que he comentat abans, que començàvem la residència junts, coincidies més estretament amb un grup més petit que feies totes les guàrdies, que tenies una relació molt intensa perquè passaves moltes hores a urgències, solucionant problemes, però també compartint moltes coses. I en aquí va sorgir la persona amb qui estic des de llavors. I la cançó aquesta em porta a un concert que vam anar junts, crec que va ser Palafrugell, de Sau, i tinc la cançó i la imatge d'aquell moment fa molts anys, però encara me'n recordo de la sensació d'aquell començament.
0: Qui és ella, senyor?
1: La Rosa.
0: La Rosa, posem-li nom.
1: Sí, sí.
0: La doctora Rosa, també?
1: La doctora, també. Pensa que hi ha molta endogàmia amb això de la medicina. Estem moltes hores junts.
0: Mira, que te diuen del roce hace el cariño,
1: no? Exacte, i aquí no sé si va fer el roce, però va ser bastant immediat a la que ens vam veure.
0: Que ella m'han comentat que és cirurgia digestiva?
1: Sí, ella és cirurgiana general i digestiva, sí, sí.
0: Que per què dius que allò va ser una relació inesperada i fins i tot accidental?
1: No, accidental perquè a urgències a vegades has de solucionar problemes amb malalts i que et trobes treballant sense ni saber qui tens al costat fins que, per solucionar un problema urgent, fins que gires el cap i trobes una mirada que ja et captiva i que des de llavors estem junts, vaja. Una mirada que ens, jo crec que els dos ens va copsar.
0: Us vau conèixer a urgències.
1: Ens vam conèixer a urgències treballant, sí.
0: Entre els nervis, no?
1: Exacte.
0: Passa'm això, passa'm l'altre.
1: Sí, dic, home, qui és aquesta noia?
0: Ostres, no? De cop?
1: Sí, sí.
0: Estaves allà al bisturí i et vas quedar que no li...
1: Quasi.
0: Que us vau quedar allà i mira, fins avui. Mm-hmm. I dius que... Aquesta cançó et porta a un concert que veu fer veu anar a Palafrugell.
1: Palafrugell, crec que va ser.
0: Però aquell va ser el primer dia, la primera...
1: No, això ja va ser el cap d'uns dies.
0: Aquí ja estàveu ennoviats.
1: Ah, exacte. Aquí ja la cosa ja estava una mica... Sí, sí.
0: Que m'han dit, doctor, que ets un gran apassionat de viatjar.
1: Sí, sí, sí.
0: En parella?
1: Sí.
0: O, bueno, potser voldries anar tu amb la bicicleta.
1: També, amb bicicleta també, però prefereixo anar amb bicicleta amb parella. és més divertit.
0: I on vas aquest estiu?
1: Aquest estiu anem una setmana a Ordesa, a la Vall d'Ordesa, amb les bicicletes.
0: Ella també va amb la bici,
1: Ella també va amb bici, sí. Els dos anem amb bici elèctrica, perquè per fer desnivells importants amb bici no faríem res. Però amb bicicleta elèctrica no es pot entrar dintre el Parc Nacional d'Ordesa amb bicicleta, però tota la zona d'influència del parc sí que es pot fer i hi ha excursions molt boniques per fer.
0: I però hi ha policia mirant que si la bicicleta és elèctrica o no.
1: No perquè sigui elèctrica o no. O sigui, qualsevol bicicleta
0: no pot entrar
1: a dintre el parc.
0: Elèctrica o no?
1: Exacte.
0: No hi ha una discriminació cap a la,
1: no.
0: Que la bicicleta elèctrica.
1: La gent gran podem anar amb bicicleta elèctrica, sisplau. Igual que els que van sense els que no la necessiten, vaja.
0: I quines parts del món has vist que recomanaries?
1: Home, hi ha diversos viatges que jo penso que m'han agradat molt, que repetiria alguns pels records i per la situació personal, com per exemple un viatge amb cotxe a la costa oest dels Estats Units amb els meus fills bastant petits, que va ser un viatge de ben bé de 5 setmanes i que ho tinc un molt, molt bon record. Viatge al Canadà, viatges a Xile... Per casualitat vam acabar anant fa poc a Hawaii, i va ser una cosa inesperada, també.
0: Com es va, per casualitat, a Hawaii?
1: Per casualitat es va a Hawaii perquè la Rosa havia de participar d'un congrés que va ser una cosa d'última hora, que no hi havia d'anar, i al final hi va haver d'anar, i home, ja que hi va ella, jo m'apunto, i per comptes d'anar-hi 4 dies, potser que ens hi estem 15, no? I em va sorprendre, em va agradar moltíssim. És un viatge molt bonic.
0: Francesc, quan viatges també és un moment molt procliu per allò de... Hi ha algun mèdic en la sala?
1: No m'ha passat mai.
0: No t'ha passat mai?
1: Afortunadament,
0: encara,
1: no m'ha passat.
0: Encara no t'ha passat mai. Algun dia et passarà. que ara ens comentaves, parlaves dels teus fills, ells també continuen la tradició dels pares de ser metges?
1: La Laura, la filla gran, sí, va estudiar medicina i va fer... és oftalmòloga, ara ja acaba l'especialitat.
0: Esteu ben variadets, veig.
1: Sí, sí, una mica de cada. I el Jan, que és el més jove, ell va fer biologia.
0: Sí, més o menys esteu tots en el
1: home, mateix... Home, no és ben bé medicina. Bueno, va dir que la medicina, veient l'antecedent dels pares i la germana, va dir això que era descartat. La part científica, sí.
0: Que ara mateix està sonant de fons la cançó Bon dia, dels Pets, que crec que és un tema que has inclòs al teu llapis de memòria, en part, per això que parlàvem, pels teus fills.
1: Exacte, sí, sí, sí. És una cançó que em porta el record dels primers estius amb els fills de 4, 5 anys, la Laura, i 2 anys el Jan. I em porta els estius a la platja Sant Antoni de Calonge amb ells, cantant tots i saltant al matí amb aquesta música de fons.
0: Doncs vinga, anem a saltar a la platja de Sant Antoni de Calonge.

0: que, Francesc, sent mare i pare metges, ha sigut fàcil conciliar amb la vida familiar, això?
1: No, no ha sigut fàcil. No ha sigut fàcil més que res perquè a sobre no teníem, tant ella com jo, som els germans petits. Per tant, els pares eren bastant grans i a sobre no vivien a prop ni uns ni els altres, amb la qual cosa, al començament, amb els nens petits, havíem de la forma de poder estar o un o l'altre sempre amb els nens, sobretot els caps de setmana, és que quan feia guàrdia un no podia fer l'altre. I això era un esforç perquè perdies temps de lleure, d'estar els quatre mm-hmm. junts.
0: No? O sigui, estaves tu o estava ell.
1: Exacte, sí, sí. No era fàcil, no va ser
0: ara
1: fàcil.
0: Ara ja t'han crescut.
1: Perquè... Home, ara ja no ens donen gens de feina.
0: Per dates superen la trentena.
1: Exacte.
0: Els dos.
1: Sí.
0: Ja ets avi o encara...
1: No, encara no, encara no.
0: Tens ganes de fer
1: sí,
0: avi?
1: Sí, em fa il·lusió, sí.
0: Perquè ara tens 60...
1: 5, 64, d'aquí 15 dies, 65.
0: Tens en ment el tema de la jubilació?
1: Sí, perquè a 15 dies de fer 65 anys, sí, tinc en ment el
0: Et fas d'aquí 15 dies?
1: Exacte, sí, sí. De moment seguiré la feina que estic fent a l'Hospital de Bellvitge i la coordinació de l'Hospital de Viladecans, perquè és una... s'han ajuntat els dos serveis fa relativament poc.
0: S'ha fet gran la cosa, tu.
1: S'ha fet molt gran i és complicat que una sola persona faci la coordinació de tot i de moment seguirà un any. No sé si gaire més, probablement no.
0: Sí, de moment un any. Però clar, tu, sí. Com a cap del servei, has de fer una transició...
1: No, és que seguiré un any, però ja deixaré de ser cap de servei de l'Hospital de Bellvitge. Sí, sí, està clar.
0: Aquí hi ha una transició. O sigui, t'has de passar... Escoltat. Li has d'explicar moltes coses a algú.
1: Exacte.
0: Perquè
1: sí,
0: pugui
1: sí. Sí, sí.
0: Fer-ho. Ha passat ràpid aquests
1: volant,
0: 40 anys?
1: Ha passat volant, sí, sí. Ha passat molt, molt ràpid.
0: O sigui, ha sigut un obrir i tancar d'ulls?
1: Potser si mires les cançons et veuràs que és música molta dels anys 80 i 90.
0: I hi ha una sorpresa. Perquè...
1: I hi ha un salt i després arribem pràcticament al dia d'avui. O sigui que a mesura que han anat passant els anys, el temps encara ha anat passant més de pressa, les cançons més de pressa i hi ha molt espai entremig, no?
0: Que m'ha sorprès aquesta cançó.
1: Sí?
0: No et feia jo de... Bueno, ara el desvetllarem. També no, t'agrada no. Aquest estil o és una influència...
1: No, m'agrada. M'agrada per l'energia que desprèn, m'agrada pel...
0: És el xitxa, eh?
1: Exacte, sí, sí. I m'encanta, sí, sí. I a més, no sé, em dona la impressió de que, bueno, fins aquí hem arribat amb energia, amb ganes de fer més coses i és una cançó que des que la vaig sentir per primera vegada m'ha agradat molt.
0: Mireu quina marxa porta el doctor Francesc Vigués. Aquí teniu Lady Gaga, Abracadabra.

0: Doncs aquesta és la canya que porta el doctor Francesc Vigués, que no és música d'algú que es vulgui jubilar, també t'ho diré.
1: Bueno, hi ha moltes altres coses a part de seguir treballant, hi ha moltes coses per fer.
0: Clar, amb la bici, sí. Fas això a la bici i amb això...
1: Home, fas això a la bici i t'estimbes.
0: Bueno, puges l'angliro, pot
1: sí.
0: Passar qualsevol de les dues coses.
1: Això sí, això sí.
0: Que imagino, Francesc, perquè tu, a més d'estar a Bellvitge, crec que abans tenies una consulta també pròpia,
1: sí.
0: Que tu hauràs vist coses molt estranyes a consulta.
1: Sí, hem vist coses estranyes, però vaja, tan estranyes
0: la
1: com
0: més,
1: perquè...
0: La més surrealista que recordis?
1: No sé, així de cop no penso, però bueno, a vegades sí que hi ha confusions que et deixen descol·locat, com una persona que ve, es pensa que ve l'uròleg per una cosa que ha de veure una especialitat que no té absolutament res a veure, com potser s'assembla una mica, i dius, pues, aquí no és, és a la consulta del costat.
0: Quin seria l'altre nom?
1: Pues, per exemple, no recordo un cas en concret, que no sé si venia pel proctòleg o una cosa així. Ja has de fer una mica de docència de què és cada cosa i explicar que no...
0: Clar, el conducte urinari no és...
1: Està a prop, però bueno.
0: Sí, són colindants, potser, sí, mai millor dit.
1: Exacte.
0: Que, sí, però sí. Això t'ho comentava abans de començar l'entrevista, que és la urologia. Mm-hmm. Potser li falta una mica pedagogia, perquè
1: posat,
0: jo, sense anar més lluny, a comentar en un grup d'amics, avui un uròleg, doncs tot eren bromes, perquè també som un país de caca, culo, pedopis, i la gent, realment ho dic, es pensava que és el metge del penis. I no és així, és una especialitat més.
1: Exacte, sí. Bueno, el penis també està inclòs, també li passen coses al penis, però no només en el penis, però sí, és una part de la urologia.
0: Que tothom li quedi clar. Mm-hmm. Que he estat mirant, perquè m'agrada fer aquestes coses, les ressenyes que tenies a la teva consulta, que ara ja l'has tancat,
1: sí.
0: I molt bé, no baixes de les quatre estrelletes,
1: bueno,
0: tothom molt content, i el que destaquen és que no perds el temps.
1: No, això sí, que intento no perdre-la.
0: Acabes molt per feina.
1: Intento no perdre-la, això.
0: Que ets molt clar parlant,
1: uh-huh.
0: I que dones molta seguretat.
1: Doncs mira...
0: Quin és el secret?
1: Jo penso que el secret és la sinceritat i explicar les coses cares sense falses expectatives. La gent, de fet, el que vol quan va, jo penso, quan va a un metge, si li comença a donar explicacions que no són assolibles, el malalt es pot fer una mala idea i després tot això porta a unes males experiències. Jo crec que és molt important ser clar des del començament de què es pot aconseguir i què no. I això és fàcil d'explicar. Són coses que
0: Pim,
1: són
0: pam.
1: Molt clares. Sí, sí.
0: Que en aquestes pàgines, el Top Doctor, i aquestes, mm-hmm. N'hi ha moltes on apareixes, posa totes les especialitats que fas, i jo he al·lucinat. Mira quantes especialitats fas. Tot això, vull dir, va des de balanitis, biòpsia de pròstata, faloplàstia, pedres del ronyó, segona opinió mèdica, que aquesta
1: bueno,
0: està molt
1: sí.
0: Bé, sol pèlvic...
1: Mm-hmm. Bueno,
0: tot això fas?
1: No.
0: Ah, val.
1: No. Tot això és una llista que no sé d'on ha sortit. Tot això són procediments urològics.
0: Però no tots tu fas aquí.
1: No. Com ja he comentat abans, la urologia... fer tot això una sola persona és impossible, perquè no ho faries bé. No, és impossible fer-ho bé tot. Has de subespecialitzar-te en una cosa i el que sí que fa, el que et dediques a fer, intentar fer-ho el màxim de bé possible. Però pensar que ho pots fer tot bé, això es feia abans, però no és una mala... És una mala solució, perquè no faràs res de forma excel·lent.
0: És allò de qui mucho abarca, poco aplica.
1: Ah, exacte. Sí,
0: no, jo havia al·lucinat, perquè aquí hi ha de tot. Vull dir, láser verde próstata engrosamiento de penis.
1: No sé d'on ha sortit això, perquè això no ho he fet mai.
0: No sabia que es podia engrossar un penis, sabia que
1: es
0: podia allargar...
1: Es
0: pot engrossar un penis?
1: Sí, bueno, poden posar-hi greix, per exemple, a sota la pell, o...
0: Això es fa, jo sabia que s'allargava.
1: Això es... Bueno, més que allargar, es desprèn dels lligaments que l'aguanten, amb la qual cosa el penis guanya longitud. Però també penja més.
0: Però també es pot... clar. Uau. Bueno, és que tot el que puja baixa.
1: Exacte.
0: Però jo no sabia que es podia engrossar. Dius que sí, que
1: a base de fer com una mena d'estètica, sí.
0: Com...
1: Però això no... Espero que no posi que jo ho faig, això.
0: Això posa que tot això ho fas tu. Que
1: no, això no, jo no ho he fet mai, ni penso fer-ho.
0: Com una mortadela i vinga, cap endavant.
1: No ho he fet mai, ni penso fer-ho.
0: Ara ja farà un any que et queda. Que acabem, perquè no sempre tenim uròlegs aquí, amb consell de salut. Amb quina periodicitat hauríem d'anar a l'uròleg?
1: Depèn, mira, si sempre... Si és una persona jove, un, aquí sí que és un noi que es nota qualsevol cosa al dutxar-se o casualment un dia es nota alguna cosa en un testicle, ha d'anar amb un uròleg a consultar-li, perquè les persones joves d'entre 18, 20, 30 i com a molt 40 anys és el pic de màxima incidència de càncer de testicle.
0: Val.
1: I a vegades trobem tumors de testicle d'uns tamanys exagerats, que no entens com pot ser que aquell noi no hagi consultat abans per un testicle que fa 10 centímetres i que és un tumor. Sempre és més fàcil si el diagnòstic el fem previ. El segon grup d'edat és a partir dels 45-50 anys, si tens un antecedent familiar de grau directe, un pare o un tiet o un germà que han tingut un càncer de pròstata, pots tenir més risc de tenir un càncer de pròstata. Llavors, aquí també s'acombé fer unes revisions a partir dels 45 anys, si hi ha antecedents familiars. Si no hi ha cap antecedent familiar, doncs a partir dels 50 anys o així.
0: Sí, si tu et trobes bé, si no tens res, com si diguéssim, a partir dels 50 sí que has de començar.
1: Hauries de fer una, com a mínim una revisió i parlar amb l'uròleg depenent del resultat. No cal fer-ho cada any, almenys es pot demorar després, cada dos anys, si està tot molt bé.
0: Que tu sempre ressaltes que, sobretot, a la mínima que vegis alguna cosa, vagis perquè la detecció precoç salva moltíssimes vides.
1: Això és important. I un altre moment o una altra situació amb el que és molt important consultar és, evidentment, és quan veus sang a l'orina, que és una cosa que normalment és molt escandalosa, la gent ja acostuma a consultar, però trobes casos que no entens com pot ser que estiguin perdent sang a l'orina i quan arriben a la consulta o arriben a urgències expliquin que allò fa 6 mesos que els hi dura. Però a vegades hi ha persones que...
0: A la primera.
1: Que passa això. Sí,
0: s'ha de fer a la primera.
1: Això sí.
0: Doncs, Francesc, hem arribat al final del teu llapis de memòria i has de triar amb què tanquem. Et dono dues opcions. Podem tancar amb Luca, de Susan Vega, o podem tancar amb Brother in Arms, dels Dire Straits.
1: Doncs... Brother in Arms.
0: Sí? Sí. Agafes la part més rockera?
1: Sí.
0: Que aquesta, tornem a aquests tornem anys de,
1: sí,
0: de
1: sí.
0: Joventut, no?
1: Exacte.
0: Tu eres molt de Marno Flair. Sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs, bueno, tancarem amb Brother in Arms, de Dire Straits. Doctor Francesc Vigués, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltes gràcies. I per mi també és un plaer estar aquí amb vosaltres.
0: Heu de venir més als metges, que sempre ho feu molt bé. Amparo Pérez a la producció, Oriol Vila a la web, Manel Saiz i Lluís Colomer, que s'ha estrenat avui a la tècnica fent-ho molt i molt bé, i un servidor. Us esperem demà a partir de les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Si teniu festa, doncs acabeu de passar una bona festa, i si no, doncs que tingueu molt bona tarda igualment. Ens retrobem demà. Us quedeu amb Marc Knopfler i la seva penya.

0: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau.
1: Us oferim la reemissió del programa Tot és comèdia.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
2: Què tal? Bon dia, bon dissabte a tothom. Avui us saludem des de Banyoles, des del Museu Arqueològic Comarcal. Aquí la història és la reina. Per les pedres medievals de l'edifici, aquesta antiga Pia Almoina, i per les peces que tenen exposades en un museu que recull 200.000 anys de presència humana, que és el que s'explica en aquest renovat centre, perquè ha reobert després d'estar anys i panys, bueno, anys, diguem, tancat. Bon dia, Clàudia Arcarons, com estàs?
3: Bon dia, Màxim Castillo, molt bé. Nosaltres som aquí dins l'exposició. Digues.
2: No, deia jo que és un museu que no té res, pel que hem vist i pel que veurem, no té res a envejar els de la capital, eh?
3: Res a envejar. De fet, ara algú ens ho podrà explicar una mica millor, amb una mica més de detall, perquè estic acompanyada d'en Joan Frigola, un dels conservadors del Museu Arqueològic. Com estàs?
4: Molt bé, un plaer d'estar aquí.
3: Així, sense avançar gaire, però amb què segur que ens sorprendrem?
4: Bé, a part d'aquests 200.000 anys d'història humana, de fet, ara on estem, aquestes sales, són unes sales precedents, que és de paleontologia, on tenim restes des de fa 45 milions d'anys, de quan aquest territori encara era un mar, de fet, fins a després hi ha animals que vivien, ja molt més recentment, fa un milió d'anys aproximadament, en estanyols similars als del que avui és l'estany de Banyoles.
3: Doncs mira, aquest és l'avançament màxim.
2: O sigui, tot això era un mar. Alcalde Miguel Noguer, com estàs? Bon dia.
5: Molt bé, bon dia, com esteu?
2: Bueno, sí, és una imatge que és molt, molt potent, francament, eh? Ara teniu un mar molt més petit que és l'estany,
5: evidentment.
2: No?
5: Abans de tot era un mar i ara ha quedat en un estany.
2: que, clar, és aquesta, no sé si dicotomia o, en fi, és aquestes ganes que teniu que la gent, els visitants, sobretot, la gent que ve a Banyoles i que, com a atracció principal, se'n van cap a l'estany, sàpiguen que aquí hi ha una història, hi ha un patrimoni, hi han sí, edificis com aquest i propostes culturals com aquesta, que val molt la pena de veure i de conèixer.
5: Sí, realment, Banyoles, quan ve algú i dius que has anat a veure l'estany, no? Llavors, hi ha molta gent que segurament que potser pensa que més enllà de l'estany a Banyoles no hi hagués res més. I més enllà de l'estany a Banyoles hi ha moltes altres coses, com per exemple doncs, un centre antic, un casc antic, un barri antic, fantàstic, que va des de l'estany, doncs, poder anar fins al monestir, no? Que hi ha una sèrie de places que la gent pot anar-hi passant, que a més Banyoles és molt fàcil de passejar. De l'estany, aquí on estem ara, hi haurà 5-6 minuts
2: i prou,
5: caminant tranquil·lament, i a més, que veurà la plaça, que és una plaça porxada fantàstica, o a més, que hi ha el Museu d'Arder, que hi ha aquest museu arqueològic, que és veritat que ha estat anys, no panys, tancat.
2: Per això ha fet la connexió.
5: I que l'hem obert, jo crec que amb esplendor, vull dir que és un espai que ha quedat molt bonic, que a més la museïtzació ha quedat també molt i molt bé. Bé, l'exposició de peces són mil i pico, però que en tot cas al magatzem segur que n'hi ha moltes i moltes,
2: bueno,
5: i moltes més.
2: Un milió.
5: Però per tant, que al final és això, que llavors també hi ha el monestir, que al monestir també hi ha l'arqueta, que també hi ha el claustre.
2: Alcalde, com he arribat jo? He arribat amb el GPS.
5: Sí, i on has anat?
2: Doncs he entrat per una carretereta que no havia entrat mai, just per aquí, per aquest cantó del monestir,
5: sí.
2: I clar, m'ha ofert una visió de Banyoles, jo que he vingut
5: anys i panys. Has anat per darrere, deus haver passat per darrere, el barri de Can Puig i Canaleta. No?
2: I clar, i dic...
5: Has passat pel camí fondo i cap aquí.
2: Aquest no és el Banyoles que jo conec, i clar, simplement ja veure l'estampa, no?
5: No el coneixes, però existeix.
2: Totalment, d'acord, sí.
5: I aquest és el Banyoles que també volem que la gent coneixi. És a dir, que de l'estany hi hagi una connexió amb el centre, no? I que hi hagi doncs, el nou centre d'art, que ara hem obert a la plaça Major, o la pròpia plaça Major, o aquest propi museu, o el museu Darder, o el monestir, que també està obert doncs, a l'església del monestir, amb el retaule, o el que és el claustre de monestir amb l'arqueta, etc, no? Per tant, i el propi casc antic, el propi barri vell, és un fan, no, i que més aquí hem ara projectat la ruta dels dolços, etc, perquè en certa manera tot convidi, no, a venir cap aquí. A més, es pot venir amb tot des de l'Estany fins aquí en zona peatonalitzada, per tant, no, sense risc en aquest sentit.
2: Què ha de dir l'alcalde? Doncs meravelles, no? De la seva
5: no
2: ciutat.
5: Si no diu l'alcalde, com ho modelem, no?
2: Bé, doncs...
5: No, no, però més, l'alcalde ho diu perquè és veritat. Perquè ho podeu comprovar, no perquè jo exageri, no.
2: Clàudia, tornem i comencem ja. Anem a veure què ens depara aquest nou museu comarcal. Nou, perquè la reforma ha estat a fons.
5: Sí,
2: tenen
5: reformat.
2: Nou, sí, projecte de museització molt del segle XXI. Doncs tot teu, Clàudia.
3: Endavant, som-hi. Aquí s'expliquen tranquil·lament 45 milions d'anys d'història, que no són poca cosa, ara ho dèiem. On ens trobem exactament?
4: Ara ens trobem, doncs, a la sala de paleontologia, que és on es conserven els fòssils, restes essencialment de vertebrats, previs a l'arribada dels humans al Pla de l'Estany. N'hi ha molt antics, aquestes restes eocèniques de fa uns 45 milions d'anys, que corresponen a un cocodril i a un sireni, que és realment una espècie que seria, diguéssim, equivalent als manatís actuals. I després, si fem un salt més en el temps, anem més endavant, també tenim una concentració important de restes de fa entre 3,5 i 1 milió d'anys. Les més destacades, especialment, són les del complex paleontològic d'Incarcal, que eren uns petits estanyols on hi vivia gran fauna, no? I estem parlant, per exemple, de mamuts meridionals, com aquests que veiem a davant, que realment són restes espectaculars, impressionants per les seves dimensions. Per exemple, hi ha un hipopòtam antic, que el crani s'exposa per primera vegada, que eren més grans fins i tot que els hipopòtams actuals i que realment vivien en aquest entorn de on s'abeuraven i feien vida. I juntament amb aquests herbívors també hi havia carnívors, alguns especialment emblemàtics, com per exemple aquests felins de dents de sabre que veiem al davant, que de fet la col·lecció d'Incarcal, que es guarda aquí al Museu Arqueològic, avui podem veure perfectament, és de les més completes que hi ha a Europa d'aquest tipus d'animal, del felins de dents de sabre.
3: I algunes d'elles s'exposen per primera vegada també, no?
4: Sí, evidentment, tot aquest procés de reobertura ha anat acompanyat també de molta feina de restauració i preparació i documentació de les peces, el que fa que a dia d'avui sigui un museu en part també de renovat de continguts i també de les noves peces que es poden veure.
3: I abans ens ho explicaves, però què fa que hi hagués tanta fauna aquí? O sigui, per què hi ha tanta concentració de jaciments al Pla de l'Estany?
4: Bé, precisament l'aigua ha estat un que ens vehicula una mica el discurs conceptual que tenim al museu, ha estat l'element que ha fet que la presència de vida sigui aquí tan gran, no? Ja des d'aquests animals que vivien a l'entorn d'aquestes llacunes, i evidentment la presència humana hi troba després, a partir de fa 200.000 anys, 200 i pocs mil anys, quan arriben ja els neandertals, un entorn molt favorable per al seu desenvolupament. Era un entorn amb animals que vivien amb molta vegetació, amb l'aigua, que no és un recurs precisament fàcil, i per tant era una zona, diguéssim, òptima per establir-s'hi.
3: Això va fer, no?, que es trobessin una de les grans destacades, no?, d'aquesta exposició, que és la mandíbula de Banyoles. I en sabem d'aquesta mandíbula?
4: Bé, la mandíbula, les novetats darrere sembla apuntar, a través d'alguns estudis morfomètrics que s'han fet, que seria d'un sapiens, és a dir, estaríem parlant d'un humà modern, no? Anteriorment hi ha vingut l'espècie dels neandertals, que precisament s'extingeix poc després de l'arribada dels humans moderns, del que és la nostra espècie. Doncs aquesta mandíbula situa aproximadament una cronologia, la datació del travertí és entre 70.000 i 40.000 anys, però en el cas que sigui sapiens l'hauríem de recular d'avançar, de fet, fins fa uns 40.000 anys aproximadament, el que la converteix en una de les restes humanes més antigues de l'Europa occidental.
3: I què ha fet que es conservi tan bé? Perquè abans en Màxim li ha sorprès molt veure-la impecable, pràcticament. Exacte.
2: Perfectes.
3: Tot i que les dents, aquí hi ha una pista, no? Perquè estan una mica desgastades, que això ens diu una mica algunes pràctiques que feia aquest, aquest humà.
2: Senyor o senyora.
4: Sí, de fet, els paleontropòlegs, que són els que estudien aquesta resta de manera específica, el que han vist és que té un desgast de les dents molt accentuat, que no seria per menjar, sinó que seria segurament pel treball d'arrossegar pells i fer servir la boca com un instrument més, com són les mans.
3: Aquesta va estar custodiada a la farmàcia, no? Els dius? Pot ser això?
4: Sí, de fet, és una de les troballes també més antigues de la història de la comarca. Tenim una arqueologia que no només és rica pel que fa al nombre de peces, sinó és rica també en història. No? Hi ha personatges il·lustres com Pere els Ius, que ja, al llarg de la segona meitat del segle XIX, fa una tasca importantíssima de registrar jaciments. I precisament ell sabia que sortien restes, empremtes de fulles, empremtes de plomes, alguns vertebrats, restes de bisó, per exemple, els travertins que s'estaven explotant al Pla de la Formiga, als afores de Banyoles, i tenia avisat els treballadors que si sortien mai algunes restes les anessin portant. I una d'aquestes va ser la troballa que s'hi va tenir la sort de trobar, perquè és una entre grans extensions, per tant, és una troballa singular pel fet de que és una agulla en un paller, no?, també, aquesta troballa de la mandíbula.
3: I per això també es va fer el trasllat que es va fer, no?, amb moltíssima gent implicada, amb aquests 170 metres que hi ha entre la farmàcia i el museu. No sé, això... Quan va ser, això, fa uns anys?
4: No, va ser, precisament, és una donació, això potser ho explicarà millor l'alcalde, és una donació de la família Els Ius, que l'havia custodiat des del moment de la troballa i fins a dia d'avui. Per tant, és una nova peça, un fòssil de prestigi internacional que es pot exposar per primera vegada obert al públic. Per tant, és un èxit i gràcies a la donació que va fer en aquest cas la família que l'havia custodiat durant més d'un segle.
3: I ara està custodiada per dues recreacions, no? Que aquí suposo que la gent s'hi para bastanta estona. Què es recrea aquí? Qui són?
4: Bueno, a part de quan es fa un museu nou, a part d'exposar les peces i de bastir un discurs històric que ho vertebri tot, també hi ha una part molt important, ho deia abans l'alcalde, que és la museografia, no? Que és l'aspecte que té la il·luminació, les vitrines i un seguit de recursos que un dels més, diguéssim, cridaners, a més va tenir una repercussió mediàtica, és aquestes dues figures hiperrealistes de dues dones que representen una neandertal, amb la pell clara com els estudis genètics actuals diuen que té, uns ulls també clars, pèls rojos, que devien ser una gran part dels neandertals, i una sàpiens, en aquest cas una sàpiens encara antiga, de l'època del Gravatià, de fa 20 escaig mil anys, i que encara tenia, com pots veure, sorprèn, la gent sorprèn que té la pell fosca, és perquè la mutació que ens ha fet una mica més blanca és posterior a aquesta cronologia, per tant, encara amb una ascendència africana visible a simple vista.
3: La modernització també la veiem una mica més enllà, que hi ha el que anomeneu el teatret, no?, que s'hi exposa com era la vida
2: al voltant. Amb el teatret volia acabar jo, amb el teatret. Ah, que és que veus els primers banyolins allà. Els trobes?
4: Efectivament. Bueno, ara ja passem, estem al paleolític. Si saltem al neolític, aquí a la vora de l'Estany hi havia un poblat extraordinari, tant pel volum que tenia com per la conservació que hi ha hagut de matèria orgànica, i el que hi ha és un diorama, una maqueta, on es veu com seria aquest, una mica en versió reduïda, aquest poblat de la Draga, amb escenes quotidianes que els arqueòlegs que han estat treballant les poden recrear, des de munyir cabres fins a construir o arrossegar els pals de les cabanes, que eren de fusta, a través de bous que estan documentats.
2: Doncs, Joan Frigola, conservador del museu, gràcies per aquesta visita, que és només un tastet, eh? I ara l'hauríem de completar. I, Clàudia, pots tornar aquí, amb els convidats?
3: Vinc cap allà.
2: Molt bé. Doncs això és un bon exercici de civisme, no?, el que va fer la família Els Ius, aquesta sessió a la comunitat, és a dir, a tothom, aquesta mandíbula que havien ells conservat a la farmàcia més d'un segle. No, Calde?
5: Sí, ells i ho ha dit en Joan, ha fet servir una paraula de custodi. És a dir, a part de conservar-la, el que l'han és custodiada. No? I a més, s'hi han acostumat, era un element més de la família, si se'n permet l'expressió, i ells no hi havien tingut cap reparament ni en ensenyar-la ni amb els estudis que s'havien hagut de fer de universitats d'aquí, d'universitats de diferents països del món, no hi havien tingut mai cap problema. És a dir, mai havia set allò de dir això, sí, ho tinc a casa
2: forta.
5: I no ho deixaré estudiar-ho ni res, o al contrari, sempre havien fet això. I quan les acaballes del museu, quan el museu ja estava perfilant-se, ells ja varen manifestar el desig de dir aquesta mandíbula en un museu nou, en un museu ben equipat, amb totes les mesures, etc., de seguretat, tal, aquesta mandíbula no té que estar a casa, té que estar al museu, que és allà on te toca, no? El museu arqueològic. I ells varen signar un document, varen firmar-lo tota la família, i jo mateix, en representació de la ciutat, doncs, d'aquells entregaven aquesta mandíbula tan punt el museu estés acabat. I així va ser, es va signar aquest document, i quan ja havíem de col·locar les peces, acabar la musealització per poder obrir, doncs varen fer el trasllat de la mandíbula de pocs metres, des de a Carles Vives, aquè ja heu dit 170,
2: però n'hi ha, potser n'hi ha 70, 100, 100, no? I que hi havia policia aquí.
5: Bueno, escolta,
2: havia...
5: bueno, perquè no. Les coses s'han de fer bé. Escolta, de casa el senyor Jim Ferrer fins a la plaça Major també hi ha 100 metres. I no podíem agafar els quadres i portar-los així, no?
2: Expliquem-ho això, perquè tenen un altre cas d'aquest civisme fabulós que gasten algunes famílies d'aquí de Banyoles. És el cas d'en Jordi Ginferrer, un empresari col·leccionista d'art, que deu tenir 93 anys,
5: sí,
2: que al llarg de la seva vida doncs crea aquesta col·lecció, sí, importantíssima, perquè aquí, sí, hi ha Miró, Tàpies, Picasso, sí, Rembrandts, sí, i que a última hora decideix donar-la.
5: Ell havia fet una cosa.
2: El museu,
5: la primera donació...

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Si estés a Banyoles i llavors una mica és allò de dir, doncs escolta, si pot tenir una exposició, jo prefereixo donar-la a Banyoles que no... Ell el que volia era mantenir la col·lecció. Ell deia, escolta, jo el que vull és que aquesta col·lecció que he anat fent al llarg dels anys doncs estigui unida. No? I llavors ell pensava en un moment determinat que això podia ser a Montserrat. No? Després ell pensa en Banyoles, ens ho diu, ho parlem i pensem que sí que pot ser Banyoles. I de fet, ell és l'il·lusió de la seva vida donar-la a Banyoles. L'il·lusió de la seva vida ha de ser poder-la donar i poder-ho veure, perquè ell em deia, alcalde, és que el temps no és la qüestió és que jo ho pugui veure, eh? I perquè quan tens 90 anys, no saps mai qui no. Traspassa primer, però quan tens una edat, fas això, i al final, doncs mira, l'ha pogut donar, s'ha pogut fer el centre, s'ha pogut inaugurar, i ara ell, si vas, probablement molts dies te'l trobes en allà, que et pot fer la visita guiada, que et pot explicar aquell quadre des de que el va veure, que el va adquirir, fins que el va... No? I et pot signar el llibre catàleg. Doncs no ho sé, vull dir que també és una il·lusió i que també dona prestigi tenir un centre d'aquestes característiques a la ciutat. I també és una generositat, perquè el cost ha estat zero.
2: Doncs no serà per oferta cultural la que tenen a Banyoles. Us estem parlant des d'aquest nou, m'agrada posar això del nou, tot i que no ho és, el Museu Arqueològic, s'ha fet una reforma a fons profunda i també han inaugurat recentment aquest, com en dieu, museu d'art?
1: No, diguem centre d'art de Banyoles, col·lecció Jordi Ginferrer.
2: Doncs amb obres d'autors importantíssims, com dèiem. Tu què diries, Clàudia, que és meloman, l'alcalde de Banyoles?
3: Jo diria que sí.
2: Sí? Li agrada la música, li agrada anar de
3: intuïn,
2: concerts?
3: Sí.
1: No massa.
2: Ah, mira.
3: Pues vaya.
1: En Francesc, és que si digués el contrari, en Francesc Viladiu, em corregiria immediatament.
2: Director del Festival Afòrica, com estàs, Francesc? Bon dia.
4: Molt bon dia.
2: Salveu poc pel festival a l'alcalde, doncs,
4: no,
2: o què?
4: Bé,
1: jo hi vaig, sempre. Jo vaig a concerts l'estiu a Banyoles, als concerts que es fan a diferents punts de la... Entre altres coses, com a president de la Diputació, gairebé tinc que anar gairebé tots. Però és veritat que jo hi vaig i disfruto. Però on diguessis, digue'm una, no sé què, no t'ho diria. Perquè això no és així. I si digués el contrari, en Francesc hagués corregit o hagués pensat, cony, aquest no diu la veritat. I per tant, m'estimo més ser clar, però a mi m'agrada molt la música, però jo sota aquells que vaig al cotxe poso música i el que vagin tirant, no? I puc estar dues hores i no passa res. Quan no fa música torno a canviar de canal i ja està.
2: Doncs amb la música que es programa a Banyoles des de fa 22 anys, pels vols del juny, ens quedem. Gràcies, Miquel Noguer, alcalde de Banyoles,
1: gràcies,
2: com sempre, per acollir-nos.
1: Escolta, està molt bé que parleu de la Fònica, perquè és un bon moment també per venir a Banyoles, 4 dies intensos.
2: Tu diràs.
1: De matí a nit... doncs de música.
2: Bé,
1: no? I això és important.
2: Que és un festival que jo crec que és dels pioners francès en convertir una ciutat sencera en l'escenari. O sigui,
5: Sí,
2: jo crec que alguns us han copiat la idea. No sé, o què?
5: Això no ho sé. El que sí que teníem clar des d'un bon inici és que per nosaltres Banyoles era el propi escenari i que, per exemple, per parlar de l'edició d'enguany, és que tenim 22 escenaris repartits per tot el municipi on evidentment que volem que la gent descobreixi les propostes, però també que descobreixin el nostre patrimoni, el nostre municipi, no? amb espais tan emblemàtics com pot ser el monestir, el claustre del monestir, la muralla o el mateix estany de Banyoles. I la veritat és que des d'un inici teníem clar doncs, que volíem crear aquests itineraris i que amb l'excusa o amb el fil de la veu com a protagonista, com a eix vertebrador, intentar arribar doncs, a tot tipus de propostes musicals això, amb l'excusa de poder ensenyar també el nostre...
2: I mira, si s'ha fet gran i ufanosa la criatura, perquè quan començàvem a parlar amb tu fa, doncs això, 22 anys, et feien les primeres entrevistes aquí a la ràdio, et pensaves que estaria

0: aquí, a 2026.
1: No, no, no ens ho pensàvem. La veritat és que sempre és un projecte que hem anat molt any a any i bé, realment estem molt contents del que hem aconseguit, jo crec, doncs, amb una trajectòria de llarg recorregut, sense, podríem dir, sense grans titulars, sense grans estridències, però amb una programació que sempre hem intentat, doncs, que sigui acurada i una mica diferent. Ara que ens trobem a tants festivals, a clons...
0: Ara en parlarem.
1: El país, també, doncs, a comarques gironines, això és una evidència, doncs, l'intentar fer una cosa diferent, no?
0: Doncs que soni la música.
1: I tant.
0: Aquest, em sembla, aquest senyor... una llegenda de la música en aquest país tan respectat, us inaugura la Fònica 2026. Kiko Veneno.

0: anys. Jo ja sé que té 19 i ha fet molts més discos. Després d'aquesta cançó, però és la meva favorita. És una debilitat que tinc per aquesta. Què?
1: Bueno, entre figures reconegudes i artistes emergents, és fàcil buscar l'equilibri o cap a qui programeu més?
0: Qui té més cabuda?
2: Bé, jo crec que hi ha molt més artista emergent que artista reconegut. Una mica sempre hem buscat aquesta, no?, aquesta balança, el fet de poder de donar a conèixer aquests grans noms en el cartell per després que serveixi d'excusa, també de confiança, perquè molta gent ens ha fet confiança al llarg dels anys de venir a la Fònica a descobrir propostes. I és evident que el fet de que hi ha aproximadament entre el 65 i el 70% d'actuacions són gratuïtes, això fa que també la gent es deixi portar encara més i com deia, doncs, creem aquests itineraris, no?, per la pròpia ciutat, descobrint propostes, doncs, que després, al llarg dels anys, podem dir, doncs, que s'ha avalat, doncs, que són propostes
0: ara de primer. Dir, no? Si teniu allò, podeu dir, mira, tal artista, la primera oportunitat, o una de les primeres oportunitats li vam donar nosaltres a la Fònica.
2: Bé, n'han passat moltíssims. N'han passat moltíssims, però ara recordo, precisament ara que estem aquí, en aquest museu, que en el pati d'aquí fora, durant els dos, tres primers anys, doncs, vam fer alguns concerts, i recordo el 2005, per exemple, el d'en Roger Mas.
0: Ja tocava amb la copla o encara
2: no? No. Després els Factor de la Fe i les Flores Azules, o Refri, doncs, uns quants artistes que van actuar en aquest petit pati, doncs, que ara és l'entrada, és el hall d'aquest museu.
0: Sí, un altre escenari que jo, i ho comentàvem abans de començar el programa, que recordo molt de... Bueno, no sé quin adjectiu posat. Jo crec que és una de les experiències més màgiques que he viscut, és el Puig de Sant Martí. És
2: dir, Sant Martirià.
0: Sant Martirià, perdó. Era el capvespre, per tant, el sol es ponia, tens l'Estany darrere, tens Roca Corba, i una bèstia, Naja Ninri, que ara és la superestrella de les sèries de Netflix, però ella té una carrera discogràfica musical que últimament em sembla que... No sé si tu la podries convèncer que torni a fer algun disquillo, perquè va ser un dels concerts de la meva vida, sens dubte. Ella, un guitarrista i Banyoles.
2: Sí, sí, en aquell espai la veritat és que la gent el recorda moltíssim d'algunes actuacions que hem fet al llarg dels anys. A mi em ve al cap la d'en J.J. Johansson, els Nobel Bach, la Mercedes Peón. La veritat és que hem fet també això, a 9:15, el capvespre, no?, amb Roca Corba, amb l'Estany de fons, i la veritat és que és un dels espais bonics. En aquesta edició, ara que parlem d'espais, també hem recuperat un lloc on fèiem concerts, que és la Barca Tirona. Antigament, doncs, hi havíem fet moltes actuacions, molts artistes en format molt reduït, i en aquest cas, doncs, hem volgut recuperar, doncs, aquest espai o aquesta barca que dona la volta a l'Estany de Banyoles, amb dues actuacions, la de Raquel Lua i la d'en Quim Crandell, el cantant de la Ludwig Band.
0: Molt en curiositat de la Clàudia per aquesta actuació, pel format, bàsicament.
1: Exacte, no? Aviam. Perquè com, des d'on ho segueix la gent? O sigui...
2: La gent compra una entrada i
0: puja... I puja al barco.
2: Sí.
1: Mira.
0: Sí.
2: Evidentment té un aforament molt limitat.
1: Clar, has de ser ràpid.
2: Però en aquesta ocasió, doncs, el que hem fet, doncs, és fer diverses sessions i la gent així pot fer veure el concert.
0: Bueno, doncs, seguirem aquesta programació de la Fònica d'aquest any, Quico Veneno, que ha sonat, hi haurà el Petit Acaladí, l'Anna Andreu, i aquest folclor d'ara... Neix.

0: igual és diferent.
1: Aquestes ens agraden al Tot és Com.
2: Ens agraden molt. Les Alosa, ens agraden molt.
1: Però també hi haurà...
2: Anna Andreu.
1: Ah, sí, sí, no, l'Anna Andreu ja l'hem dit abans. L'Aranà, que no em sortia, no? També Lorena Álvarez. No sé, hi ha com un ressorgir d'aquest tipus de música així d'arrel, però, clar, música electrònica, no? També és una...
3: Sens dubte, sens dubte. Estem en un moment doncs, que molts dels artistes treballen sense complexes, amb la tradició i amb l'arrel, i això és una molt bona notícia que això passi. I, evidentment, doncs, que hi ha molta gent que fa molts anys que treballa en aquest... perquè això sigui possible. Em ve al cap doncs, ara la Fira Mediterrània, Manresa, per exemple, però moltes altres entitats d'arreu del país que fa que això hagi continuat. I bé, no és només una moda catalana, està passant també l'estat espanyol amb el mateix Rodrigo Cuevas i moltes altres propostes, i en aquest cas doncs, també la Fònica vol ser un reflex d'això, amb les Camaño i Ameixeires, amb el mateix Rodrigo Cuevas ja l'hem tingut en un parell d'ocasions al festival. Ara ja
1: es va despullar, també?
3: Ara ja és més complicat.
1: Ell té molta tendència.
3: Es va banyar l'estany.
1: Es va banyar? Sí, tant, però enmig de l'actuació?
3: No, això, prèviament. I la veritat és que això, les mateixes filles de Cassandra, les Alosa, vull dir que sí, que també vol ser un reflex de l'escena actual que ens trobem en el...
1: Pedro Sánchez?
2: És bo que et recomani amb Pedro Sánchez. Estem parlant del cas de Minibús Intergalàctic, aquest grup gironins, no?, recomanats pel president, que ells ho deien allò, que de cop es van trobar amb no sé quantes més escoltes de les que tenien normalment.
1: Sí. Bueno, pels marcianos, diguem, perquè no entengui res del que estem preguntant, o sigui, el Pedro Sánchez fa unes playlists o unes recomanacions, no?, a les xarxes, diu, mira... jo escolto i m'agrada aquest grup.
2: Molt Barack Obama, això, eh?
1: Sí. Home, evidentment, és una còpia del que feia Barack Obama.
2: En un TikTok recomanava els de Minibús.
3: A favor nostre hem de dir que era una proposta que ja teníem tancada des de feia mesos i curiosament va saltar això, no? El Pedro Sánchez els va...
1: Els va recomanar.
3: Sí. I bé, una mica, el cas de Minibús és un dels reflex, no?, d'un artista que ja ha passat pel festival, en aquest cas doncs, amb un escenari més petit, fem uns escenaris que es diuen tas de concerts en diferents bars i espais de la ciutat, i que després passen, podríem dir, doncs, amb un dels escenaris principals, no? I això ens ha passat amb molts, amb el cap a Marala, a l'Ali de Sants, el mateix Remei de Calafresca... molts d'aquests grups doncs, després tenen, bueno, o tenim la sort de veure'ls que la seva carrera està creixent i que poden participar en el festival.
1: A qui t'agradaria veure a la Fònica de Banyoles?
3: Ostres!
1: Qui es resisteix? No? Qui no has aconseguit encara?
3: Directament no ho he provat, però m'agradaria molt, per exemple, la Björk, m'agradaria molt la Camille... alguns artistes d'aquests...
1: Jo a Björk la veig, però li hauríeu de fer com una plataforma al mig de l'estany, o sigui, alguna cosa realment diferent i... No sé si això protocolàriament o des del punt de vista normatiu es podria fer, però...
3: Jo crec que sí.
1: Tu saps que ara fan un festival al Port de Barcelona que munten un escenari dintre del mar?
3: Sí. El Pirineu Sud també ja fa molts anys que... I ens ho hem plantejat en alguna ocasió, però crec que la infraestructura que requereix un esdeveniment d'aquestes coses, i també cal explicar doncs, que estem en una zona protegida, doncs, com és l'Estany de Banyoles, doncs hem de guardar cura també del nostre entorn.
1: Vau fer la presentació a la Pesquera, una de les Pesqueres de Gim Ferrer, eh?
3: Sí.
1: D'aquí de l'Estany.
3: Sí, intentem sempre tenir relació, no?, amb, en aquest cas, doncs, amb la imatge del festival, i en aquest cas, doncs, són dos ànecs, el 22, i els ànecs, aquests ànecs colls verds, doncs, una mica en relació, doncs, amb l'Estany, i què millor, doncs, fer-ho en un espai, doncs, com aquesta Pesquera Gim Ferrer.
1: Clàudia, confessa tu, fins que no hem vingut a fer un programa de Ràdio Banyoles, no sabies que era una pesquera.
2: No del tot, aviam, sabia.
1: És que tot... No passa res.
2: No.
1: A mi m'ha passat, em deia una primera vegada.
2: Jo havia vingut a Banyoles i clar que les havia vist, però no sabia la història que tenen darrere.
1: Ja.
2: Que algú ens l'explicarà.
1: Sí, home. Antoni Bramon, com estàs? Bon dia, arquitecte. Ets l'home que més en sap de les pesqueres, no?
4: No, home, no. Bueno, suposo que hi ha molta més gent.
1: Home, n'has reformat, n'has estudiat...
4: Sí,
2: n'has escrit.
1: N'has escrit, el llibre...
4: És veritat que des de molt jovenet hem fet coses sobre les pesqueres. Ja a partir dels anys 80, que ens va tocar, perquè vaig coincidir amb fer, com diguem, l'aixecament, diguéssim, medir-los a totes, per primera vegada a la història els vam medir totes, vam fer uns plànols preciosos que van estar exposats fa un temps aquí, i a partir d'elles, clar, no hem pogut deixar-ho mai, hem anat seguint i fins ara que d'alguna manera a partir del llibre que en Jeroni Moner va fer sobre les pesqueres, que hi vam poder participar, doncs ho hem sabut explicar bé a la gent i crec que és molt important aquest document, perquè fins al moment no hi havia res. Sí, sí. Per això d'alguna manera ningú sabia què eren les pesqueres, perquè ho tenim ben guardat.
1: a mi m'agrada molt que ara tinguin aquest ús cultural. Per exemple, aquest mes de maig s'està fent un cicle de poesia, sí, o s'ha fet una presentació del Festival de Música, que nosaltres som un programa dedicat a la cultura i ens encanta, no?, tot això. Però ho veieu bé, no?, que tinguin aquests usos, perquè abans era molt espais molt privats, no?
4: Eren sí, d'ús privat, sí. O sigui,
1: familiar.
4: Sí, sí, sí, sí. Sí, això és realment... Això està molt bé i, de fet, a nosaltres ens agrada molt que sigui així, que realment tots aquests espais que d'alguna manera acaben seguint inútils total, perquè hi ha, per exemple, una pesquera petita com la que vam restaurar recentment, que fa 3x2, bàsicament no hi fas res allà.
1: 3x2 és molt petit.
4: És mira,
1: no?
4: com és... estem aquí.
2: Exacte, la taula mateix.
1: O sigui, és ni el lavabo de casa, tu.
4: Ho podíem haver fet allà, que és també.
1: Tots enxubats.
4: Tots enxubats. I clar, no fas res amb això. De fet, no tenen un ús, clar, si realment ja ningú hi pescava i tot això, diguéssim, no tenen cap sentit. I sí que realment aquesta idea de l'Ajuntament d'anar adquirint aquests usos que se'ls quedi a l'Ajuntament, doncs fa que tots aquests espais puguin sempre, ara ja, ser visitables. Vull dir que hi ha rutes que expliquen el que són les pesqueres, gent pot entrar, pot mirar, i realment hi ha una sensació molt maca com s'entra en una pesquera. No ho dic perquè és com entrar en un lloc que veus una forma que et fa com de marc a un quadre. Sí. Estàs, la impressió és aquesta, dius, ostres...
1: I la impressió és que estàs a l'estany, o sigui, que has deixat terra...
4: Estàs dintre i estàs dintre l'estany i estàs dintre un quadre. Sí. Això potser, bé, per fer-ho així, és més poètic, no? Sí. Però almenys és molt agradable. I sí que realment molta gent diu, ostres, que necessito d'entrar i vull saber què passa allà dintre.
1: Francesc, aquesta sensació és la que heu de transmetre al mànager de la Bjork. No sé com ho podríem fer, això. Però...
2: Si vens a Banyoles, ja estaràs dins d'un quadre.
1: S'ha d'explicar. Ara. Veus? Que això a la poesia li encanta. Una última, i ja et deixem anar, que a més és un dia familiar per tu, eh? Has vingut aquí amb la família al programa. Massa festivalitis a Catalunya...
3: Sens dubte, sí.
1: És que un dia trucava, escolta, mira, volem fer un tema aquí a la ràdio, volem saber quants festivals de música es fan a Catalunya. És impossible saber la dada. A part que és una cosa en constant moviment, i ara t'obren, tanquen, no sé, és... Bueno, primer la definició mateixa, eh? Vull dir, ara podríem estar 3 hores de tot és comèdia, eh? Però així és condensat, tu deies que sí, hi ha masses.
3: Bàsicament hi ha molta massa proposta, doncs, que a nivell cultural no té massa importància i que amb l'excusa de la cultura acaben fent un festival, no? I que acaba sent molt per oci, per turisme i poc pensant, doncs, fins i tot per el propi territori, per la pròpia gent, doncs, del municipi. I una mica és la denúncia que fem nosaltres també en el cas de Fònica d'intentar vincular-nos molt amb el teixit d'equipaments, d'entitats que passen al llarg dels anys, en tot l'any a la ciutat de Banyoles. Veus molts municipis de la Costa Brava mateix que no hi ha cap mena d'activitat cultural durant tot l'any i de cop apareix un festival, no? Bé, nosaltres, doncs, precisament a Banyoles és tot el contrari. Una mica el que intenta explicar la Fònica és el resultat de tot aquest treball de tants i tants entitats, equipaments, condensat, doncs, en 4 dies.
1: Sembla que està sonant de fons la Ludwig van. No estarà tota la banda, però sí el seu frontman, Carandell, eh?
3: Sí, Quim Carandell.
1: Quim Carandell, sí. En aquest concert especial a la Tirona. Francesc, gràcies. Bon
3: Moltes
1: festival,
3: gràcies,
1: eh?
3: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs vinga, una miqueta més de Ludwig van.

0: D'aquí 20 minuts seran les dues del migdia. Estem fent Tot és comèdia, un Tot és comèdia especial a la sèrie Ser Catalunya des del Museu Arqueològic de Banyoles. I estàvem a les pesqueres, refrescant-nos.
1: Exacte.
0: Clar, aquestes famílies, clar, també era com un trampolí allò? Es llançaven a banyar o no?
2: Sí.
0: Ah, sí. Explica, explica.
2: Sí, sí. Bueno, clar, diguéssim, aquestes pesqueres ja més grans, que realment ja hi podies a l'estiu, doncs, que sempre hi ha al darrere hi ha una gran terrassa, doncs allà s'utilitzava per banyar-se. I no, hi havia una escaleta, fins i tot, la gent estirava i pujaves i sí, sí, diguéssim, tot l'entorn d'allò la gent es banyava. Encara que ara, per cert, està prohibit.
0: Sí, només et pots banyar a la zona habilitada, no?
2: Una sèrie de zones.
0: A les zones habilitades de l'estany.
1: I algunes tenien fins i tot un forat, no?, amb un recinte d'aigua. Això tenia a veure amb la pesca, no?, com ho vas explicar, Antoni.
2: Sí, sí, perquè, per exemple, aquesta, realment, és veritat, aquesta que hem estat restaurant últimament, aquesta petita, que ja ho intuïem, o bàsicament ja ho sabíem, havíem de trobar, altre el paviment actual, doncs ho vam trobar un forat dintre de la pesquera, que és realment un viver. Diguéssim, era un forat, que hi havia aigua, amb una tapa, i doncs la gent com anava pescant, anava tirant el peix amb una xarxa que ja estava posada de tot vol, anava tirant el peix allà, i així el peix et podien tenir uns dies allà i acabar-se d'emportar-se en el que necessitaven.
0: En l'origen, quina és la funció d'una pesquera? O sigui,
2: pescar.
0: Ah, mira, no hi havia pensat.
1: Et sorprendrà el que direm ara, però...
2: Pescar.
0: He quedat fatal ara, no?
2: No, una mica tonto, no? Una mica de conya.
0: Per entendre'ns, que no eren segones residències, que no,
1: no
0: eren...
1: No, però algú va començar a passar-se, Antoni?
0: Ara, parlem-ne. Ui, perdó.
2: Això és l'evolució. Al principi, el que eren, eren això. De fet, les pesqueres inicials, això és potser que costa mica vas explicar, era senzillament només una pecera, així feta amb pedres, que entraven a dintre l'estany.
0: Quin any? O sigui, quan comença això?
2: El segle XIX.
0: Segle XIX.
2: Segle XIX que escava, diguéssim que el que ara coneixem, que és, en el fons l'estany és una presa, és una mota. Vull dir que el tema natural no és ben bé, diguéssim, nosaltres vam fer un tap, diguéssim. Els banyolins, quan van venir els monjos, doncs ells diuen, carai, aquí hi ha aigua, l'aigua arribava fins cap aquí, i el que fan és allà on te poden, doncs fan una presa, una mota, que en diguem nosaltres aquí. I a partir d'aquesta presa, clar, fan uns forats, fan uns talls i fan els famosos recs, que és potser l'altra cosa molt més, molt interessant de Banyoles i ja poder explicar el que tenim, tota aquesta xarxa, que segurament deu haver vist aquí.
0: Sí, la tenim aquí fora.
2: Aquí darrere, no?
0: Darrere la nostra esquena.
2: Controlen l'aigua, podeu imaginar, controlar l'aigua vol dir riquesa i vol dir regar bé i fer mil coses, vull dir que això és extraordinari a Banyoles. I aquesta mota, diguéssim, s'ha anat fent i refent, vull dir que no és que sigui que la mota aquesta sigui del segle X, ni molt menys, vull dir que s'ha anat refent i tots els anys s'ha anat moguent una mica. És clar, i mentre es feia aquesta mota, amb aquesta banda, per exemple, de la part més sud de l'estany, doncs allà comencen a sortir doncs, aquestes passeres de pedres, quatre pedres mal posades allà, que arribaven fins al límit, que realment hi passia com més profunditat, esclar, havies d'arribar al punt més fondo, que allà hi havia més peix. Doncs arribava això. I allò ja en deien pesqueres. I la pesquera en si és senzillament com una palanca, però de pedra, en un moment, o uns moments devia ser trossos de fusta, el que sigui, però arriba allà. Després a algú se li acudeix de cobrir, diguéssim, de fer... Diu, home, jo ja no em vull emportar ni a la canya, ja no em vull emportar... I, en el fons, aquests edificis són la caseta d'eines de la pesca. Ah. Aquesta és la definició.
0: Com la caseta d'eines de l'hort, per exemple, dels horts.
2: I més a més, aquí a Banyoles són de la mateixa mida. I si en veiem casetes d'hort, allà on sigui, són el mateix tipus de construcció, que no construïm amb lloses molt maques, amb lloses molt grans del travertí que tenim aquí, i són construïdes igual.
0: Però algú va començar a passar-se.
2: Oh, sí, diguéssim, després es demana... Clar, però hi ha un punt molt important. Com és que l'Ajuntament deixa... Don permís d'això. No és que es faci... Mira, fer la passera aquella devien... Però sí que es demana, ja s'han trobat, doncs sí que es demana autorització de fer aquesta passera per pescar més al fons per poder arribar a pescar. I després va demanar un concret, diu, jo vull fer la caseta aquí, i se li va donar permís. A partir d'aquí...
0: Ja. Sentes precedent i vinga.
2: Ja has començat. I després es van construint aquestes petites, que sempre més o menys són aquestes mides, totes. I després ja comença a algú que diu, bueno... Jo ara hi vull guardar i comença així. Ara vull guardar la barca. Pam, ampliem. Bueno, ara m'agradaria una mica més tal, perquè podríem fer una mica de saleta, el que sigui, sí, però jo estaria bé. I ja hi som. I després, doncs, realment, doncs, la gent adinerada de Banyoles doncs, comença a dir, home, jo, a més, hi posarem arquitectura, hi posarem...
1: I sofisticació.
2: Sofisticació i tot això.
0: Home, i són macos aquests edificis,
2: sí,
0: aquests arquitectes.
2: Hi ha una barreja. Bueno, no penso, un mica aquí tot plegat ho és,
0: eh? El Quix també està bé.
2: No és... Clar, hi ha tota mena d'estils, tota mena de coses, i, per exemple, la Jim Ferrer és un estil... És el... Es va canviar una mica, va ser... De fet, és una de les pesqueres racionalistes, diguéssim, que tenim, i així, a la reforma que es va fer no fa massa per part de l'Ajuntament, es va voler mantenir aquest estil. Si aneu vosaltres, veureu avui que té un estil... que se diu racionalisme aquí, però és com una mena de modernisme a Europa, però el realment es va conservar això i té aquest estil, i hi veureu també la Llamtivia a la Barca i tal, a més inclús...
0: Són de lliure accés? Són de lliure accés, totes?
2: No.
0: Ah.
2: Només aquestes són diguéssim, les concessions municipals.
0: Alguna anècdota per anar acabant?
1: Bueno, en el llibre, digues.
2: Sí, m'agradaria parlar una que no és pesquera, que no va servir per això. A més, n'hi havia algunes que només és un embarcader, però n'hi ha una que potser, a més a més, és l'oficina de turisme. No t'ho vaig dir l'altre dia, però va anar molt ràpid. Però crec que és molt important, perquè aquella no es va crear com a pesquera, que és l'oficina de turisme actualment.
0: Aquesta segurament els oients que hagin vingut a Banyoles a l'Estany la coneixen, l'han vist.
2: I aquesta pesquera té una... Pesquera no, aquest edifici té una glorieta ben bé a sobre, que és molt estrany. És que al principi, recordo que al principi dic, però què hi feia una glorieta d'una llum a dintre tinguent tot l'entorn que tens?
0: I el misteri? Es va resoldre?
2: Sí, ja te l'explicaré. El tema és que era una pesquera sense finestres. Només hi havia una porta sense finestres. Ah. I estava tota plena d'aigua, només hi havia unes passeres a tot vol, i era una piscina per les dones. Pel bany de les dones.
0: Mira.
1: Ara m'hi vaig, cap allà.
0: Ara no hi ha aigua, ja t'ho dic.
2: Hi havia, sí que hi ha aigua sota.
0: Però si hi ha l'oficina de turisme?
2: Sí, però hi ha el sostre. Bueno, però el sostre també el més alt i es veu clarament com era abans.
0: Bueno, doncs hi vas a les dues, que encara no m'ha quedat el programa.
2: I pots banyar, pots fotre dintre i ja està.
0: Doncs jo crec que ara quan tornem a Banyoles mirarem amb uns altres ulls, després d'aquesta entrevista, les pesqueres, un dels elements patrimonials més identificatius de l'Estany i de la ciutat. Gràcies per la classe, Antoni.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Fins ben aviat. Doncs fem una pausa de no res i en la recta final potser el secret millor guardat de la música catalana?
1: Potser sí.
0: Aquí ho deixo.
3: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia amb Màxim Castillo.
0: I acabarem aquest programa especial que estem fent des de Banyoles, des del Museu Arqueològic, amb el que deia... Jo bé, això ho vaig llegir a La Vanguardia, no fa gaire. El secret millor guardat de la música catalana. La misteriosa i inescrutable banda responsable de la música que acompanya les obres d'Albert Serra.

0: molt Albert Serra, Clàudia.
1: Quadra, quadra.
0: Sí, molt fort, no, tot plegat. Són els molt forts. I en representació del col·lectiu tenim aquí en Xavi Gratacós, el cantant, i l'Enric Juncà, que toca la bateria, les percussions. Com esteu?
2: Molt bé.
0: Benvinguts.
3: Anar fent, gràcies.
0: Vull dir quina veu.
1: Home.
0: És això el que ha de veure en tu, no? En Serra, dius, jo vull en Xavi Gratacós,
3: sí,
0: amb aquest bobot.
3: Sí, ens va ajuntar, ja ens coneixia.
0: Escolta, per què sou... Bueno, no sé si esteu d'acord amb aquest article de La Vanguardia que llegia jo fa uns dies, aprofitant que en el Festival de Llum del Poblenou de Barcelona hi va haver aquella projecció d'una actuació vostra, no?
3: Sí.
0: I es deia això, el secret millor guardat de la música catalana, la misteriosa, inescrutable... Us sentiu identificats amb això? Amb aquest secretisme? Ja us agrada?
3: És mal inalbert.
0: Total. Sí, sí.
3: Mal inalbert.
0: Com ho veus tu, Enric?
2: Bé, sí. En part, com que no hem tingut una exposició, diguem-ne, cap a fora gens gran, no hem tocat molt, no hem editat molta música i d'alguna forma ens hem quedat... bueno, amb tot el que té a veure amb els projectes de l'Albert sí que han tingut certa projecció cap a fora, però ens agrada assajar el local. És el que ens agrada realment, més que actuar i més que promoure i més que fer gestió i totes
0: aquestes coses.
2: Entrevistes
0: de promoció, o aquí la ràdio...
2: I és on disfrutem. I, bueno, el temps disponible que tenim tots per el projecte el dediquem bàsicament a això.
1: O sigui, l'exposició tampoc us ha interessat massa?
2: No massa. Tampoc és que no ens interessi, no és que sigui algú volgut, però tampoc hem fet gaire mai l'esforç de promocionar-nos.
0: Bueno, de fet, que no us busquin a les xarxes socials, perquè poses molt forts i no.
3: A poc a poc.
0: Ah, però hi ha la intenció.
3: Tot sempre arriba, com les formiguetes.
0: Però...
3: Som nosaltres.
0: I què publicareu? Així, vídeos, fotografies...
2: Ara últimament hem estat parlant de que Bandcamp, diguem-ne, que és una xarxa com limitada en aquest sentit, no és Instagram ni altres, doncs anirem posant gravacions que tenim antigues.
0: Estàs fent espòilers.
3: Secretes.
0: Sí. Quina relació diríeu que teniu amb l'Albert Serra? Com és aquesta relació que teniu?
2: Bona.
0: Amb el director?
2: Bona, de fa molts anys, el coneixem, jo el conec des de l'època de l'institut, en Xavi no ho sé.
3: I jo el vaig conèixer arrel de la seva primera pel·lícula que va fer.
0: La primera?
3: Sí.
0: Aquella, el Crespià, el musical?
3: Sí, aquella.
0: O sigui, abans de... Abans d'Albert Serra, podria
3: sí,
0: dir, no?
3: Sí, allà el vaig conèixer. I a partir d'allà ens va presentar uns als altres. Amb aquest senyor ja ens coneixíem de les bandes quan érem jovenets. Vale. I tenia un projecte del qual tu m'ajudaràs a explicar.
2: A Crespià, de fet, en Xavi ja hi canta. Hi ha una actuació en viu a la plaça del poble, a la festa de final de la pel·lícula.
0: Sí, sí, sí.
2: I ell està cantant, i jo també estic tocant la bateria en un grup que es va fer específicament per aquell projecte en aquell moment. Llavors, d'aquí va arrencar la relació amb l'Albert. I seguidament, de seguida va venir un ordre de cavalleria, i l'Albert li va demanar a en Ferran Font, que és el guitarrista, que per cert n'hem dit el nom dels altres membres del grup.
1: Secretisme. Tot no, queda.
0: Falta de temps.
2: Hi ha en Ferran Font, hi ha en Marc Berreguer, hi ha en Joe Robinson, que és important que els donarem. I a partir d'aquí, doncs, en Ferran va fer la música d'Un or de cavalleria.
0: Digues, Xavier.
3: Sí, no, que si em permets, de que arrel de conèixer-nos allà a la pel·lícula, que la qüestió sembla ser que li va agradar la meva forma de cantar, doncs ell, amb les seves amistats, una d'elles l'Ingrid Caben, que ja en parlarem, una gran musa i estrella, de la qual hem estat treballant, ell va anar a Alemanya, a Kassel, al festival
0: de Documenta, sí, a Kassel.
3: Sí. De Kassel, sí, sí. I allà em va fer anar a mi, pobre de mi. Jo volia que anéssim tots, però va dir que vingui en Xavi. I entre autobús i autobús, saps, a l'hora de cantar, es va cantar i va quedar molt bé. I arrel d'allà, doncs, ell va tinguent projectes i projectes, dels quals anàvem encaixant perfectament, perquè la simbiosi que hi ha hagut entre ells i jo, per mi ha sigut espectacular.
0: Citaves l'Ingrid Caven, que a l'època que us vau, diguem, ajuntar en aquell projecte amb ella en tenia 84, vull dir, és una senyora ja gran, és una actriu reconegudíssima a Alemanya, què en diuen, la musa de Fassbinder...
2: Musa i dona.
0: I dona, va ser, molt més que musa de Fassbinder.
2: Sí, va ser dona durant tant, uns anys, no sé quants, però...
0: Sí, sí, i això, escolta, això, comenceu a fer concerts, en vau fer aquí, al Temporada Alta i tal, però també fora.
2: Sí, a París.
0: A París, ja veus.
2: A París vam presentar el disc que vam fer, que és el que a ella li feia il·lusió, presentar el disc a casa seva, diguem-ne, sí, sí, per la seva gent. I en aquell moment tenia 88. Jo recordo que eren 88, ara deuen ser 89 a la ratlla dels 90. Però amb 88 anys es va presentar allà davant. De tot el...
3: Amb una energia espectacular, sí, i una força musical impressionant.
0: Sí, sí.
3: Gràcies també a la música de Montfort.
2: Evidentment.
0: Música que és secretisme, tornem-hi, perquè teniu la idea d'això, de no publicar res, o sigui, continuem amb aquesta idea de...
2: No és premeditat, ni molt menys, és simplement una dinàmica que hem tingut d'això, que no ens hem preocupat gaire de fer créixer el grup, en aquest sentit, però que el que vingui... I si surt algú que ens vulgui portar i vulgui fer la feina feixuga de buscar festivals i de... Doncs endavant, i estaríem encantats, però no hem tingut, per exemple, una discogràfica específica per al nostre grup. Tot el que ha tingut a veure amb l'Albert s'ha doncs, editat a través d'Urpa i Musell, que és una discogràfica de Barcelona que en un moment donat va estar molt interessada a editar les músiques.
0: Amb vinil, amb un llibret, que és un objecte de culte que tens aquí.
2: Espectacular, sí, sí, que és sí. Un paquet de 4 vinils únics, cada un, perquè cada un està tractat per un artista que es diu Jordi Mitjà, que va fer com un treball de foc en soldadura per distingir cada peça. Llavors,
0: ara ens haurem de comprar un tocadiscos. Si jo a casa no en gasto. Ara haurem de fer l'esforç aquest.
2: Hi ha 4 discs amb els diferents treballs que hem fet per l'Albert. I això, vull dir, no és que no vulguem, sinó que...
3: És que la nostra gran llei, el nostre gran... dels nostres grans... Un moment i publicitat?
0: No, un moment i que acabem. Estem ja al final. Us anava a dir... Digues, pots dir-me una frase,
3: que,
0: això?
3: El maco de nostre és que improvisem.
0: Perfecte.
3: Som els reis de la improvisació.
0: Doncs jo us demanaria que tornéssiu un altre dia, perquè avui he tingut molt poc temps, i els Montforts esteu carregats d'anècdotes i en volem més.
2: Fantàstic.
0: D'acord? Enric, Xavi, un altre dia?
2: I tant.
0: Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Pere Bernal, Dani Puntí Parets del control, Claudi Arcarons, ens veiem demà. I res, gràcies a Banyoles per acollir-nos tan bé com sempre, avui des d'aquest especial des del Museu Arqueològic. Fins demà.
4: Tot és comèdia.

0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Què és el temps? Quin és el seu origen? Podem viatjar al passat i al futur? Podríem ser immortals? Vine a descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. Al Centre Martorell d'Exposicions, al Parc de la Ciutadella.
3: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
4: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
5: Quina raó mou el teu món?
6: Lo futur del Pere.
7: Algun dia tenir el meu propi piset.
8: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
9: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: A la cadena SER i SER Catalunya... Gemma Alegrí.
11: Bon dia, diumenge 31 de maig, últim diumenge del mes de maig, que comença amb temperatures altes. Al llarg del dia, però, s'esperen tempestes. Núria Seró, bon dia.
12: La calor ajudarà a que es formin els ruixats aquesta tarda. Hola, molt bon dia. Comencem aquest diumenge molt tranquil, però a la tarda un cop més haurem de parlar de ruixats intensos, especialment al Pirineu, Prepirineu, tempestes que poden anar acompanyades de calamarsa. Avui esperem unes temperatures màximes altes, un cop més a l'interior, entre els 30 i 35 graus. A la costa es mouran entre els 27 i 30. I ara mateix els termòmetres van des dels 18 graus a Girona, 19 a Lleida, 21 a Tarragona i 23 a Barcelona.
11: Repassem ara l'actualitat informativa. Els sindicats majoritaris d'educació suspenen les vagues previstes fins dijous a l'espera de si les bases ratifiquen l'acord que han tancat amb el Departament d'Educació. Martí Oliver, bon dia.
13: Hola, bon dia.
11: La consulta dels docents finalment començarà dilluns i no aquest cap de setmana, com havien dit en un inici.
14: Els docents podran votar a partir de dilluns al migdia i tindran temps fins al dijous i per aquest motiu expliquen l'Austec i professors de secundària que han decidit anul·lar les vagues territorials que hi havia previstes fins al propi dijous. En canvi, de moment mantenen la vaga general de divendres, diuen els sindicats, per si finalment el col·lectiu docent rebutgés l'acord. Recordem que el pacte contempla un augment de sou de fins a 600 euros al mes de cara al 2029, comptant el que pagarà la Generalitat i també l'Estat, i més de 6.000 professionals per millorar l'escola inclusiva, un miler dels quals ja s'incorporaran al curs que ve. De moment, la CGT i la Intersindical ja han anunciat que demanaran el no a la consulta.
11: Encara en educació, és una notícia que ha avançat SER Catalunya. El Departament d'Universitats ha demanat a tots els campus universitaris que expliquin quines mesures han pres per combatre l'absentisme a les aules. El Departament vol recollir les dades i especialment les estratègies que aplica cada universitat per resoldre aquest problema.
14: Un cop tinguin les dades recopilades, el departament vol fer una jornada per plantejar mesures que millorin els índexs d'assistència a classe. En declaracions a SER Catalunya, el director general d'Universitats, Miquel Soriano, considera que la solució no passa per reforçar l'obligatorietat de les classes, sinó per convèncer els estudiants.
15: Obligar l'alumne que vingui a classe, si no, no aprova, no té massa sentit. Per mi el que té sentit és que l'alumne vagi a classe sabent que allà tindrà una experiència de qualitat, de profit, i que consideri que li hagi valgut la pena anar a classe.
14: Soriano també reconeix que durant molts anys el sistema només ha valorat els docents per la recerca i el nombre d'articles que publicaven. A més, per millorar la qualitat de les classes, les universitats ja han pactat que tots els nous professors hagin de fer una formació d'almenys 30 hores.
11: De cara a les eleccions municipals, Junts ha reunit la plana major a Vilafranca del Penedès per començar a escalfar motors. Els de Puigdemont, pendents de les primàries per triar el candidat a Barcelona, s'han reivindicat com el vot útil respecte als seus competidors.
14: Així ho ha defensat el secretari general de Junts, Jordi Turull, que ha carregat indirectament contra Esquerra i Aliança Catalana.
13: Hi ha qui es conforma amb no crear-li més problemes a Pedro Sánchez i al PSOE. I hi ha qui es conforma en atiar la desesperança perquè la por, el diferent, els ompli el cistell de vots. Som l'únic vot veritablement útil per aixecar Catalunya.
14: Turull també ha acusat el president Salvador Illa de deixar l'intempèrie als alcaldes per no molestar Pedro Sánchez enmig del famer judicial, diu, que té obert ara mateix l'Estat.
11: Martí, per la seva banda, els comuns i la CUP també s'han reunit per deixar la maquinària de cara a la cursa de les municipals.
14: El candidat dels comuns a Barcelona, Gerardo Pisarello, ha tornat a proposar una aliança amb les esquerres a tot l'Estat, també amb Esquerra i la CUP.
16: Per organitzar-nos en fronts amplis electorals quan sigui possible, per construir programes comuns o acords postelectorals quan no es pugui.
14: Mentre que els anticapitalistes confien que després d'un cicle electoral a la baixa...
17: És una oportunitat per reconnectar amb la gent, per tornar a generar il·lusió.
14: Les municipals seran un revulsiu. Són declaracions del secretari general Non Casadevall en una convenció a Manresa.
11: I Òmnium Cultural ha revalidat de Xavier Antic com a president de l'entitat. Ha estat en una assemblea general on també s'ha escollit una nova junta. En la seva presa de possessió, Antic justament ha advertit que amb les municipals arrenca un cicle electoral que pot ser diabòlic per l'independentisme, per l'auge de l'extrema dreta.
18: Comença un cicle electoral diabòlic que, tinguem-ho clar, ens pot fer molt de mal com a país.
11: 3 minuts i seran les 9 del matí. La població a Barcelona s'estabilitza amb 1.700.000 persones. Són dades de l'últim estudi del padró de l'Ajuntament de la capital catalana, que també apunta que en un de cada 3 domicilis de la ciutat hi viu una persona sola, Marcos Ferrer.
19: L'informe de l'Ajuntament fixa l'1 de gener d'aquest any en 1.729.963 les persones empadronades a la ciutat comtal. La xifra, tot i haver baixat respecte al 2025, és la segona més alta de la història. El fet a destacar és que avui dia en un terç de les llars de la ciutat hi viu una persona sola. El grup més nombrós que hi viu sol són les dones majors de 65 anys i el més petit són els homes de la mateixa edat.
11: I de Barcelona a l'Hospitalet, on els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que va tenir lloc la matinada de divendres a dissabte. És el segon tiroteig en 2 setmanes a la ciutat, el segon en un mes al barri de la Florida. Un home va quedar ferit després de rebre un tret al braç. La policia encara busca l'agressor. Precisament a l'Hospitalet, els Mossos han posat en marxa el Pla Bastió, una estratègia per frenar l'augment dels delictes, especialment els robatoris violents, que, a diferència de la tendència a Catalunya, estan pujant, Martí.
14: Sí, fa un mes que la policia catalana va posar en marxa el Pla Bastió per combatre sobretot els delictes que passen als carrers i en aquest primer balanç, respecte a dades de l'any passat, tant els furts com els robatoris s'han reduït al voltant d'un 10%, mentre que els robatoris a cotxes ho han fet un 16%. El Pla Bastió és una de les potes amb què l'Ajuntament vol combatre el repunt delictiu de l'any passat, un 5%, juntament amb una onada de pressió contra els locals d'oci nocturn conflictiu i també un pla de xoc contra els patinets.
11: Més coses. Una dona mort ofegada en una platja de Salou, segons ha informat El Caso i ha confirmat Ser Catalunya. Els fets van passar divendres a la tarda, tot i que no ha transcendit fins ara. La víctima és una dona de nacionalitat italiana d'uns 87 anys que va patir un atac de cor mentre es banyava a la platja de Salou. La primera ambulància va arribar només 6 minuts després del lloc dels fets i, tot i que li van intentar fer maniobres de reanimació, no van poder fer res per salvar-li la vida. L'ofegament s'ha produït abans de l'inici oficial de la temporada de bany, que començarà l'1 de juny. Dels esports, el PSG de Luis Enrique ha guanyat aquesta nit, tarda, gairebé, la final de la Champions davant l'Arsenal de Mikel Arteta.
20: La primera fue histórica, la segunda lo va a ser más. París, yo creo, y el Paris Saint-Germain es un equipo que necesitaba meterse en el grupo de los mejores equipos. Ahora ya estamos ahí, no queremos bajarnos y queremos seguir identificándonos por una manera de jugar que le gusta a la gente.
11: L'exentrenador del Barça ja forma part de les llistes d'entrenadors amb més Champions després d'haver-ne guanyat una com a blaugrana i dues amb el PSG. A la llista llista també hi ha entrenadors com Pep Guardiola, que també en té 3, o Carlo Ancelotti. Mentrestant, pel que fa als jugadors del Barça, els 8 blaugranes convocats per Luis de la Fuente per jugar al Mundial dels Estats Units ja són a les Roces per començar la preparació pel campionat. Abans que comenci la competició oficial, encara queden uns dies, els futbolistes jugaran 2 partits amistosos, un contra l'Iraq i un altre encara contra el Perú. Amb la informació esportiva arribem al punt de les 9 del matí.

0: in spite of ourselves.
1: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
2: Radio Girona. Cadena SER.
3: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
4: Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
3: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
4: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
5: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
6: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
7: Aquest diumenge el tot és comèdia.
8: I ja està. O sigui, ja s'acaba. Mai més a la vida, mai més mal de corazón. She moves like she
7: don't care. Una de les companyies teatrals amb més talent per metre quadrat, La Solitària, de Pol López, Pau Vinyals i Júlia Barceló, pleguen, s'acomiaden dels escenaris amb un dels seus imperdibles, Mal de Corazón. Ens vindran a veure. I també... Veurem com el jazz arriba als pobles petits com Matadepera i tornarem a sentir les coses de la nostra col·laboradora més guerrillera, Carlota Gurt.
2: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
9: M'han dit que avui vens, m'he posat content. Després de tant temps, sento que el cor em fa com...
2: Cadena SER i SER Catalunya.
9: Si no vens, no em farà.
2: Referents amb tu.
9: No.

0: Ràdio Girona. Cadena SER.
1: Aquest diumenge el Tot és comèdia.
2: I ja està. O sigui, ja s'acaba. Mai més a la vida, mai més mal de corazón.
1: Una de les companyies teatrals amb més talent per metre quadrat, La Solitària, de Pol López, Pau Vinyals i Júlia Barceló, pleguen, s'acomiaden dels escenaris amb un dels seus imperdibles, Mal de corazón. Ens vindran a veure. I també... Veurem com el jazz arriba als pobles petits com Matadepera i tornarem a sentir les coses de la nostra col·laboradora més guerrillera, Carlota Gurt.
0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
3: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
4: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
5: Estrena la teva cuina Movalpa amb electrodomèstics Bosch de regal. Sí, gratis amb la compra dels teus mobles del 2 al 31 de maig. Disseny a mida i qualitat que es nota. Vine a buscar-los a Movalpa Girona, carrer de Barcelona 133. Movalpa, cuines dissenyades per a tu.
6: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia. Una nova producció de l'Òpera de Tres Rals inaugurarà el Festival d'Estiu de Barcelona el 29 de juny i també la nova temporada del Teatre Lliure al mes de setembre. El Grec i el Lliure celebren conjuntament el 50è aniversari. No és la primera vegada que la veurem al Grec, perquè el 2002 s'hi va representar la versió dirigida per Calixte Vieito amb l'Orquestra de Cambra del Lliure, i molts anys abans s'havia vist el Poliorama amb un repartiment que pot sorprendre: Luis Aguilé, Amparo Soler Leal, Carlos Lemos o Sonia Bruno. Era l'any 1965. Però la versió més recordada i aplaudida la va dirigir Mario Gas al Teatre Romea. La direcció musical era de Joan Albert Amargós, i en el nombrós i extraordinari repartiment hi havia Vicky Peña, el seu pare, Felip Peña, Elisenda Ribas, Carme Sansa, Carles Canut i Constantino Romero, que debutava al teatre interpretant a Maki el Navalla. Era 1984. I ara, el 2026, també hi trobem noms molt destacats: direcció escènica de Marta Pazos, direcció musical de Dani Espasa, coreografia de Mabel Olea i traducció al català de Marc Rosic. A l'escenari, Nahual Bet, Eduard Farelo, Míriam Bucles, Roc Bernadí o Júlia Trullol, entre d'altres.
7: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
8: Mantuve mi agenda plenamente consciente de...
9: Frente al ruido, hoy por hoy, con Ángels Barceló. Cadena SER.
10: Que no estudiaste economía, pero los mercados de fichajes de verano-invierno los controlas como si fueras broker de bolsa, es una verdad como un larguero.
9: Que hablamos de deporte con humor, rigor y pluralidad, también. El Larguero, con Manu Carreño. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Cadena SER.
11: Cada domingo a las 12, transmite la SER.
12: Bueno, ha sido decir antes que teníamos hoy copla novela y la centralita de la radio se ha bloqueado, ¿verdad?
13: Colapsado.
12: Y siempre que tenemos radio novela nos visita un hombre genial llamado...

0: Es la una, son las 12 en Canarias. Pedro Sánchez acaba de participar en un acto del PSOE por primera vez desde que se conoció la investigación judicial a Rodríguez Zapatero. El presidente ha reivindicado los 8 años de gobierno de coalición progresista y ha acusado al PP de querer llegar al poder con malas artes. Adrián del Pozo.
1: Como dices en su primer discurso ante la militancia tras saltar la imputación de Zapatero y la entrada de la UCO en la sede de Ferraz la semana pasada, el presidente del gobierno ha asumido que hay problemas, dice, dentro del partido, que los han apartado, eso sí, con contundencia, pero avisa a la oposición. En democracia el gobierno se gana con votos, no con atajos.
2: Ante los infundios, también responderemos con contundencia. Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar este gobierno de coalición progresista con sus malas artes.
1: Pedro Sánchez alimenta así la estrategia de cuestionar las causas abiertas contra el PSOE. Los aplausos más contundentes se han escuchado cuando Sánchez ha dicho que el gobierno seguirá hasta 2027 y todo lo que los españoles quieran a partir de entonces.
0: Pues en el Partido Popular se quitan la responsabilidad de forzar la salida de Pedro Sánchez y la trasladan a los socios de gobierno. Alma Ezcurra, vicesecretaria de los Populares.
3: La conversación no gira alrededor sobre quién pacta el Partido Popular. Esto va sobre la corrupción de Pedro Sánchez, que en este momento está en Ferraz y en la Moncloa. Y son ellos los que tuvieron un papel activo en la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Por tanto, son ellos quienes tienen que tomar un papel activo para decidir que Pedro Sánchez salga de la Moncloa y que los problemas de los ciudadanos vuelvan al centro de la agenda pública.
0: Y Podemos da la legislatura por finiquitada. Irene Montero.
4: Si el problema es que este gobierno está enterrado ya y esta legislatura está agotada, porque no han resuelto uno solo de los problemas de la gente. Y luego, además, le han puesto la guinda de la corrupción y de hacer pasar vergüenza a la gente.
0: Más cosas, la policía ha detenido en Valencia a 2 hombres por empadronar hasta 18 personas en situación irregular en una misma vivienda a cambio de dinero. Radio Valencia, Adrián Sánchez.
5: La investigación apunta que los 2 detenidos se aprovechaban de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, que eran personas migrantes que necesitaban trabajar en España, para empadronarles de forma fraudulenta a cambio de un pago de entre 150 y 800 euros. En una de las viviendas llegó a haber hasta 18 personas empadronadas. Los agentes de la policía comprobaron que presentaba condiciones deficientes de habitabilidad y carecía de suministro eléctrico y de agua corriente. Uno de los arrestados era el propietario de los inmuebles y el otro actuaba como intermediario y facilitaba los empadronamientos. Tienen 38 y 55 años y están acusados de los delitos de favorecimiento a la inmigración irregular y de estafa.
0: Del exterior, Estados Unidos ha anunciado la muerte de 3 personas en un nuevo ataque en el Océano Pacífico contra una supuesta narcolancha. En los últimos 8 meses ya son más de 200 los fallecidos en este tipo de operaciones denunciadas por las organizaciones de derechos humanos. Beatriz Carmona.
6: Según el mando sur del ejército norteamericano, la supuesta narcolancha transitaba por una conocida ruta de narcotráfico en el Pacífico y estaba participando en una operación de tráfico de drogas. Con estas 3 muertes son ya 202 fallecidos en 8 meses, aunque la Casa Blanca no haya presentado ninguna prueba contra ellos, según denuncian las organizaciones de derechos humanos, quienes también avisan de que, independientemente de si las víctimas cometieron delitos o no, asesinarlas es completamente ilegal según las leyes estadounidenses e internacionales.
0: Y en los deportes, una persona ha muerto en la celebración de la Champions del Paris Saint-Germain. Iria Vieira, muy buenas.
7: Muy buenas, sí. El último informe del ministro del Interior francés reporta un fallecido en los altercados de anoche y al menos 780 detenidos. Además, 57 agentes de policía han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, por un traumatismo cráneoencefálico. Y en motor, a las 2 comienza la carrera del Gran Premio de Italia de MotoGP con Bezzecchi en la pole, seguido de Raúl Fernández y Jorge Martín. Y Marc Márquez saldrá cuarto. Y en el Roland Garros se ha retrasado el duelo español de los octavos de final entre Rafa Jodar y Pablo Carreño. Está previsto ahora para la 1 y 5.
0: Pues es todo por el momento. Más información en cadenaser.com y a partir de las 2. La 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con Almudena Lopesino.
8: Cadena Ser. Servicios informativos.
9: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. A la Cadena Ser i Ser Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
10: Què tal? Molt bon dia, bon diumenge, Clàudia Arcarons.
11: Bon diumenge, Màxim Castillo.
10: Va agafar el solete una mica, no? Aquella passejada que vam fer per l'Estany després del programa.
11: Perdona, allà amb les pesqueres.
10: I hagués quedat tot el rato,
11: sí,
10: tot el dia. Karaoke o què?
11: Jo crec que sí.
10: Sí?
11: Molt.
10: Quina?
11: Te'n podria dir diverses, però Com un lobo, de Miguel Bosé, amb un amic meu. És clàssica.
10: Com fa aquesta? No me'n...
12: Com un lobo, voy detrás de ti.
10: Ah, val. Júlia Barceló, actriu, com estàs? Bon dia.
13: Bon dia, bon dia.
10: Benvinguda. Últimament, i per raons de feina, n'estàs cantant unes quantes de karaoke, eh?
13: Déu-n'hi-do,
10: aquí a la Villarroel,
13: no em canso.
10: Amb Mal de Corazón, amb els teus companys, en Pol.
13: El Pau Vinyals.
10: En Pau Vinyals.
13: Júlia Barceló.
10: I la Júlia Barceló.
13: I la Júlia Molins Producció, que...
10: Ara, no ens la deixessin.
13: No visible.
10: Les dues Júlies. Però alguna en especial?
13: La meva cançó de karaoke?
10: Sí, favorita.
13: Ah,
10: d'ara,
13: de l'obra
10: o d'abans,
13: de tota la vida. És quan tu vas a Chinoa. És la meva cançó
10: coreo,
13: de karaoke. Amb
10: core
13: inclosa. Sí, sí, sí, sí, no falla.
10: La directora de Mal de Corazón és ni més ni menys que la grandíssima Andrea Jiménez. Com estàs, Andrea? Bon dia.
14: Pues molt bé, muy contenta de hablar de esta obra tan querida.
10: Bueno, y que te debe quedar como muy enrere en el temps, ¿eh? Porque es un espectacle que vau aixecar el 22-23.
14: Sí, hace mucho tiempo, pero es verdad que fue mi primer trabajo en Cataluña y le tengo un cariño extremo a esta obra.
10: No estás aquí amb nosaltres, als estudis de la ràdio. On t'enxampem? On estàs?
14: He tornat a Madrid després de dos meses.
10: I què tal la tornada?
14: Bueno, por ahora dura. La verdad es que me he constituido en catalana. Soy idiosincráticamente catalana y ya no quiero volver a Madrid. Entonces estoy en el momento de vacío existencial, si me preguntas.
10: Okay. A més, no para quieto últimament.
11: No, perquè, bueno, no sé quantes obres et coincideixen amb cartellera, que jo no sé si t'havia passat mai. Entra, Mal de Corazón.
14: No m'havia...
11: No t'havia passat mai, o sigui, primera vegada?
14: No m'havia passat mai, no.
10: L'altre, el Lliure, no?
11: Contra Antígona, el Lliure.
14: Bueno, sí, el càsting, Contra Antígona,
10: el
14: Lliure.
10: I el Casting Lear, que
11: estàs, voltant.
10: Estàs permanentment en el bus del Casting Lear, no?
14: Bueno, sí, ara me voy a Ecuador, o sea, que habrá un momento en que tenga tres obras.
10: Uau, Ecuador. Però has de tornar perquè el Festival d'Avinyó també t'han programat.
14: También, también. Bueno, primero vuelvo a ver la última función de Mal de Corazón el 21 y luego ya me voy pa la Francia.
10: Val, que serà quan tu actuïs en el karaoke, no?
14: Lo que me gusta a mí un karaoke y lo mal es que se me da. O sea, yo soy de Rocío Jurado.
10: O sigui, que la idea era com una ola és teva.
14: No recuerdo, pero seguro que fui parte.
10: Doncs bé, la Júlia, amb els seus incondicionals, Pol López i Pau Vinyals, bé, i la Júlia Molins a la producció, tornen amb aquest exitàs que es va estrenar al TNC, Mal de Corazón, que és el comiat definitiu de la companyia solitària.
15: I ja està, o sigui, ja s'acaba. Mai més a la vida, mai més Mal de Corazón, mai més companyia solitària.
16: Hola, què tal? Soc la Júlia Barceló, de Companyia Solitària, i hem començat funcions amb Mal de Corazón.
17: És una obra molt divertida i que necessitem el públic perquè s'ho passi bé.
15: I ja està.
18: Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps. De malentendu
11: et... Això és tràgic, eh?
13: Plorarem.
10: És molt tràgic, home.
13: Plorarem, fareu plorar.
10: És que és Júlia. Bueno, no, tampoc és la intenció, eh?
11: Però ara sí que sí. Heu acabat? Fins
13: ara
11: aquí?
13: Ara sí que sí, hem acabat. Sí, no farem com oques grasses. I la setmana que ve us direm que no.
11: Naturalment.
10: Bueno, oques i els que no són oques, eh?
13: No, això s'acaba, heu de venir. Sí, sí. És l'últim, ens fa molta il·lusió també poder dir que és l'últim per fer un comiat en condicions, bonic, tendre, amb que tota la gent que estimem ens pugui venir a veure, i jo crec que és molt, molt xulo, això.
10: Però per què?
13: El motiu principal és que jo vaig deixar de ser actriu fa 3 anys, no? Vaig decidir que deixava la meva carrera com a actriu, i tot i que el Pau i el Pol volen seguir fent coses junts, han considerat que potser la fórmula companyia solitària ja no és el que els representa, no? Perquè, clar, érem molt els tres. Però el que vingui a partir d'ara, vull dir, segur que hi ha coses molt interessants. Que sigui companyia solitària i siguem els tres sobre un escenari, serà difícil.
10: Bueno, no sé si continuar preguntant-li a la Júlia de si... Perquè hi ha aquella expressió en castellà, no digues nunca jamás.
13: No digues nunca jamás, no, això
10: no
13: és total.
10: Jo
13: prenc les decisions amb aquesta premissa sempre, eh? Que mai saps el que passarà a la vida i que ara és un no, però mai saps. Que, vull dir, jo no puc prendre una decisió absoluta.
10: Atenció.
14: Me ofrezco a redirigir el show del reencuentro en 10 anys.
13: Lo apunto, Andrea.
10: Recorda'ns una mica els motius.
13: A veure, jo crec que s'ajunten moltes coses, no? El primer de tot, jo crec que és un cúmul de circumstàncies de no ser feliç, en el fons, amb la professió. És a dir, no m'estava fent feliç. Tenia la balança tenia moltes més coses que em preocupaven que no que realment de gaudir-la, no? Jo crec que als 20-30, doncs, ho vius des d'un lloc més inconscient, estava a punt de fer els 40, i dic, hòstia, jo o ho deixo ara o ja després què faré, no?, la meva vida. Trobo que va ser un moment d'impàs important. I sóc una persona molt impulsiva, quan veu les coses molt clares, les decisions es pren bastant ràpid, i si us sóc sincera, jo 2 mesos abans de prendre la decisió, que vaig a un dia assaig i els vaig dir, nois, ho deixo, jo no sabia que ho deixaria, eh? Però de cop ho vaig veure molt clar. Va ser com deixar una parella i dir, ja està, ja no puc conviure amb tu.
11: Però ja no ho veies igual.
10: Era la precarietat.
13: Sí, clar, home, la precarietat, la inestabilitat, el fet de que ser dona sent actriu és una partida de risc constant. Hi ha moltes coses a posar-te tant al centre. Per mi és un espai molt vulnerable, tens molt poc el control de les situacions. Ser directora no passa tant. Però com sent actriu, sí. I jo tot això va anar fent una bola que a mi se'm va fer massa gran.
11: Andrea, tu, des del punt de vista de directora, entens la decisió i els motius i allò? Potser heu vist altres casos, no?
14: Perfectamente, la entiendo. Lo que pasa es que es muy fácil pensar en ella y muy difícil tomarla, que es lo que me ha impresionado de Julia, ¿no? Y que es como muy saludable, ¿no?, dejar de estar en la cuerda floja constante de la duda de a qué estás entregando tu vida, tu cuerpo y el amor, básicamente, porque es una profesión que si estás no puedes estar a medias. Te lo exige todo y es o todo o nada. Y cuando no te da nada, pues es muy difícil. Y es, pues, es un amor inconsistente a veces.
11: Clar, que tampoc retorna tot el que tu deixes moltes vegades, no? Vull dir...
13: No, aviam, és això, la frase aquesta, no?, de tocar el cel de tant en tant, no? Però és veritat, hi ha moments que jo no els viuré mai, sinó és dalt d'un escenari, els he viscut i sóc molt feliç d'haver-ho fet. Vull dir, no tornaria enrere i diria, no seria actriu, perquè el que he viscut per mi ha sigut extraordinari. Ara, jo, el món és molt gran, jo sóc una persona que no tinc por a fer coses i també a descobrir en altres espais, així que estic fins i tot esperançada de dir, a veure què ve.
11: I que de vocacions n'hi ha més d'una, i de passions.
13: Ui, jo en tinc milers. Clar. Us ho puc passar, si voleu.
11: Sisplau.
10: Macramé no, eh?
13: No, macramé no.
10: Bé, però suposo que ara que has tornat als escenaris et deuen apretar, no? A veure, Júlia, repensa-t'ho, no? O els mateixos companys, no?
13: He de dir que la gent és molt respectuosa perquè sap que és una decisió també molt difícil i que també hi ha alguna cosa de dir que no et poden estar... Ja em van insistir en el seu moment no? Yeah. Ara ja és com una mica aquest bonus que els he donat de dir, vale, jo vaig dir, l'únic projecte que jo seguiré fent és Mal de Corazón, perquè és el que jo vaig decidir deixar-ho durant Mal de Corazón, per tant, aquí hi ha hagut un contracte, el vull fer, és amb la gent que estimo, que estic en un espai també molt segur, i a partir d'aquí ja està, llavors, jo crec que la gent en aquest sentit m'ha cregut, vull dir que és respectuosa.
11: Credibilitat aquí, sí. Júlia Barceló.
10: Bé, en aquest projecte no l'hem citat, però també hi ha la Victoria Spumberg.
13: Absolutament.
10: La dramatúrgia, tot aquí, home, i Power Woman.
13: I tant
10: Womans,
13: si hi és, no? És clar, el text és absolutament seu. Vull dir, nosaltres li vam fer una proposta que la va agafar, però sense pensar-s'ho, de volíem fer alguna cosa sobre Santa Teresa, però a partir d'aquí no li vam donar cap més premissa. Vam estar treballant amb l'Andrea moltíssim a partir de propostes de la Victoria, una residència artística que vam fer a partir d'impros i conèixer-nos una mica, no? Perquè amb l'Andrea no la coneixem de res. Va ser increïble i la Victòria de tot això va treure un text que, bueno, que a mi em sembla increïble, fascinant. I el puc fer cada nit i encara el penso que és fascinant, no?
10: Clar, clar. Andrea, això, Santa Teresa, ten, toma. Coge y estira el hilo. A ver qué surt d'aquí, no?
14: Bueno, es que es verdad que ahí, o sea, yo estaba en un momento de interés por la mística que coincidió, pero es verdad que yo jamás nunca hubiera decidido hacer un espectáculo sobre Santa Teresa de Jesús. Y estos locos, unidos con Victoria, me vienen a buscar un poco providencialmente, un poco gracias a la brujería de Karma Portacelli, que fue la que nos unió, y creo que fue un match perfecto, o sea, porque ellos tenían ganas de trabajar desde un lugar en el que pudieran estar mucho más implicados en la creación, en el proceso, y yo justamente trabajo desde ahí. Entonces creo que no nos conocíamos de nada, pero sin embargo creo que hubo una alquimia ultra fértil, ¿no? Porque Pau, Paul y Julia son actores realmente... son realmente actores creadores y además atrevidísimos. Es decir, que nunca van a medio fuego. No son gente que va a muerte y, bueno, es lo que yo más amo.
10: Anem a situar una mica, aviam, no, això, Clàudia? Un bar.
11: Som un bar. Un bar. No? Júlia, sí. Tu ets una de les tantes cambreres que en realitat són actrius.
13: Exacte.
11: No? Quin càsting està preparant el teu personatge?
13: Està preparant un càsting per un musical de Santa Teresa, que es diu... Això és una mica spoiler, però ho diré, va. Santa Teresa Superstar, el musical místico.
11: Això és... Molt Los Javis, també.
13: Molt Los Javis, totalment. Potser són els directors, no ho sabem, no es diu mai.
11: No.
13: I clar, s'està preparant, realment, és, a més, sembla un càsting molt complex, perquè hi ha molt de text, cançons, dansa, bueno, una mica aquesta cosa que a vegades un càsting sembla que sigui com una feina remunerada de 3 setmanes, no? I ella està allà molt preocupada perquè l'ha fet aquest càsting. I durant l'obra anem veient una mica com li ha anat.
10: En castellano, eh?
13: En castellano, en castellano.
11: Classes de dicció de Pol López.
13: Amb classes
11: no? Un madrileño oficial.
10: Escolta, que podria ser profe perfectament, de castellano, el chico, en un instituto...
13: És graciós, és graciós. A més, jo sóc profe de dicció castellana. Llavors s'han girat els papers.
10: Un moment.
13: Sí, jo vaig ser profe de dicció castellana.
10: Què dius?
13: Bueno, sí, perquè jo vaig estar a la Companyia Nacional de Teatro Clàssico. Sí. Mare és que la vida és curiosa, no?
10: O sigui,
13: és llarga.
10: Tu vas ser teatre Anders, no?
13: Una dels motius de triar Santa Teresa també va ser perquè volíem ajuntar aquest món meu de Madrid, del clàssic, amb Companyia Solitària, d'una manera una mica així random. I mira, va aparèixer això. Llavors també hem rigut molt amb aquest tema, perquè clar, a mi em fa molta risa poder fer això en un escenari.
10: Quins personatges vas fer allà? Algun Perro de l'Hortelano?
13: El Perro de l'Hortelano no, però vam fer dos López de Vegas, molt xulos, la Noche Toledana i la Cortesía de España, i després vaig dirigir un espectacle que es deia La Suerte, d'Emilia Pardo Bazán. Vull dir que va ser... No, jo m'ho vaig passar increïble. Per mi va ser la meva segona escola actoral, el clàssico. Vull dir, a mi m'encanta el vers, m'encanta el teatre clàssic i m'encanta el text.
10: I ella és la cambrera, una actriu que ha de fer de cambrera, com, bueno, ja sabem la situació, no? I després arriben en Pol i en Pau, que són els personatges d'en Pol i en Pau, que són clients del bar.
13: Exacte.
10: T'han perdut el carro de la vida, seria, no? Una mica descarrilats, i mai millor dit, no?
13: De fet, veiem un professor que està literalment vivint en aquell bar, d'alguna manera, l'han fotut fora de casa i la cambrera amb molt bona fe l'està deixant dormir allà al magatzem, i després apareix el Pau de manera totalment abrupta buscant la seva parella
10: perquè l'ha deixat.
13: Sí. I no sap molt bé per què, i no sap bé per què et deixen, potser és de les coses més terrorífiques que et poden passar. No?
10: I aleshores tots, Andrea, pateixen de mal de corazón, que això ve de Santa Teresa de Jesús... Però que és molt català, però és molt, hi ha una connexió catalana, que molt... Ara estic tornant a fer un spoiler, imagino, no? M'estan mirant d'una manera...
19: Bueno,
10: tira tu, Andrea, digues el que puguis, ara. Tira tu.
20: Bueno, mal de corazón en el origen se refería Santa Teresa, ¿no?, a un mal de estómago, ¿no? Al mal de estómago que padecía ella. Lo que pasa es que, claro, coincide perfecto con el dolor de corazón del alma... Y a ver, es que ya ni me acuerdo. Recuérdame, Julia, ¿qué más había?
13: Y el duelo, el dolor de que te hayan dejado, ¿no? Vull dir, de tractar el cor des de molts llocs, clar. Perquè realment són persones que estan dolgudes, que tenen un dol personal, cadascú el seu, i que el comparteixen d'una manera molt, molt estranya i surrealista, però que acaben fent-se una petita família allà dins. I amb el públic, també, no? Clar. Comparteixen aquest mal de corazón amb tot el públic. Això també és molt maco.
10: Un cor trencat, aspiracions fallides, frustracions, fracassos diversos... És que hi ha una cançó per tot.

0: molt, perquè hem d'anar avançant, perquè home, tenim res, no tenim ni una hora de programa.
1: És un tamacle.
2: Aquesta
1: és un
2: tamacle. Sí que, tu vas dir que estigui de ser, sí.
0: Danny Ocean.
1: Doncs va ser l'Andrea, si no m'equivoco, Andrea, van ser les teves amigues superpro del reggaeton que et van dir, aquesta, sí, aquesta cançó és
3: jo un... tenia esta playlist, no? en mi, por culpa de mis amigas de la fiesta de Nochevieja, y salió en un ensayo, y luego Victoria la recuperó cuando escribió el texto, y así está.
2: Home, feu un bon perreo, eh?
1: Home, feu un bon perreo.
0: Hòstia, molt bé el perreo, eh? Vas estudiar perreo,
1: diguem-ho? He fet classes de twerk, sí. Però no per mal de corazón, eh?
0: Abans.
1: Ja venia endavant.
0: Realment té moltes inquietuds, eh? La Júlia Barceló, com ens ha dit abans. El macramé no, però el perreo sí.
3: He de dir que el perreo és mucho más importante de lo que parece.
0: A ver, teoria del perreo.
3: Atención, el perreo como mística.
1: Venga.
3: No, porque claro, o sea, esta obra realmente aúna en un mismo sitio un bar, un teatro y un altar. Y de alguna manera los asimila, ¿no? Como este lugar en el que venimos a llorar o a bailar nuestros dolores, a cantarlos, a exorcizarlos, en un encuentro sin saltarnos nada. Es decir, yendo hasta el fondo de la mierda, pero buscando dentro de ella lo sublime, ¿no? Y bueno, o sea, en ese sentido creo que el perreo cumple una función mística.
1: Absolutament. Sí, sí. Nosaltres és veritat que com a europeus sempre ens pensem que tot ha d'estar al cap i que tot... Però hi ha una cosa molt, molt, molt espiritual, no?, de moure la cadera, el primer xacra, no?, que li diuen. Vull dir, sí, sí. Molt potent.
0: I cantar també va molt bé, eh?
1: Cantar va estupendo.
2: I fins i tot recitar poemes, just perquè aviam aquí. Tu em vas repetint un, anant i tornant, que com era, aviam,
0: nada te turbe. Nada te... I aquí fas una pausa, diu, te espante. O sea, no dius te espante.
1: Mira, molt bé aquest petit detall.
0: Com es diu això? Una
1: Això és una sinalefa. Perquè saps què passa? Que els catalans fem te espante.
0: Te espante.
1: Fem una elisió aquí. Però això és el català. El castellà s'ha de dir les dues. Te espante. Gràcies per aquesta petita apreciació de l'admidicció castellana.
0: M'encanta ser bona alumna.
1: Ni Andrea se havia dado cuenta.
3: Vinga, Andrea. Catalana que tu. O sea, jo em dic nada te espante.
0: Nada te turbe, nada te... espante, todo se pasa. Per què aquests versos? Clar, de tota la producció de Santa Teresa és com un mantra al final, eh?
1: És que és un mantra. Jo crec que la Victòria va agafar també un poema que molta gent coneix, no? Que és dels pocs coneguts així de Santa Teresa, i el volia fer que aparegués molt. Això ho vam treballar molt als assajos, també l'Andrea, dir, com pot aparèixer aquest nada te turbe de maneres molt diferents, en espais molt... I, bueno, no farem spoiler, però hi ha un moment molt èpic amb la te turbe. I clar, es va... Ara li ha vingut a l'Andrea.
3: Me viene recuerdo, sí.
0: Te viene un recuerdo Monjil, eh?
3: Bueno, Monjil o de estrella.
1: O de estrella.
2: Superstar total.
3: De rockstar.
2: Sí. Però que és veritat que és un mantra que tots ens l'hem pogut repetir alguna vegada sense saber que venia de

0: Ai, Déu meu. Saps què passa? Que no vols sortir del teatre quan acabes de veure Mal de Corazón.
1: Això la gent, quan ho diem, no s'ho creu, de dir, no, els acomodadors sempre que hem fet bolos. És que haureu de fer fora la gent, segurament no voldran marxar i ens miren amb cara d'estar fatal.
2: Loques.
1: I és així, tal qual. La gent no vol marxar de la funció.
0: Però clar, jo sempre havia sentit la teoria del teatre, no? que és la comunitat. Sí. No? Estar presents tots a la vegada. Però no ho havia experimentat mai.
3: Ah, no?
0: En aquest sentit, no. No. De l'estat tan a gust i de... Fundemos un teatre, tu.
1: Ai, que guai, pues que bé.
0: Fundemos un teatre, no?
3: Que maravilla.
0: Sí. Mira'm, la pell de gallina, tu.
3: No, o sea, para mí es el sentido principal, o sea, es como gestar encuentros improbables.
0: Sí.
3: I ja, és moltíssim.
0: Bueno, Andrea, tens molta feina, com ens deies abans, que és Ecuador, que és Avinyó, bueno, i el Casting Lear, ja, jo crec que formarà part teva, ja, tota la... O sigui, saps aquelles antigues obres de repertori de les companyies que van por los pueblos?
3: És un repertori de mi misma.
0: És impossible cansar-se, no?, d'aquesta obra, tampoc, o què?
3: Bueno, cansar-se és possible, no, cansar-se és possible, o sea, quiero decir, no mecanizarla, porque realmente eso sí que es un encuentro. Cada función es un encuentro con un hombre desconocido, ¿no? Y es dejarle entrar en ti y de alguna manera intentar tú entrar en él. Y eso es maravilloso, pero trasciende un poco el teatro y se convierte en un acto de vida, ¿no? Como, y es bastante agotador y a la vez es bastante descubridor de mundos, ¿no?
0: Bé, doncs, Andrea Jiménez, moltíssimes gràcies. Torna a Catalunya, que és casa teva, quan vulguis.
3: Si us plau, vull tornar.
0: I torna aquí, que ens veurem les cares, home, aquí al programa, va.
3: Vale.
0: Una abraçada.
1: Adéu, Andrea.
0: Bueno, Júlia, esteu a la Villarroel. Fins.

0: temps.
1: Fins al 21 de juny, és ja, és que passa molt ràpid, això. Mm. A més, aquesta setmana per nosaltres és la clau. Aquesta setmana és la que comença a omplir-se, i si la gent no compra entrades ja, es quedarà sense.
0: Clar, i després la gent plora i per racons.
1: Perquè això ens va passar al Nacional, tal qual. Compreu-les.
0: A la Villarroel, Val de Corazón, amb la solitària, l'obra amb la que s'acomiada. En Júlia, una abraçada ben forta.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: A tu i a la colla, eh?
1: Jo mai tant, ara els hi dic.
0: Fins ara.

0: tot és comèdia.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.

0: Aquí seguim el Tot és comèdia de la cadena Series Ser Catalunya amb Clàudia Arcarons. Mm-hmm. Carlota Gurt, que feia 1.250 anys que no apareixia pel programa.
1: Ja no ens coneixem.
0: Hola.
1: Hola, què tal? A veure, ara quan tornarem, perquè tot és... a la voràgine de la feina.
0: Ella fa broma que, clar, medeix el temps en el ritme de creixement dels seus cabells, perquè l'última vegada que em vas veure semblaves una esquineta.
1: Clar, que no vaig a la pèl·lo, llavors això anirà creixent, no?, des del gener que va creixent.
0: Escolta, digue'm una cançó que cantaries en un karaoke. Que ara ens hem fet uns farts aquí de cantar amb la Solitària.
1: Ostres, home, alguna cosa d'Antònia Font, no? Mm. Maco. Això estaria bé, no? Tots els motors, per exemple. No.
0: Com faria l'Anna per cantar?
1: No, canto molt malament. Però bueno, a casa meva jugo amb els meus fills al Let's Sing aquest de Switch. Sí, cantem molt.
0: I tu proposes artistes de la teva corda i ells de la seva,
1: sí,
0: no?
1: Sí, que llavors, bueno, jo al final acabo escoltant els seus perquè si no, clar, no jugaríem junts i llavors acabo cantant coses seves també.
0: Molt bé. Carlota Gurt, Europa.
1: Ai, sí, perquè és que jo m'agrada tant Europa, no? I quan veus aquestes coses, no?, d'altres continents, especialment del continent americà, no? Mm-hmm. I llavors això, Europa, la cultura europea, d'alguna manera, em tranquil·litza, saps? M'asserena. És com que em fa sentir bé veure coses europees i fugir una mica d'aquesta, bueno, això, de la ficció americana, especialment. Així que avui vull parlar de coses europees.
0: Molt bé, Europa, que tampoc la tenim en el millor dels seus moments,
1: bueno, almenys millor que Europa que no, no ho sé, eh?
2: Sí.
1: Bé. Bueno, vull dir que això, que no és quilòmetre, no és quilòmetre zero, però en lloc de ser quilòmetre 10.000, no, doncs és quilòmetre 2.000, no? És cultura de quilòmetre 2.000.
0: Doncs, com sempre, això ho plantegem amb diferents productes culturals. És el primer que m'ha passat pel cap. Segurament no és la millor manera de definir-ho, però bé, pel·lis, llibres... Una pel·lícula de Netflix... Ostres, he estat mirant el tràiler, jo no sabia de què anava això.
1: Fa molt temps que la tenia pendent.
0: Ostres, però està molt bé.
1: És molt friki.
0: És una pel·li d'animació friki, com la Carlota, que es diu The House.
3: Hello? Here we are. Magnificent. Every day I can see the real potential of this house.
0: Esteu sentint veus humanes, però són rates.
1: Bueno, depèn. Cada un, hi ha un que és que són gats, un altre que són rates, i l'altre, la primera no me'n recordo què era, no me'n recordo. Però sí, són com animals. És una pel·lícula de stop motion britànica del 2022 que té un premi Emmy, un BAFTA i diversos premis Annie, que són aquests premis d'animació. Llavors, són tres històries que passen en una... No és una pel·lícula per nens petits. És que a vegades la gent té la confusió. Stop motion, animació, nens petits. No.
2: No té res a veure.
1: No, en principi és a partir de 12, però vaja, que jo la vaig veure amb el meu fill petit, que en té 13, i li va agradar perquè és així friki, la pel·li, però vull dir que això, no, per nens petits, no. Llavors, són tres històries inconexes que passen en una mateixa casa, com en diferents moments de la història i del temps, no? I que són una mica inquietants. O sigui, tot plegat sempre és com inquietant, no? I ja com... m'interessa perquè hi ha, per exemple, hi ha moments com superhilarants, com molt, saps, molt surrealistes, d'ara això d'on collons surt, no? I tenir els nassos de fer coses així, perquè jo diria que cada cop tot està més, no?, conformat amb uns certs models, no?, i res surt d'aquestes coses. I això, doncs, bueno, que sigui una miqueta rareta, ja és una cosa que m'agrada. Però després hi ha com temes de fons, no? La primera història és la història d'una família que ve com un superric i els ofereix, viuen en una casa miserable, i els diu, no, jo us monto un tio que és arquitecte, jo us faig una casa de collons gratis i us la regalo, saps?
0: Un moment, a canvi de res. Gato encerrau.
1: No? Llavors és una família amb una nena, la nena ja allò de la casa no ho veu gaire clar, no? Se'n van a viure allà, no? Bueno, no us explicaré el què, però la cosa és una mica fins a quin punt, no? Ens ofusquen una, o ens enceguen massa les possessions, no? Les possessions materials. Després hi ha una altra que va sobre la precarietat econòmica, sobre l'habitatge, sobre... Bueno, vull dir que no és ben bé això, però hi ha com uns temes de fons, i és aquesta sensació que acabes i dius... No sé, que et quedes pensant-hi, saps? Mm-hmm. Com que... Bé, què m'ha vingut a explicar? Bueno, això em va interessar bastant.
0: The House està a Netflix.
1: Està a Netflix,
0: Sí. I ara, una exposició, o sigui, res a veure. Sempre és el fil conductor d'Europa,
1: estem a Europa.
0: I saltem al món de l'art.
1: Sí.
0: Amb un període... Jo, francament, no el coneixia.
1: Jo tampoc.
0: No és de les grans escoles artístiques...
1: No, perquè són com una mena de grau. Són els Navís, que són uns quants que es van ajuntar, diguéssim, post-impressionisme, després de l'impressionisme, molt influïts per, no sé, per Gauguin, no?, per Seurat, per uns quants, i es van posar a investigar maneres de fer art, no? Llavors, no és un moviment unitari, potser per això doncs se'n parla poc i de fet dura molts pocs anys, però és una exposició que es fa a la Pedrera, que estarà fins al 28 de juny, i allà veus una mica com és el germen de les avantguardes o d'algunes de les avantguardes que vindran, no? O sigui, amb algunes coses són molt moderns. La idea és això, explorar les possibilitats de l'art d'una manera molt lliure. Llavors, són artistes molt diferents. Hi ha, per exemple, unes xilografies de Balotón que són meravelloses, que quasi són com un còmic, no? Vull dir, quasi són com una mena de cosa precursora del còmic, amb una mena de cosa simplificada, en blanc i negre, bueno, molt xules. Vull dir que està bé per veure això, és com ara no em surt, l'Eslabón, com es diu l'Eslabón?
0: La baula.
1: La baula, la baula.
0: La mica és maca, aquesta paraula.
1: Sí, sí, sí, baula. Però això... bueno, això, ara Freud diria, per què no m'he recordat d'això? No. Saps per què? I sé per què no m'he recordat, eh?
0: Freud, pel llibre que estàs traduint de Freud.
1: No, sí, sí, per això, clar, sí, això ho hem parlat off the record.
0: Off record,
1: sí,
0: off the record.
1: Total, que això, que és una exposició que veus una mica la baula que enllaça, diguéssim, l'impressionisme amb totes les avantguardes que vindran després. I això sempre és interessant. També hi ha unes imatges de vídeo. A mi les imatges de vídeo no, de fa... doncs això, 150 anys, em sembla sempre com fascinants.
0: Sí, però
1: no?
0: Deuen ser...
1: Va, 150, sí, sense menys.
0: Deuen estar recreades o...
1: No, bueno, clar, perquè el cine és del 1896, no? Però sí. No, són de, bueno, són d'això de principis de segle.
0: Sí, això imatges, sempre... o sigui, vídeos cinematogràfiques, no?
1: Sí, bueno, clar, dic vídeo, però clar, si es projecta en vídeo, però clar, és cine, sí. Sí, bueno, sí. Que sempre és interessant.
0: Els Navís a la Pedrera.
1: A la Pedrera.
0: Any Gaudí. Sí. Portes bé l'any Gaudí.
1: Ah, ja, no ho sé, això, mira, jo no sé res d'això. Ja saps que de vegades hi ha coses que no. Res de res, zero. No, és any Gaudí, eh? Val.
0: És el centenari del senyor arquitecte.
1: La cova de la Bústia, sí, la cova total. Sí. Bueno. Bé, més
0: doncs,
1: coses.
0: Va, més coses i més música, en aquest cas. Sempre obrint fronteres, Carlota Gurt, aquí al Tot és Comèdia.

0: De moment, Rússia, Putin, no, que jo sàpiga, no han accionat Finlàndia, per tant, encara seria...
1: Però poden estar cagats, també, perquè està molt a prop, no?
0: Vaja, si hem d'estar cagadets. Finlàndia, qui és aquesta cantant?
1: Aquesta es diu Vesta. És una cantant molt jove, del 94, bueno, molt jove, no? Jove, sí, no? Té 3 àlbums publicats, així una mena d'aquesta cosa com pop una mica alternatiu. De fet, l'últim de tots acaba de sortir ara. I la vaig descobrir perquè, bueno, ara m'he ficat a estudiar una miqueta de finès, bueno, per anar...
2: Així, amb el temps que et quedava,
1: sí, perquè tinc 3, perquè d'aquí 3 mesos me'n vaig a Finlàndia inesperadament i llavors dic, home, que sé, jo anar a un país que no entenc res em fa com cosa, no? I necessito, pues, això, veure els cartells, entenc, no? Poder dir on és el lavabo, gràcies, quan val,
0: digues
1: no?
0: Digues algun finès.
1: Rakastansinua. T'estimo.
2: Home!
1: Que bonic, eh? Rakastansinua.
0: Rakastansinua.
2: Anirà dient els camarers entre Rakastansinua.
1: Rakastansinua. Més Rakastansinua.
0: Rakastansinua.
1: Rakastà és estimar.
0: Fes-me peu.
1: Rakastà, eh? No? És bonic, és bonic. Sí, total. Llavors això l'he descobert. De fet, l'últim àlbum ha sortit aquest maig. Vull dir que jo estava allà buscant música finesa perquè llavors te la poses i així t'ajuda, no?, a memoritzar estructures i vocabulari i aquestes coses, no? I això, l'he descobert. Vesta. M'agrada bastant.
0: Escoltem-la una miqueta més. Vaja, ara no cantes, part instrumental.
1: Sí, aquesta es diu Rakastut Muihin Titoihin, que vol dir t'enamores d'altres dones. Oh.

0: Està bé perquè el meu algoritme mai em proposarà bé, està? Ja. Per tant, et tinc a tu, gràcies, Carlota.
1: Ja, sí, sí, bueno, això, mira, està bé escoltar. Perquè al final sempre estem escoltant cançons en anglès, no?
0: Total.
1: Anglès o català o castellà.
0: Totalment,
1: o sigui,
0: totalment.
1: Arribar a... Jo intento escoltar música, no sé, bueno, però passa que trobar-la és difícil, saps? Perquè has de començar a escoltar coses, no t'agraden, trobes un, allò tires d'aquest fil, només t'agrada aquella cançó. Però, hòstia, m'agradaria molt tenir un algoritme que em proposés més coses europees.
0: Clar, i a més que el cervellet fa com salts, eh? Quan sents coses que no són de la
1: teva
0: llengua.
1: Sí, sí, sí. No, perquè a més hi ha una sonoritat diferent. No? A mi, amb algunes coses, té un punt sigurrós, que no, que sempre sigurrós era aquella cosa tan no, mística, però té aquest punt una mica fricon, saps? Que això sempre està bé.
0: Molt bé. Sí. Doncs seguint per allà pel nord, no? Encara més
1: sí,
0: amunt.
1: Sí, encara més amunt. Bueno, sí, sí,
0: què passa a Islàndia? Què t'ha passat
1: mira,
0: amb aquesta autora?
1: M'estic llegint aquesta autora, que es diu Audur Ava Olafsdóttir, que no sé si ho pronuncio bé, que és islandesa, i a la qual no l'havia llegida mai. I mira que a Club Editor li han publicat diversos llibres, no? Té, per exemple, publicat La veritat sobre la llum, o el llibre Eden, que va guanyar el Premi Llibreter 2025, i encara la tenia pendent. I dic, bueno, doncs m'he començat aquest que es diu Rosa Càndida, que no és el primer que va treure, i que a més el tinc a mitges, eh? Però ja quan comences a llegir ja veus que té alguna mena de cosa una mica hipnòtica, no? Té una mena de prosa molt... molt senzilla, aparentment molt senzilla, ja sabem que quan no, parlem de prosa senzilla amb escriptura, de vegades escriure senzilla és el que més costa, no? És allò que deia Rodoreda, etcètera. No? I és la història, diguéssim, de moment el que he llegit, no? I tampoc farem gaire spoiler, d'un noi de 22 anys que marxa de casa, que és un fanàtic de les roses, i que té una varietat de rosa que es diu Rosa Càndida, no? És una espècie de rosa.
0: Però un moment, el noi és d'Islàndia, és islandès.
1: És islandès, sí, sí, sí.
0: Hi ha roses
1: no,
0: a Islàndia?
1: No, costa molt cultivar, clima... és una cosa molt extraordinària, no? Cultivar roses a Islàndia, no? I llavors, clar, el tio se'n va de casa amb 22 anys, no? Té un germà bessó que és retardat, no? La mare es va morir, la mare sempre és una mena de figura així com molt mitificada, oh, la mare, el pare és una mica inútil, no?, podríem dir, i ell se'n va de casa amb tres esqueixos d'aquesta rosa i se'n va cap a un lloc on li han dit que haurà de cuidar d'un jardí, però no sap ben bé què, hi ha un monjo implicat, bueno, encara no sabem què, no? I és una mica aquesta exploració de com surt de casa i com es va trobant amb coses pel món, llavors és com tot molt això, molt senzill, però tant en tant hi ha així com una mena d'esclats de metaforetes d'aquestes que m'agraden, que és bonic, saps? Hi ha un moment, per exemple, que parla res, un paragrafet que parla, el pare d'aquest noi és electricista. I llavors, espera't, que aquí, 41, diu, no tinc ni idea d'electricitat, diu ell, diu, el matí del dia que jo feia 9 anys, el pare, que era electricista, em va voler ensenyar a canviar un endoll i recordo com el sorprenia el meu poc interès. Era com si li hagués dit que no volia ser un home. Saps? No? La idea que no li interessa l'electricitat, no? Quan em pregunta per l'electricitat, tinc la sensació que en realitat pren el pols de la meva virilitat, no?
2: Oh, és que és total, eh? A vegades sembla que si no saps arreglar el llum o el lavabo, no ets prou
1: home. Bueno, vull dir que no. Que encara estic descobrint una mica el què, però té aquesta mena de prosa que et va arrossegant i que no saps ben bé per què, no? Que té com una cosa de, bueno, que t'hi vas ficant. I crec que això, que llegir coses de, bueno, que no siguin, perquè també igual que amb la música tenim, no?, una saturació de cosa anglosaxona, segurament de literatura, no tant, però també. I això sempre és bo, no?
0: Molt bé. Doncs l'òpera és un gènere molt europeu.
1: Molt europeu.
0: Molt europeu.
1: Sí.
0: I la teva òpera, que vas estrenar en format breu al Liceu... Tu, que l'han comprat els del Festival de Parlada,
1: sí,
0: no?
1: Sí, bueno, de fet, ara, clar, l'hem allargada, perquè allò durava mitja hora, i llavors per fer... O sigui, allò era una microòpera i ara hem fet una òpera de butxaca, no?, que és una òpera d'una horeta, igualment amb molt pocs músics i pocs cantants, i la idea és això. Sé que em sembla que tenen tancat Madrid, València i Peralada. Estaria bé que la fessin al Liceu, però, clar, has de fer-ho en alguna sala alternativa, perquè, clar, com que és petitona. Però sí, molt contenta.
0: L'estètica i la massacre.
1: Estètica i massacre, sí.
0: Recordes una mica, ja ens en vas parlar, però recordes una mica l'argument.
1: Bueno, l'estètica i massacre és la idea de la... Bueno, parlar una mica de l'obsessió estètica, no?, de fins a quin punt... Clar, totes les nostres decisions són estètiques. Des del moment que tu surts de casa i et vesteixes, has de triar una roba o una altra. Fins i tot si decideixes que t'és igual la roba, el fet que decideixis que no, ja hi ha una tria estètica en decidir que no t'importa, no? Llavors, clar, vas pel carrer i veus aquestes dones, no?, així com amb els talons, les ungles, no?, tota aquesta plaga de xiringuitos d'ungles, no?, els bòtox, no?, bueno, tot això que m'estic horroritzada, no? Llavors, és la idea d'agafar tot això que fan les dones i posar-ho que ho faci un home, no? Que un home, pues, que no vol ser una dona, eh? Vull dir que no hi ha res de canvi de gènere, sinó simplement diu, a veure què passa, no? I llavors, doncs, és un home que comença a experimentar en posar-se ungles, posar-se talons, i llavors, bueno, Llavors, ja és una mica exploracions sobre la idea de l'estètica. I més que respostes, la idea és plantejar preguntes, no? Que l'espectador vegi allò, que ja té un punt d'humor, no? I es pregunti, hosti, jo fins a quin punt, no? La meva relació amb l'estètica és patològica o no, no? Tots segurament tenim una idea, una relació.
0: I fins a quin extrem arriba o el fas arribar en aquest tio?
1: Home, no, això no es pot dir, perquè si no... Clar, llavors, clar, la primera... Això era la que vam fer la micro, llavors ara, com que el vaig haver d'allargar per darrere mitja hora més, llavors ja, diguéssim, és una parella, no?, que ell fa això, i llavors a la segona part ella fa una altra cosa, diguéssim, fa la deriva estètica cap a l'altra banda, no? Okay. La deriva com a antiestètica, podríem dir, no? La feta, no? Prescindir.
0: La fas guarrejar.
1: Fins on arribes, no? Quan prescindeixes, no? Quan arribes a l'estètica pots arribar al deliri, no? De dir, no, ja és que és... Al final és això, el cànon de bellesa que tenim és horrible, no? Últimament.
0: Totalment.
1: Tot aquest, les cares operades, és que són horripilants. I dius, hòstia, com hem arribat a un cànon, no?, de bellesa que és terrorífic, no? I al revés també passa, no? Dius, vale, jo passo de l'estètica, però clar, on arribes, no? Què et vesteixes? Amb una bossa d'escombraries? Saps què vull dir? O sigui, on arribes, no? Quin és l'equilibri? La idea és aquesta, preguntar-nos a mi mica quin és l'equilibri sa amb tot això de l'estètica. Mm.
0: On és l'equilibri sa, Clàudia?
2: No ho sé, haurem d'anar a veure l'òpera, aviam què ens diu la Carlota, no? Sí, sí. En parlem, tornem a parlar després.
1: Sí, la posada en escena de l'Oriol Pla era meravellosa, almenys.
0: Recordem que això ho dirigeix l'Oriol Pla, eh?
1: Sí, sí.
0: Bueno, meravellosa. La música de Carles Prat i l'Oriol, home, que l'hauríem de convidar, no? Tot és comèdia, ara el juliol, quan estiguis fent el programa.
2: Exacte, queda pendent.
0: Doncs Carlota Ur, gràcies.
1: A vosaltres.
0: I res, veiem-nos més aviat,
2: aviam,
0: eh?
2: Aviam aquest cabell, ja te l'aniríem mirant.
1: Sí, oi, això ja només acabarà malament.

0: és comèdia.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
0: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
2: Ara no me'n recordo com es diu T'estimo en finès. Ho he oblidat completament.
3: Racatxiqui.
2: Racatxiqui.
3: Racataca.
2: Doncs ara conversarem amb un senyor que racatxiqui, racatxaca el jazz. Perquè avui tanquem a ritme de jazz el programa Una música que des de fa 4 anys esclata al juny a l'ombra del Parc Natural de Sant Llorenç i l'UAC,

0: Bon dia, tingui, Enric Alegre. Com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Director del Jazz Matadepera, el festival que ha anat creixent, eh? Jo crec que l'última vegada que vam parlar devíeu començar el festival i, per tant, el primer any crec que va ser una jornada, oi? Concentrada.
1: Exactament, el primer any va ser una jornada i que li vam dir el dia del jazz. I després ja, el segon any, ja vam dir, escolta, posem festival de jazz. Perquè també passa una cosa, si poses el dia del jazz, no reps subvencions. Si poses festival, sí.
0: Ah, és la paraula màgica. Tu poses festival i cauen els euros.
1: De fet, després és una enganyifa, però després no reps res, mai de res. Mm. O sigui, sempre estem acostumats als músics a no rebre quasi mai res de res, però sempre rebem el públic i la música.
0: Bé, doncs d'aquell primer dia, d'aquella jornada, doncs ara són tres dies de festival. Clar, què us ha agafat aquí a Matadepera per aquest gènere? No sé si és influència directa d'aquesta gran capital del gènere que teniu a tocar, aquesta raça.
1: Sí, jo penso que sí, que Terrassa, i el que és el Vallès i Terrassa Capital, hi ha molta cultura jazzística i de sempre, doncs, llavors, això té un impacte a Matadepera. Però també, com que jo estic a Matadepera fent classes de música a l'Escola Municipal Frederic Mompou, jo vaig muntar una big band fa 10 anys, que aquest any és el 10è aniversari de la Frederic Jazz Band, doncs res, vaig dir, saps què? Doncs muntarem un festival de jazz, tu. I com que estic una mica boig, doncs li vaig fotre i escolta, tu, i aquí estem, tu.
2: Que, de fet, Terrassa funcionarà com a satèl·lit vostre, no? Perquè la inauguració del festival la fareu a la Jazz Cava el dijous.
1: Exactament, dijous dia 4, perquè tenim un vincle molt especial amb el Jazz Cava, hi ha molt bona relació, i, per cert, des d'aquest any, la Freddy Jazz Band és la big band resident de la Jazz Cava. Vull dir que això també és un gust i un honor poder assajar a la, jo diria que és la catedral del jazz de casa nostra, no?, de Catalunya.
0: Sí, sí. Dieu que preneu com a referència els festivals de Nova Orleans, que són el bressol d'aquesta cultura. Jo no hi he estat mai, m'agradaria anar-hi.
1: Sí.
0: Però vaja, això em sona a molt de carrer, a molt popular, no? Una proposta,
1: sí,
0: molt de carrer.
1: Sí, sí. De fet, l'escenari és el carrer. Entre altres llocs, que hi ha dos llocs més, però l'escenari és el carrer, música al carrer, i totalment hi ha un concert que és bastant important, que és el dissabte dia 6 a les 6 de la tarda, hi ha una parade amb la Dixie Jazz Band que toquem pel carrer d'uns 3/4 d'hora, pel centre del poble, i estan invitats a tots els músics que vulguin vindre a tocar, poden vindre a tocar amb nosaltres, i fem el gènere de New Orleans, com diuen els negres, i Dixie, com diuen els blancs. Mm. Aleshores, doncs, per això fem això. És música d'aquest tipus. Mm. D'això no vol dir que els concerts es faci només això, no. Els concerts hi ha altre tipus de jazz,
0: sí, sí.
1: Però el que és important és la música al carrer.
0: Ah, però això és molt divertit. O sigui, els músics formaran com una gran corrua. O sigui, tu t'hi pots anar afegint al darrere.
1: Sí, sí.
0: Pots,
1: si tu vens a tocar amb la trompeta o vens a tocar amb un clarinet i coneixes aquest gènere, doncs t'afegeixes a tocar i ja està, cap problema.
0: Meravellós. Un festival, sobretot, on doneu oportunitats a noves veus, a gent jove, a gent... Una mica la filosofia, sí, també de la Freddy's, oi?
1: Exactament. El que fem, intentem fer, és que hi ha molta gent jove amb molt de talent d'aquest país. Jo diria que Catalunya, Holanda i Suïssa són els tres països que hi ha més gent i talent de tota Europa. I aleshores, doncs, el que fem és donar oportunitat a un altaveu perquè els nanos que surten, aquests xavals que surten a tocar, puguin tindre un discurs i puguin mostrar-ho doncs, que sigui Matadepera un referent per poder tocar els concerts.
0: Doncs et sembla que escoltem un bon exemple d'aquest talent, Enric?
1: Sí, i tant.
0: Irene Reig.

0: Com la tocada bé, Irene Reig. Un nom que hem de tenir en compte.
1: Jo penso que Irene Reig ja és una persona que té compositora i té un discurs brutal. Jo diria que és un discurs introspectiu, és cap endins, que després sorgeix cap enfora, no? És com si Bach i Mozart, Bach és un compositor cap endins i Mozart és cap enfora, i els dos connecten. Doncs jo la Irene la veig molt així, és, a més té una projecció ja internacional, perquè precisament avui i demà està a Grècia tocant.
0: Molt bé.
1: O sigui que...
0: Una gran saxofonista, que no és massa habitual, no?
1: No. I està bé que sigui, a més, una noia, perquè és importantíssim, això.
2: Que encara es veuen, o sigui, encara es noten molt que en el jazz és molt més un sector molt més d'homes? No ho sé, dic pel que has dit tu ara.
1: Sí, encara es nota. De totes formes, cada vegada menys, no? Però encara hi és, això. Encara necessitem més noies, més dones, món femení, que tiri això... Perquè, coi, escolta, toquen de nassos.
0: Sí, es veu. Se sent, vaja. Irene Reig estarà ja al Jazz Matadepera i també Oleándole. Què fa un conjunt de flamenco en un festival de jazz, Enric?
1: Bé, perquè, bueno, intento ser atrevit. Ja veurem què passarà a Matadepera. Jo espero que funcioni bé. Però el que passa que Oleándole, el que va mutar Oleándole, es diu Ramon Olivares, és íntim amic meu, ens coneixem de fa cantitat d'anys, i vam dir, escolta, què podem fer? Fem o què? Va. Ells venen a tocar, són 7 músics, i crec que són dues cultures, tant el flamenc com el jazz, són dues cultures que no tenen res a veure amb la música, però en canvi tenen molt a veure amb el sentiment. Es fan des del carrer, es fan des de la panxa i amb el cor. Uh-huh. I són aquestes dues més. És molt orgànic i per això van abraçades i van agafades de la mà. I penso que funciona. I el que sí que m'agradaria comentar-vos és que també l'últim concert és important del dissabte, perquè Oleándole i la Freddy Jasmine se sumen i ara fan un projecte nou, i a Matadepera es podrà veure la primícia, que toquem tres temes, dos temes del White Shorter, que es diuen Speak No Evil, Miyako, i després un tema del Charles Mingus que es diu Goodbye Por Pie Hat. I fem Freddy Jasmine i Oleándole. Són 22 músics a l'escenari i això ho presentarem l'any que ve. Crec que serà el Festival de Jazz de Terrassa. Espero que pugui ser.
0: Tenim un minutet més, Enric.
1: Sí.
0: Et deixo triar, va, un altre tercer concert o artista imperdible d'aquesta edició. Què no ens hem de perdre?
1: Home, mira, jo crec que no us podeu perdre... són els Southside Stompers.
0: Què fan ells?
1: Aquests toquen New Orleans, tradicional, però és bestial. Són gent jove, nascuts una mica, podríem dir, a Sitges, i dos dels que han fet aquest grup són els germans Marcet, que tenen 22-24 anys, i també els tinc jo a la Freddy Jazz Band, a la Big Band. Mm-hmm. I aquesta gent jo diria que són el relleu de la vella Dixieland Jazz Band.
0: Home, això són paraules majores, eh?
1: Pues aquests són el relleu. De veritat, que toquen és horrorós com toquen. Hòstia, en sèrio.
0: Horrorós en el bon sentit.
1: Recorda'm
0: el nom, Enric, que abans no l'he acabat d'entendre, el nom d'aquesta formació.
1: Southside Stompers.
0: Doncs, saps què he descobert avui? Que Matadepera, que va ser un centre d'estiueig importantíssim al segle XIX i XX, allà hi va fer estades el gran dramaturg Àngel Guimerà, el pare de Maricel.
1: Sí, senyor.
0: Ho deixo anar com a idea per futures fusions.
1: També.
0: T'ho deixo anar.
1: Sí, també.
0: Bueno, en qualsevol cas, serà una bona ocasió per conèixer, a part d'escoltar ja, si no heu estat aquí a la zona, doncs conèixer el patrimoni i la història d'aquest municipi. Del 4 al 6 de juny, ja es mata de pera. Enric Alegre, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies i espero i desitjo que qui no tingui res a fer i vulgui vindre a escoltar música, que vingui, perquè tot és gratuït i música totalment al carrer.
0: I, a més, ens quedem amb una altra de les propostes d'aquesta edició, que són els The Humphries Quartet, que fan meravelles amb la veu. Gràcies, Enric.
1: Tu. Hello.

0: Happy. Bé, d'això es tracta, no?, de ser una miqueta happies. Doncs espero que hàgim contribuït amb això. Clàudia Arcarons, gràcies, fins la setmana que ve.
1: Ens veiem, Màxim.
0: Molt bé, el control Jordi Pou, Dani Puntí Prats, que passeu una excel·lent setmana, guardeu-vos de la calor. Adeu!

0: Tot és comèdia. Cadena Ser. Ràdio Girona. Cadena Ser.
1: Presumeix de Tot és comèdia. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Cadena Ser i Ser Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
2: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
3: Tanto tiempo esperándote.
4: Estava escrivint la peli i no sabia com sonava, perquè a mi m'agrada molt escoltar, i de cop no coneixia aquesta cançó. I vaig escoltar la cançó i va desplegar dins meu un munt de sensacions, i fins i tot vaig escriure el final basant-me en la cançó, i la meva fantasia diu que si algun dia tinc la força de poder-la fer, aquesta cançó serà el final de la peli.
3: No te busqué, ni me viniste a buscar.
0: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Almudena Lopesino.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Primer mensaje a la militancia de Pedro Sánchez después de la imputación de Zapatero y de los últimos casos judiciales que afectan al Partido Socialista, aunque esta mañana no los ha mencionado de forma explícita.
2: Nosotros, cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del socialismo democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia.
1: El presidente del Gobierno pasa la ofensiva y carga contra una oposición marrullera. Ha dicho que quiere llegar al poder con atajos. Él ciñe esa supuesta operación para derribar al Ejecutivo a la esfera política. Guillermo Lerma, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. No ha ido tan lejos Sánchez como los ministros López y Puente, que esta semana hablaban claramente de un concierto entre los tiempos de la oposición política y las decisiones de la policía o del Poder Judicial. El presidente ha hablado de maniobras, de malas artes de la oposición para llegar al poder. No ha habido ninguna mención expresa a los hechos que se investigan. Lo que ha querido, sobre todo el jefe del Ejecutivo, es dejar claro que pese al horizonte legal y a la falta de apoyo de los socios, el gobierno acabará su mandato.
2: Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar este gobierno de coalición progresista con sus malas artes.
3: Sánchez, que intenta convencer a los suyos de que, pese a las dudas, merece la pena ganar tiempo y mantener el gobierno de coalición.
1: Y los populares siguen en su estrategia de presión a los socios de Sánchez, a los que responsabiliza de que sigan el poder. El Partido Popular, que es conocedor de que no tiene los apoyos para sacar adelante una moción de censura, Adrián del Pozo.
4: Y a pesar de ello, asegura Alma Ezcurra que cuando Feijóo se refiere a que está dispuesto a todo, es todo, incluyendo una moción de censura, que vuelven a dejar en manos de los socios.
5: Son ellos los que tuvieron un papel activo en la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, por tanto son ellos quienes tienen que tomar un papel activo para decidir que Pedro Sánchez salga de la Moncloa y que los problemas de los ciudadanos vuelvan al centro de la agenda pública.
4: Preguntados por cómo es compatible la crítica a las supuestas cloacas del PSOE mientras se juzga la trama Kitchen, dice el PP que todos los que cometan delitos deben pagar por ellos y que no hay que atacar a jueces y fiscales.
1: Pues es que todo este lío en el PSOE ha coincidido precisamente con el juicio de la Kitchen, que juzga ese supuesto espionaje al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, durante el gobierno de Mariano Rajoy. Y justo hoy y mañana se cumplen 8 años de la moción de censura que llevó a Sánchez al poder y sacó a Rajoy de la Moncloa. A y media lo ampliamos. Y de la crónica internacional, Donald Trump dice ahora que tendrá paciencia con Irán. El presidente de Estados Unidos no tiene prisa en negociar la paz. Lo ha dicho esta madrugada en una entrevista en la Fox que le ha hecho su propia nuera. Asegura que está cerca de lograr ese acuerdo, pero sigue sin pronunciarse sobre el pacto preliminar con Teherán para reabrir el estrecho de Hormuz. Belu Jiménez.
6: Trump ha afirmado con contundencia que el acuerdo con Irán está cerca, aunque también ha amenazado con que si no se llega a un acuerdo abordará la situación con su departamento de guerra. Y ha añadido en esta entrevista además que Teherán está cediendo a sus exigencias, sobre todo en el asunto nuclear y en la apertura del estrecho. El norteamericano ha detallado que el texto que tiene entre manos no solo insta a Teherán a que no fabrique la bomba nuclear, sino también a que no la obtenga por ningún otro medio y que el estrecho de Hormuz quedará inmediatamente abierto, según firman este acuerdo.
1: Irán ha respondido a Trump, enfrían el posible acuerdo y dicen que no se fían de Estados Unidos. Aseguran que no habrá pacto hasta que Washington no les garantice seguridad. Corresponsal en Oriente Próximo, Nuria Garrido.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. El presidente del Parlamento iraní dice que ya no se fía de las promesas de Estados Unidos y que ellos solo cumplirán con sus compromisos cuando vean logros tangibles, poniendo ahora mismo en duda la firma de este acuerdo. Además, ha dejado claro que no van a rendirse, mientras Benjamin Netanyahu acaba de anunciar que ha ordenado a sus tropas intensificar su ofensiva terrestre en el sur del Líbano, donde, por cierto, continúan bombardeando sin cesar, pese a que Irán quiere incluir en este primer preacuerdo un alto al fuego definitivo en el Líbano.
1: Y vamos ya a la redacción de informativos.
0: Hora 14. Almudena Lopesino.
1: A partir de las 2:30 hablaremos de prevención de incendios que han hecho comunidades como Castilla y León para evitar la tragedia del verano pasado. Carlos Sevilla, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues Castilla y León llega al verano prácticamente en la misma situación o parecida que el año pasado. La Junta ha aumentado la inversión para prevención de incendios, pero los trabajos, como la limpieza de bosques o el repaso de cortafuegos, se han recortado un 13% con respecto a 2025.
9: No, aquí no ha venido nadie, ni como veníamos sintiéndonos antes, abandonados.
10: Está todo igual que el año pasado. No hemos visto que aquí haya más gente trabajando en el monte.
11: Está la vegetación encima de las carreteras.
8: Cerca de 140.000 hectáreas se quemaron el verano pasado en Castilla y León.
1: Y mañana miles de estudiantes se examinan de la selectividad.
8: Sí, 300.000 alumnos se presentan a partir de este lunes a las pruebas de acceso a la universidad. Los primeros van a ser los madrileños.
12: Bueno, bien, estresante es un poco porque he de decir que me he dejado bastante temario para el final. Tengo bastante poca disciplina, pero bueno, me ha salido bien hasta ahora. Es que son muchas cosas.
8: Entre las novedades este año aumenta la competencialidad de los exámenes, sobre todo en lengua y filosofía, y las faltas de ortografía podrán restar hasta 2 puntos de la nota en las pruebas de lengua castellana o en las lenguas cooficiales.
1: De la información del deporte, la victoria del PSG de Luis Enrique en la final de la Champions, empañada por los disturbios en Francia que dejan un fallecido y 780 detenidos. Iria Vieira, buenas tardes.
13: Muy buenas, sí, el último informe del ministro del Interior francés reporta una persona fallecida en los altercados de anoche y al menos 780 detenidos, además de 57 agentes de policía heridos, uno de ellos en estado grave tras sufrir un traumatismo cráneoencefálico. Por otro lado, se disputa hoy la última jornada de segunda división con los puestos de playoff y una plaza de descenso en juego. A las 6:30 es turno de los equipos que juegan el playoff: Almería, Málaga, Las Palmas, Castellón, Burgos y Eibar. Y la lucha por la permanencia se decide a las 9 en el duelo directo entre Leganés y Mirandés. El que gane se salva y el que pierda desciende.
1: Y nos queda el tiempo, calor y más calor, salvo en el Cantábrico. Beatriz Carmona.
14: Termómetros que no dan tregua en ningún punto del país. A esta hora se ha activado el aviso amarillo en Madrid y Andalucía por las altas temperaturas, llegando a 34 en zonas de la capital y 37 en el sur. También destacamos aviso amarillo en Aragón, Cataluña y Valencia por tormentas fuertes a lo largo de la tarde.
1: Con Lucas Lourido, David Nieto en el control de sonido. Con Adrián del Pozo en la producción empieza Hora 14, 2 y 6, 1 y 6 en Canarias. Seguimos.
0: Hora 14, Cataluña. Gemma Lagrí.
15: Bona tarda. Els sindicats majoritaris d'educació desconvoquen les vagues mentre consulten el preacord als docents.
16: Avui estem negant l'educació per un futur millor.
15: Com a mínim fins divendres no es tornaran a sentir aquests crits per part dels sindicats majoritaris. USTEC i professors de secundària han decidit desconvocar les mobilitzacions previstes fins que el col·lectiu docent es pronunciï sobre el pacte tancat amb el departament. La consulta a mestres i professors començarà finalment demà i s'allargarà fins dijous. Marejos, desmais i poca concentració és l'impacte de la calor a les aules. Mestres i famílies denuncien les temperatures extremes d'aquests últims dies.
17: Ha de ser una responsabilitat de l'administració, no pot dependre de la capacitat econòmica de les famílies, perquè això el que genera és moltes diferències entre centres. Creiem que és l'administració qui ha d'actuar.
18: Hem tingut baralles incontrolables d'alumnes que en general no solen ser problemàtics de cap manera. Amb aquestes temperatures simplement no aprenen.
15: El president de la Generalitat, Salvador Illa, torna a tancar files amb el govern de Pedro Sánchez. En la seva intervenció a la Festa de la Rosa del Camp de Tarragona, Illa ha demanat respecte per la justícia.
19: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
15: L'Ebola s'expandeix a la República Democràtica del Congo. L'Organització Mundial de la Salut declara l'emergència de salut pública d'interès nacional.
20: El brot està causat pel virus Bundibugyo. Actualment no hi ha vacuna ni tractament, però no hem de perdre l'esperança. Es pot sobreviure a l'Ebola causada per aquest virus amb una bona atenció mèdica.
15: Mentre a casa nostra els experts demanen tranquil·litat. Aquests són els titulars d'aquest diumenge. Amb en Dani Puntí Prats al control. Escolteu l'Hora 14.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Alegrí.
15: Els sindicats majoritaris del sector educatiu han desconvocat les vagues territorials previstes per aquesta setmana i han acordat una treva com a mínim fins dijous mentre el professorat es pronuncia sobre el preacord amb el Departament d'Educació. USTEC i professors de secundària volen donar temps al col·lectiu docent Martí Oliver perquè prengui una decisió.
21: Sí, per aquest motiu els sindicats majoritaris han decidit desconvocar les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous d'aquesta setmana. Tot i això, mantenen la convocatòria de vaga general prevista per divendres 5 de juny Catalunya a l'espera del resultat de la consulta, Yolanda Segura, portaveu d'USTEC en declaracions a RAC1.
2: La gent doncs agafi forces, perquè si surt que no, haurem de tornar doncs a posar tota la carn a la graella, i perquè aquest espai de reflexió també és necessari per això, perquè la gent pugui informar-se bé del contingut del preacord, reflexionadament doncs valorar quina votació ha de fer.
21: En canvi, els sindicats minoritaris CGT, Intersindical i COS, que s'han desvinculat del preacord, mantenen les convocatòries de vaga durant els 5 dies previstos. Les mobilitzacions que els sindicats majoritaris han desconvocat es distribuïen dilluns a les comarques centrals i gironines, dimarts al Barcelonès, dimecres a Tarragona i les Terres de l'Ebre, i dijous a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. A partir d'ara, la continuïtat de les protestes quedarà condicionada al resultat de la consulta.
15: Una consulta que finalment començarà demà dilluns a partir de les 12 del migdia i no aquest cap de setmana, com s'havia dit.
21: Començarà demà, sí, s'allargarà fins dijous al migdia. Amb aquesta, el col·lectiu docent haurà de ratificar o rebutjar el preacord assolit amb el Departament d'Educació. La consulta tindrà, Gemma, una única pregunta. Sí. Estàs d'acord que els sindicats signem aquest preacord, que els docents hauran de respondre o sí o no? A de si es comprometen a seguir amb les mobilitzacions. Els sindicats minoritaris ja han anunciat que faran campanya pel no, la votació serà telemàtica i els resultats se sabran el mateix dijous.
15: Però més enllà del preacord i de l'aturada de les vagues, hi ha un altre element que aquests dies està condicionant el funcionament de les aules. És la calor. Alumnes, docents i famílies denuncien que les altes temperatures s'han convertit en un problema de salut als centres educatius. Davant d'aquesta situació han impulsat Aules que cremen, una pàgina web que recull i registra les temperatures que s'assoleixen a les aules, Marcos Ferrer.
3: Marejos, desmais o dificultats per concentrar-se són alguns d'aquests problemes en què s'han trobat aquests dies a les aules catalanes. És el cas, per exemple, de l'Institut La Sedeta a Barcelona, on durant aquesta setmana han tingut classes a més de 35 graus de temperatura. Per aquest motiu, han hagut d'improvisar solucions d'emergència, com baixar a zones d'ombra del pati o utilitzar les fonts per refrescar-se. Pedro Mariscal és el director de l'institut.
22: El nivell d'estrès és més alt. Hem tingut baralles incontrolables d'alumnes que en general no solen ser problemàtics de cap manera. Per tant, això afecta, per descomptat, l'aprenentatge. Amb aquestes temperatures simplement no aprenen.
3: El cas d'aquest centre, però, no és únic. A Cornellà, a l'Institut Francesc Macià, també han viscut episodis semblants. Virgínia Paredes n'és professora.
23: Ha arribat un moment, un punt, que és insuportable fer classe allà, tant per als alumnes com per nosaltres, els docents.
3: Per visibilitzar la problemàtica, professors i sindicats han creat la pàgina web Aules que cremen, a través de la qual, amb termòmetres instal·lats a les aules de fins a 800 escoles i instituts de Catalunya, registren aquestes temperatures de dins les classes.
15: Qui també s'ha queixat de les altes temperatures a les aules són les famílies dels alumnes. Denuncien que la calor extrema afecta la salut i l'aprenentatge tant d'estudiants com de docents, Marcos.
3: Sí, les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya critiquen que hi ha escoles sense espais per refugiar-se de la calor, fet que ha obligat a les famílies a buscar-ne solucions. Des de la FAC demanen responsabilitats al departament.
17: Ha de ser una responsabilitat de l'administració, no pot dependre de la capacitat econòmica de les famílies, perquè això el que genera és moltes diferències entre centres. Per tant, creiem que és l'administració qui ha d'actuar i necessitem actuar ja.
3: Lidón Gasull és la directora de l'associació.
15: Per cert, que a Barcelona, quan queden poc més de 10 dies per les proves d'accés a la universitat, les biblioteques continuen en vaga i, per tant, tancades. Treballadors i administració són a prop, això sí, d'arribar a un acord, però encara queden Marcos Serrells per tancar.
3: Els sindicats a les biblioteques reconeixen que aquests últims dies han apropat posicions amb l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci de Biblioteques en qüestions com els horaris. Tot i això, encara queden aspectes importants per negociar, com ara les condicions salarials. Pel que fa a l'afectació als usuaris, els treballadors assenyalen l'administració com a responsable del conflicte i lamenten la situació que estan vivint.
24: Nosaltres també lamentem realment que estiguin tancades les biblioteques. No, nosaltres mai havíem arribat a aquest límit. I ho lamentem, però clar, és com que no tenim ara mateix una altra via.
3: Pau Solsona és el delegat de la CGT al Comitè de l'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
15: Un minut i un quart de tres. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a tancar files amb el govern de Pedro Sánchez en una intervenció de partit a la festa de la Rosa del Camp de Tarragona. Illa ha demanat respecte per la justícia, però també per la presumpció d'innocència.
21: Després d'unes setmanes complicades pels socialistes en què ha esclatat el cas Zapatero, s'ha entrat a la seu del PSOE i ha sortit a la llum d'una presumpta trama per frenar les investigacions judicials del partit i el seu entorn. Des de Constantí, Illa ha dit que no té cap por de la justícia.
19: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
21: Illa ha donat suport explícit a Pedro Sánchez i també s'ha recordat de Zapatero.
19: A cada insulto, una propuesta. A cada descalificación, una idea. Y a cada exageración, una sonrisa bien...
21: Ha tancat el seu discurs amb una cita de l'expresident, a qui la justícia també investiga.
15: Qui també s'ha pronunciat avui, en aquest cas però, per interpel·lar Gabriel Rufián, ha estat Jéssica Albiach, la líder dels comuns al Parlament. Albiach ha demanat a Rufián que aclareixi quina és la seva idea de Front d'Esquerres de cara a les properes eleccions generals.
21: Albiach ho ha dit en una entrevista a El Diario, assegura que Esquerra ja ha deixat clar que per ara el Front no és la seva aposta i que ara Rufián ha de triar.
4: No és el moment d'anar generant expectatives, sinó que crec que és el moment de la claredat i de que Rufián diga endavant o endarrere.
21: Fa uns dies Rufián va demanar una reunió amb els comuns i Albiach admet que estan en contacte amb l'entorn del Republicà i que quan tinguin novetats les comunicaran. Albiach també s'ha referit a la Direcció General de Disciplina en Habitatge que han pactat amb el govern a canvi per aprovar els pressupostos. La líder dels comuns diu que l'ha d'encapçalar un nom pactat entre les dues parts, però no ha volgut concretar quines propostes té el seu partit sobre la taula.
15: Encara de la crònica política, quan queda menys d'un any per les eleccions municipals, hem volgut conèixer qui són l'alcalde més jove i el més longeu de Catalunya, és a dir, qui fa més temps que governa els ajuntaments. Gael Rodríguez, que té 22 anys, és l'alcalde de Portbou, mentre que Pere Moradell, de 73 anys, és al capdavant de l'Ajuntament de Torroella de Fluvià, a l'Alt Empordà. És un reportatge d'en Pau Puig.
5: Pere Moradell fa 48 anys que és alcalde. Va ser un dels primers a estrenar la democràcia l'any 1979, també un dels que va haver de crear ajuntaments des de zero. Moradell recorda especialment la seva primera acció al capdavant del consistori.
6: La primera cosa que vam fer va ser protegir el poble de... Vam fer construir una mota, ja era, però la van reforçar, perquè no arribessin les inundacions en el poble.
5: Fill d'una família tradicionalment d'esquerres, Gael Rodríguez treballava al bar dels seus pares, tot i que es volia dedicar al món del cinema. Amb només 19 anys, va fer el salt a la política.
7: Escolto com la gent, no, quan entra cafè i cafè, et comenta, no, pues això, que el poble no va bé, que el poble no hi ha oportunitats, i a més jo també, com a persona jove, no, i en el meu grup d'amics, era conscient, no?, i patia, no?, aquesta manca d'oportunitat.
5: Amb dos alcaldes mantenen una molt bona relació.
6: El seu despatx, si no ho ha canviat, té dues fotografies, una la meva i l'altra d'un altre company, que diu que són els referents seus.
7: Ha confiat en mi, m'ha ofert tota la seva saviesa, m'ha ofert tot el seu ajut, tot el seu carinyo, tot el seu bagatge, tota la seva experiència. Jo en Pere Moradell el tinc que, vaja, en un altar no, en un mausoleo.
5: Moradell té previst tornar-se a presentar per culminar dos grans projectes, un ajuntament nou i un museu al poble. En el cas de Portbou, l'alcalde més jove de Catalunya encara no ha decidit si es tornarà a presentar a les eleccions. El que sí que té clar és que en algun moment vol tornar on va començar, al bar dels seus pares.
15: Són les 2:17 de la tarda. Més de 200 persones han mort per Ebola a la República Democràtica del Congo en les darreres setmanes. Segons l'Organització Mundial de la Salut, al país hi ha més de 1.000 casos sospitosos davant d'aquesta situació i tenint en compte l'actual mobilitat global, augmenta la preocupació per una possible expansió del virus.
0: L'entrevista del cap de setmana.
15: Javier Martínez Picado, investigador i crea Dir-s'hi Caixa. Bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Com esteu?
15: Com valora la situació que s'està vivint actualment a la República Democràtica del Congo i també a Uganda?
9: Doncs és una situació, jo diria, preocupant, perquè aquest brot d'una variant d'Ebola, que és el Bundiguyu, és una situació que no s'havia donat fins ara. Sabem que aquest tipus de virus té una tassa de mortalitat molt elevada i aquí no només preocupa la tassa de mortalitat, sinó que també preocupa el fet de que no es disposa de cap eina preventiva ni cap eina de tractament per poder fer front més que doncs, atendre una mica les constants vitals bàsiques del malalt.
15: Quin risc hi ha que aquesta malaltia arribi a Europa tenint en compte la mobilitat internacional i la connexió existent entre països?
9: La mobilitat sempre és un risc i jo sempre dic que els virus no s'han de menysprear mai amb la seva capacitat per viatjar. Dit això, una vegada identificat el brot, jo crec que hi ha prou mecanismes de control epidemiològic perquè sigui difícil que nosaltres tinguem un problema a Europa, o més concretament a Catalunya, d'importació d'aquest virus o d'importació de persones que, sense saber-ho, arribin aquí. Torno a dir, amb els virus, com diria jo, poca broma, perquè mai se sap com poden... De fet, el brot que hi va haver del 2014, que és quan el nostre institut, l'ICAIX, es va posar en marxa amb aquest projecte d'Ebola, hi van haver gairebé 30.000 persones afectades i més de 12.000 morts. I en algun cas ens va arribar a Espanya. Per tant, hem d'anar una mica en compte i vigilar la situació epidemiològica perquè realment doncs, es prenguin les mesures adequades, que jo crec que estem preparats per això.
15: Per això li volia preguntar precisament, en cas que es detectessin casos a Europa o vostè deia a Catalunya, els sistemes públics de salut estarien preparats per respondre-hi?
9: Jo crec que sí. Tots els centres de malalties infeccioses i d'urgències doncs estan a l'aguait de que si arriba una persona amb una sintomatologia doncs potencialment compatible, que més vingui d'un país afectat, doncs que tot això es posi en marxa de forma molt ràpida. Però bueno, la situació a l'Àfrica és important i l'Àfrica doncs, està molt a prop nostre i també ens devem una mica la contribució amb els països amb menys recursos que puguem aportar a la nostra recerca i la nostra expertise per poder abordar aquests problemes de salut pública a nivell internacional.
15: Estem fent prou en aquest sentit?
9: Això és molt bona pregunta. Mai es fa prou, mai es fa prou. Sempre es podia haver fet més. Jo crec que aquí la ciència i la recerca tenen un paper molt important. Quan hi ha un brot viral tothom s'espanta, però si això passa perquè es controla, tothom s'oblida. Jo el que dic sempre és que tenim molt a fer des de la investigació acadèmica, des de la Unió Europea, amb estar preparats en investigar, fins i tot investigar quan no hi ha un brot actiu de malalties infeccioses, clar, poder entendre en deteniment com funcionen aquestes malalties i això que ens porti a estar preparats quan arribin.
15: Estarem pendents d'on, suposo que ens ho anireu explicant. Javier Martínez Picado, investigador i creador d'IRSICAIX, gràcies per atendre la trucada de l'hora 14.
9: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
15: Encara de l'àmbit de la salut, hi ha bones notícies també. L'Institut d'Oncologia Vall d'Hebron ha demostrat que la combinació de dos fàrmacs ja existents redueix a la meitat la progressió del càncer de pròstata metastàsic, el més freqüent en homes, Martí.
21: Entre els pacients amb metàstasi que han rebut la nova teràpia, el

0: més freqüent en homes, Martí.
1: Entre els pacients amb metàstasi que han rebut la nova teràpia, el 77% mantenia la malaltia controlada sense progressió del càncer al cap de 3 anys. En canvi, entre els que han rebut el tractament estàndard, aquest percentatge es redueix fins al 56%. I pel que fa a la mortalitat als 3 anys, també ha estat inferior amb la nova teràpia, un 22%, davant del 28% registrat entre els pacients tractats amb l'opció estàndard. Els resultats de l'assaig clínic es presenten avui, Gemma, al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia, la trobada de sobrecàncer més important del món, que reuneix prop de 40.000 participants a Chicago. Segons el cap del grup de càncer de pròstata de l'Institut d'Oncologia Vall d'Hebron, Joaquín Mateo, els dos fàrmacs utilitzats en aquest tractament ja estan aprovats tant a Europa com als Estats Units, un fet que podria facilitar-ne una adopció ràpida en la pràctica clínica.
0: En clau econòmica, canvis importants a partir de demà en la factura energètica. S'acaba la rebaixa fiscal a l'electricitat i al gas, una mesura que havia ajudat a contenir els preus en els últims mesos.
2: A partir de dilluns, els consumidors notaran canvis en la factura energètica perquè l'IVA de la llum i el gas tornarà a situar-se al 21% després d'haver estat al 10% durant els darrers mesos. D'aquesta manera, tant l'electricitat com el gas recuperaran l'impost habitual. En canvi, la rebaixa fiscal dels combustibles es mantindrà, almenys fins al 30 de juny, ja que els preus dels carburants continuen a l'alça arran de la guerra a l'Iran i el bloqueig de l'estret d'Hormuz.
0: Més d'una quarta part de les ofertes de feina publicades el 2025 ja busquen talent digital. És una de les dades més destacades de l'últim informe del Mobile World Capital.
2: Barcelona ja acumula més de 135.000 professionals de la informació i la comunicació, on el creixement de la intel·ligència artificial és el fet més destacat en el sector de la tecnologia. Durant el 2025 s'han publicat més de 1.000 ofertes de feina en què requeria saber utilitzar aquestes eines. Els professionals amb competències en aquest àmbit s'han convertit en el perfil emergent més demandat del sector. L'informe també destaca que un terç dels professionals TIC provenen de fora de Catalunya i que un altre terç són dones, la majoria de les quals treballen en l'àmbit del màrqueting digital.
0: I atenció, si voleu anar a l'aeroport de Girona des de Barcelona, perquè s'amplia l'oferta del servei de bus de cara als mesos d'estiu. A partir de demà es faran una cinquantena de viatges diaris, és un 40% més que l'any passat.
2: Sí, el servei de bus de l'empresa Segalés, que opera entre Barcelona i l'aeroport de Girona, augmenta a partir de demà fins a arribar als 56 viatges per dia. Segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque, l'ampliació d'aquests horaris permetrà un servei més estable i previsible. L'horari s'amplia amb una primera arribada a l'aeroport a les 4 de la matinada procedent de Barcelona i una última a 3 quarts i 5 d'una de la matinada. L'ampliació de l'horari es mantindrà fins al dissabte 31 d'octubre.
0: 5 minuts i seran 2:45. És el moment de repassar en format breu la informació de successos. A l'Hospitalet de Llobregat, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que va tenir lloc la matinada de divendres a dissabte.
2: És el tercer tiroteig del mes a la ciutat i el segon al barri de la Florida. Un home va quedar ferit després de rebre un tret al braç enmig del carrer. Els serveis d'emergències el van atendre in situ i es va traslladar en estat lleu. La policia catalana continua la recerca del presumpte autor dels fets.
0: A Barcelona, la Guàrdia Civil ha detingut dues persones en un dispositiu contra clíniques d'estètica clandestines. Els serveis s'oferien en perruqueries o en centres no autoritzats i treballaven professionals, però també persones sense formació sanitària.
1: El cos ha intervingut 10.000 dosis de Botox i més de 200 vials d'àcid hialurònic il·legals en 7 operacions que ha fet tant a les comarques de Barcelona com a les regions de Biscaia, Les Palmes i Astúries. A banda del material, també han detectat 115.000 euros presumptament vinculats a aquest negoci il·lícit i s'han arrestat un total de 9 persones. A més, n'hi ha dues altres que estan també en investigació.
0: També a Barcelona, en aquest cas a Nou Barris, els Mossos han detingut una dona de 26 anys com a sospitosa d'haver robat 920 euros d'una parròquia, diners que havien de servir per pagar les excursions d'uns nens. El robatori va passar fa un mes i mig.
2: La detinguda i un còmplice van anar a la parròquia fent-se passar per persones necessitades i van demanar caritat al mossèn que custodiava els diners. Els sospitosos van fer-lo sortir del despatx i el van distreure per robar-li els diners i el telèfon mòbil. Després d'un mes d'investigació, els Mossos han aconseguit detenir la dona que duia el mòbil al cim. Ara els Mossos continuen amb la investigació per trobar el còmplice.
0: Un minut, els esports i el temps.
3: Cadena SER. Què fas aquest vespre? Fem un balcó?
4: Què passa en aquells 7 mesos? Amb 9 anys, el que puguis recordar i no et faci mal fer-ho.
5: Va ser com una pel·lícula de terror. Havia de treballar tots els dies, de sol a sol, als camps de cocaïna. Sí. La millor part del dia era poder treballar, perquè després arribaven les nits i era on començaven les violacions, els abusos o els maltractes, i aquesta era la pitjor part. Llavors jo preferia moltíssim estar treballant als camps, encara que fos molt dur, però era menys pitjor que estar a les nits amb ell.
3: Al balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya.

0: Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlock, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Els jugadors del Barça convocats per Luis de la Fuente ja es preparen pel Mundial. Nil Solà, bona tarda.
3: Què tal, Gemma? Molt bona tarda. Doncs els 8 futbolistes internacionals per Espanya que jugaran al Mundial sota les ordres de Luis de la Fuente ja són a les Rozas. Van concentrar-se ahir amb les grans novetats d'Eric García i Joan García, que estaran en aquesta llista del Mundial. Ara mateix la selecció espanyola ja concentrada. El dia 4 de juny jugaran un amistós contra Iraq a Coruña, el dia 8 de juny un altre amistós contra Perú a Mèxic, i ja estaran després preparats per disputar aquest Mundial, en el cas d'Espanya, el primer partit dels quals es disputarà el proper 15 de juny, a la setmana que el Barça ha firmat, ha fitxat a Antoni Gordo la primera cara nova, i s'espera que en els propers dies es continuï avançant tant per Julián Álvarez com per Bernardo Silva.
2: Ens queda la previsió del temps. Núria Saró, aquesta tarda ens esperen tempestes en alguns punts de Catalunya. En Quins, bona tarda.
4: Tenim temps d'estiu per acomiadar la primavera. Hola, molt bona tarda. Avui és l'última jornada de primavera meteorològica. Anem a començar l'estiu meteorològic i l'astronòmic, que l'oficial comença el 21. Aquesta tarda, un cop més, parlarem i tindrem ruixats intensos al Pirineu i Prepirineu. I les temperatures són molt altes avui i demà també la calor serà intensa. Un cop més, tindrem ruixats en la segona meitat de la jornada al Pirineu i Prepirineu. I atenció, que dimarts arriben canvis. Entre el mestral, la tramuntana, i tindrem ruixats intensos entre les comarques de Barcelona i de Girona. Les temperatures per moment no baixaran, però serà dimecres quan notarem un descens tèrmic. Passarem de molta calor a calor normal per l'època, o temperatures una miqueta per sota del que tocaria. Això sí, dijous els termòmetres es tornaran a recuperar ràpidament.
2: Gràcies, Núria. N'estarem pendents. Arribem ara a 2:45 de la tarda, demà, a la mateixa hora, hora 14, amb Joan Bofill. Que tingueu una bona tarda i una bona setmana.

0: És dijous i, com sempre, a aquesta hora toca racó de no pensar amb el Santi Jiménez i amb el José Antonio Ponsetti. Què tal, com esteu?
1: Molt bon dia.
2: Bon dia, bon dia. Estic preocupat. Això de que vagis a la Patum i no et dutxis... No, jo, que sóc molt de la Patum, això després saps que...
0: No ho personalitzis a mi, no estic parlant de
2: servidora. No, ho has dit tu.
0: Dic que hi ha persones que per no rentar-se els cabells es deixen les trenes fetes.
1: I si et dutxes és igual, als 10 minuts estàs com si no t'haguessis dutxat, eh?
0: A la Patum, per tant, igual no val la pena.
2: Però no fa la mateixa olor si t'has dutxat o no t'has dutxat.
1: No, al cap d'un quart d'hora ja fas la mateixa olor com si no t'haguessis dutxat. O sigui, fica't... T'has d'integrar a l'ambient.
0: Vosaltres, perquè, escolta, els cabells, mira, què voleu que us digui, no teniu gaire problema, però quan tens els cabells llargs, a vegades amarrar-los és complicat.
1: Sí.
2: Però, Marina, tenim sort, tant el Santi com jo tenim bé, anem
0: teniu
2: bé
0: mata,
2: de cabell.
0: Teniu mata.
2: Sí, no hi ha cap problema. O sigui,
0: perquè en això teniu una mica
2: no
0: de complex.
2: Els cabells.
0: Amb això teniu una mica de complex, els homes, també. Tota la... Bueno, els dos no, perquè en teniu, clar, de mata.
1: Sí, però... això em diuen els meus amics.
0: I us

0: amics.
1: I us mireu els vostres col·legues que no en tenen tant de cabell amb una mica de supremacisme.
0: Totalment.
1: Ah, val.
2: Tu creus? No, home, no, però saps que...
1: No, però ja ho has hagut de dir, que tu no tens problema de cavallera. Ho has hagut de dir?
2: Jo no. No, no, però, jo, perquè tu ho has insinuat i tal. I nosaltres hem entrat...
0: És veritat que a l'edat que tenim el Ponce i jo, si tu veus els teus col·legues de la teva edat i la majoria no tenen el cabell que tenim nosaltres, foteu-vos.
2: Que cabron.
0: Et sents una mica més reconfortat, eh?
1: Sou així, els homes.
0: Som així de fills de puta.
2: En canvi, les dones no, sou encantadores, cosa que a mi sempre m'ha emocionat.
1: Escolta'm, que s'està acabant el curs ja, estem a finals de maig, i a tu això t'ha fet pensar, Santi?
0: A mi m'ha fet pensar, perquè...
2: Ai, Déu. Ai, Déu meu, senyor.
0: Sí, perquè m'han saltat, Marina, m'han saltat alarmes. M'han saltat dues alarmes, o sigui, m'ha fet pensar i he investigat a l'altre. La primera... Alarma em va saltar farà un parell d'anys o tres anys, així, que vaig anar a fer una col·laboració a Catalunya Ràdio, el programa Tot Costa, d'esports, i era per aquestes dates, maig, principis de juny, i em vaig trobar una col·lecció de nanos, de pollastres i pollastreses, no tenien 16, 17 anys, com a molt, eh? Però que anaven vestides com si anessin a la boda del rei d'Anglaterra.
1: Home, clar, perquè els tocava la graduació.
0: I saps, clar, era la graduació, i vaig pensar... Però què collons és això? Diu, semblava una festa de disfresses. Diu, no, però això... És... O sigui, no...
2: Perquè a la teva època no hi havia graduació.
0: No hi havia res. No. A la meva època, o sigui, jo vaig aprovar el COU, vaig arribar a casa i vaig dir, he aprovat el COU, i la meva mare em va dir, ala, doncs estudia per la selectivitat.
1: Clar, el que sí que és sorprenent és que ara aquestes festes de graduació es facin a secundària, no? Perquè jo l'havia fet a la universitat.
0: Ja primària.
1: A la universitat, però de tan petitons és estrany.
0: Treure a fer una festa de graduació de primària, que és un curs que aprens a fer macarrons, gulles de macarrons i a cantar en rotllana, o sigui, que m'aprovarien les foques del zoo. O sigui, no em sembla un gran límit, no? Però el que passa és que jo crec que aquí hi ha una part, que després hem estat investigant i que sí que és, que s'ha agafat, i això el Ponce ho sabrà bastant, que s'ha agafat el model dels Estats Units.
1: Que amb 15 anys hi ha una festa al Copón.
2: Sí, els 15 fas la festa dels 15. Jo he estat en algunes d'elles, però clar, tot això ens ha arribat com ens ha arribat el Halloween, Black Friday i tota...
0: Clar, és una mica Black Friday, Halloween, els proms i tot això. I aleshores va sortir l'altre dia, vaig veure, segona alarma que em surt, a La Vanguardia, un article que va escriure la Lorena Ferro, titulat "Graduacions a l'americana s'imposen també entre els adolescents". Sustítol. Psicòlegs i sociòlegs adverteixen que aquestes festes adultitzen, fomenten el consumisme.
1: Doncs tota la raó.
0: I a més
2: ja està, i
0: infantitzen i sexualitzen molt a les noies.
1: És que saps què va passar a mi no fa gaire? Fa un parell de setmanes era a Girona i vaig entrar a la botiga perquè vaig veure que hi havia un vestit que m'agradava molt i me'l vaig provar. I l'emprovador al costat hi havia una nana de 15, 16 anys amb el seu pare i la seva mare
0: provant-se
1: vestits. I clar, el pare, que es pateix, anava dient... Ui, nen, aquest no. Aquest vols dir, aquest, clar, tot en funció de si ensenyava més o menys, no?
0: Vestits que es posaran un cop a la vida.
1: I la mare intentava ser més voluble, no? Intentava entrar-hi per una altra manera, intentar convèncer-la perquè es comprés un vestit més tapadet.
0: Sí, jo vaig llegir l'article... Llegint l'article de Lorena Ferro a La Vanguardia, vaig flipar, perquè a més vaig llegir fotos, birret, sopar i DJ fins a la una de la matinada per nois i noies de sisè de primària, que tenen 11, 12 anys. Vestits llargs i talons i molts globus per poder fer els posts a les xarxes en la graduació de secundària, que són els 16. Els carrers de la ciutat les pròximes setmanes s'ompliran de joves vestits amb les seves millors gales, en molts casos comprades, com dèiem, per l'única ocasió per assistir a la graduació de final d'etapa. Aquest model de festa està importada, òbviament, dels Estats Units, no? O sigui, birrets, festes amb birret per nens de 6 anys.
1: De 11 a 12, de 6 de primària, per nens de 11 a 12 anys.
2: Igualment, una barbaritat. Jo us diré una cosa. Jo potser perquè ho he viscut durant aquests anys, tants anys que he estat als Estats Units, però jo entenc que és algo molt consumista, molt per una festa, molt per un sol dia, però als nanos els hi mola.
1: Sí, però sobretot hi ha la idea aquesta, la idea aquesta de l'adultització, no?
0: Sí, jo crec que és com una mena de ritus d'iniciació, de passar com una edat adulta, ho entenc, amb els 16 anys.
1: Ho feien a les tribus d'una altra manera, no?

0: Sí, bueno, clar, et deixaven amb una llança
1: Marisa,
0: a caçar un lleó i si sorties viu, però pues,
2: i tu has anat tirant del fil de tot això.
0: He anat tirant del fil i, clar, he preguntat a les companyes de redacció més joves que jo, que són totes, que si van fer la festa... I sí, sí.
1: És patètic.
0: No, òbviament. I m'han explicat, tant la Laura com l'Amparo, totes m'han explicat com... No, no, si és superxulo, o sigui, jo vaig fer, i el vestit, però, i vaig amb la meva mare a comprar-lo, que tu deies.
1: Què t'han fet, Santi? Què t'han fet? T'han sentat una cadira i t'han dit, mira, avi, a veure...
0: Sí, sí, sí. Una mica això, José, de veritat que sí. Sí. I aleshores vaig sortir... Ai. Saps que aquí, bueno, aquí al Passeig de Gràcia, aquí on estem al centre de Barcelona, hi ha bastantes botigues de roba.
2: Sí.
0: Sí. De grans marques que no direm, com Estrafalarius i altres coses. I totes d'aquestes. I realment el que tu dius, de que quan vas a Girona... Cues! I tots els aparadors estan amb vestits de diguem-ne... el que seria vestit de còctel, d'anar...
2: Sí, sí.
0: I que són... Nena, i no són barats, eh?
2: No. Home, perquè segurament han vist que hi ha negoci en això, clar.
1: Clar.
0: I he seguit més. Aleshores he buscat l'opinió professional. I vaig llegir un escrit del doctor Víctor Soler Penedès i el psicòleg clínic Josep Ramon Ubieto, que van fer com una mena de conferència. I el Víctor Soler... que és investigador del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València, considera que aquestes graduacions s'acaben convertint en un escenari de consum que utilitzen els codis dels adults, la forma s'imposa el contingut, i això és perillós perquè això també educa. Diguem-ne, no li desagrada la festa, com que deia el Ponce, com una creació col·lectiva, però considera important centrar-se en el tancament simbòlic de l'etapa perquè l'alumne rep un reconeixement viscut. En canvi, jo soc més del team José Ramón Ubieto, psicòleg clínic, que diu que vale, és una manera d'esborrar a la infància un pas d'etapa, no? Una festa que... Però lamenta que cada vegada es veu més com una pèrdua de temps en el qual cal accelerar. I això s'està fent cada vegada abans. Yeah. És a dir, els nens tenen ganes de deixar de ser nens molt abans de que vam deixar de ser els altres.
1: I quan són grans volen ser nens. Aquestes coses passen, eh? Vull dir, però sí. Això és més antic que a monyos.
0: Clar, i aquí el José Ramón Ubieto diu que utilitzar la paraula graduació és una errada, que va més enllà. Que diu, aquest és molt del meu team. Caldria prohibir-la per llei.
2: Directament. Directament.
1: Ja, altra vegada.
2: Tu si et presentes a les eleccions ho portaràs al primer punt del programa.
1: Però,
0: convenient batejar. Pot ser una trobada, un comiat de curs, però no fotem graduació, que no heu fet res a la vida. Pallassos.
1: Tot pobrets. Sus
0: que sembla que heu guanyat el Premi Nobel i heu aprovat segon d'Història de l'Art, hòstia.
2: Doncs bona reflexió, del Santi. I tu, Ponce, em penso que avui vols començar escoltant una mica de mar.
1: Com m'agrada.
0: Molt bé, que bonic.
2: Que és una teràpia?
1: Deixa'm fer algo que sempre m'ha fet il·lusió, mai ho he fet a la ràdio. Dir això de... Aleluya, hermanos, bienvenidos... Arrepentíos.
0: T'ha passat alguna cosa?
2: Però què és això, una teràpia? Sí. Que és una teràpia?
0: Massa temps a Miami veient canals d'aquests de telepredicadors, eh?
1: Oh, soc molt fan. Em sembla que estem tots molt, molt, molt perjudicats. Mira, aquest soroll de mar, sí? Marina, ve perquè és algo absolutament meravellós que m'he trobat aquesta setmana. No sé si ho heu vist, però us recomano que si no ho busqueu a xarxes o si no ho penjarem segons nosaltres a les nostres xarxes. I és un predicador, un home, amb la seva, com diria jo, amb tots els seus companys i amics de predicació, que ha decidit obrir les aigües del Mar Roig.
2: Què dius?
1: I aleshores
0: això ja ho havia fet algú abans. Eh?
2: Però és un profeta, un profeta.
1: El que ho va fer era el bo, no era marca blanca, perquè aquest, encara que no és blanc, era marca blanca, perquè això està...
0: Bueno, el que ho va fer, que no ho va fer...
2: Però per què no li diem el nom? No passa res, eh?
1: Moisés, va ser el que ho va fer.
2: Vull dir-vos que no estem fent promoció de cap marca.
0: Moisés, que era un gran farsant.
1: Però què dius ara? No, no
2: desenvolupa.
0: No, no, no.
2: Desenvolupa.
0: No. Jo vaig, no. Sí, el segons...
1: Són exactables.
0: Segons, la, segons la Bíblia, potser dir, el poble d'Israel va ser guiat per Moisès pel desert del Sinaí durant 40 anys. Hòstia, els hi va fer un lío, eh? Perquè jo he mirat... Vaig
2: va
0: mirar,
2: tenir temps.
0: Perquè vaig mirar per Google Maps el que es triga en fer aquell viatge a peu i són 7 dies, eh? Sí, de 7 dies però... a 40 anys. Hòstia, és que o anaven molt perduts i ja van estar, també, durant, i van estar també... 39 anys donant voltes al mateix costat. Esta piedra me suena. Aquí no és donde quemo la zarza. Esta...
1: Però si el problema al desert és que no hi ha referències, que aquest és el problema.
0: Però són...
2: I, ho dius per experiència, potser,
0: això
2: clar.
0: Això són 7, sí, però de 7 dies a 40 anys, hòstia, bueno, la gent o hi havia molts bars i anaven fent paradetes...
1: No,
2: a veure, reconduïm una mica. La cosa és que el Ponce ens ve parlar d'un profeta que resulta que ha intentat fer de Moisès. Se n'ha sortit?
1: No, perquè aquesta és la imatge. La imatge és del col·lega amb el pal a la mà, igual que Moisès, comença a caminar aigua endins, i de cop, com si fos el mar Roig i s'obrissin les aigües...
2: Ho ha fet el Mar Roig igual, eh?
1: Sí, ho ha fet el Mar Roig igual. Vale. I quan ja estava dins ficat fins la cintura d'aigua i dona el cop amb la vara perquè s'obrin les aigües... El que passa és que ve una onada i se l'emporta i quasi s'ho pega i jo crec que el col·lega de dalt ha dit, mira, ara fliparàs.
2: El col·lega
1: ara
2: sí que de dalt.
0: Dues,
2: tampoc li diem el nom, el col·lega de dalt.
0: Hi ha dues, hi ha dues diferències respecte a Moisès. Una és, segurament aquest senyor no tenia l'exèrcit de Ramsès perseguint-te darrere per pelar-te, que això també motiva... Això
2: motiva sota, vols dir que sota pressió es treballa millor,
0: sota
2: no?
0: Pressió es treballa millor perquè venien els altres i se'ls carregaven i que Moisès tampoc tenia xarxes socials i no van veure el que li va passar.
2: Clar, però tu...
1: No crec que passi
2: allò. Que vols dir que potser va tenir molts intents fallits, Moisès.
0: Jo crec que no. Bueno, jo crec que... Vamos. Primer, estic convençut que Moisés no va existir. Segon, estic convençut
1: que... Però
0: què
1: diu?
2: Estem jugant a la fantasia, no, home.
0: I que és impossible obrir el mar per passar i que quan vinguin els dolents es tanqui. Això passa al Senyor de los Anillos.
2: Impossible.
0: Això passa al Senyor de los Anells.
2: Tu has provat? No. Ho has provat alguna vegada?
1: Clar.
2: No pots dir que és impossible. Has anat tu al Mar Roig. Ho has provat?
1: Escolta, doncs...
0: No, sí. Ara aniré... Per vosaltres ho farem al pal i perquè vingui el desgraciat aquest del José i se rigui de mi, no?
2: Fact-checking. Se li diu fact-checking, no?
1: Clar. Si no ho fa, no ho fa. I a part, el problema...
2: Però no
1: ragis. És un crèdul i que no s'obriria, no. Però bé. Escolta, jo vull parlar d'il·luminats. Per exemple, un dels que coneixem que ja es podria haver il·luminat abans és l'Alves, el jugador del Barça, que sap que ara s'ha passat a predicador. També.
2: El tenim.
1: L'escoltem, vinga, va.
3: Fíjese, hermanos, que hay que tener cuidado cuando decimos cosas que a veces posiblemente las decimos por emoción.
2: No és aquest, eh? No és aquest, és l'anterior, és el de Dani Alves, el que volíem escoltar.
1: Clar,
2: escoltem-lo.
1: Si és el Dani Alves, ha canviat la veu.
2: Sí. No era aquest el Dani Alves, era aquest altre.
4: Espíritu de poder.
5: He's calling you.
4: Y él te está llamando a ti.
5: To do the work of the evangelist.
0: Pues també ha canviat la veu, eh?
4: Obra d'un evangelista.
5: Now is the time.
4: Ahora es el...
6: Pero en la cárcel, Cristo me ha hecho libre.
2: No sé si cal seguir-lo escoltant a Dani Alves.
1: No,
2: que
1: digui,
2: a mi és que se'm regira l'estómac, saps?
1: Que... No, i a més que dius, home, ja et podries haver il·luminat abans, criatura de Déu, no hi ha que arribar a la presó per il·luminar-te.
2: Un tio condemnat per delicte d'agressió sexual que ara es dedica a donar consells morals. Fantàstic.
1: Clar, totalment, Marina, o sigui, que ho flipes. Per això et dic que el
0: és indignant, realment.
1: Escolta, aquest matí, preparant tot això, m'he trobat amb un altre predicador que s'ha, a les últimes 24 hores, s'ha muntat a Llatinoamèrica un merder molt gran.
0: A tu t'estàs passant alguna cosa, eh?
1: No, home, no, que estava preparant la secció.
0: Si a tu al matí estàs veient predicadors,
1: tio. Hi ha predicadors. No pateixis. Doncs s'ha muntat un merder molt gran perquè el tio anava donant a cada feligresa del seu grup un petó a la boca.
0: No.
1: I quan ha arribat a una, li ha dit a una... A ti te tengo que apartar para darte una oración en privado. Y yo he flipado.
2: Mare
1: y los comentarios eran bestials, perquè clar, dèiem, però què és això, tio, que estem al segle XXI, però què estan fent aquesta gent?
0: No, res doncs, que no hagin fet doncs... els capellans.
2: I en tens més... Apa, aquí, sí, ja, sí, bueno, però també és veritat, sí, sí, no sé per què dic apa, perquè és veritat, però no, no, sí, no passa res. Sí, les coses com són.
0: Siguin predicadors o siguin de... que sí, no, o sigui, la gració en privado...
2: Ni tens més per la col·lecció, Ponce.
1: Sí. Sí, sí, i us faré, us vull portar on tot va començar la meva vida. Jo tinc un gran amic als Estats Units, que és el Saulo García, que és humorista, i que té un personatge que a mi em fascina, que és l'hermano Saulo. I l'hermano Saulo...
2: No és a veure amb Sauron, eh?
1: No, Saulo. Sí, sí, Saulo. I el... No sé si m'he saltat algun tall, però d'on igual.
2: Anem al Saulo.
1: I em sembla meravellós perquè quan l'escolteu és que és la base de tots els predicadors i ja ho veureu. Jo després ho comento. Escoltem-lo i després us dic.
7: Aleluya, hermano. Querido hermano, soy el hermano Saulo, presidente de la cadena de oración y de la fundación Manos Arriba. Cuenta de cheque 581-97-2, titulada Hermano Saulo. Te recuerdo mi dirección en internet www.hermanosaulo@.com. Queridos hermanos, para los que no me conocen, somos una organización sin ánimo de lucro, hermano. Estamos dedicados todo el tiempo a tratar de ayudar a los hermanos que más lo necesitan, hermanos, que son, por supuesto, los hermanos menores del hermano Saulo. Somos 9 hermanos en casa, hermano.
2: Ens apuntem al nom, hermano Saulo.
1: Hermano Saulo. I el Saulo García, que ja et dic, és colombià, que és superamic, i que reia molt perquè ell feia... aquest personatge i altres personatges als Estats Units, i arrasava, i arrasa a dia d'avui, perquè realment és l'altra mirada a tota aquesta part de predicació que dius, tio, però ens hem tornat bojos. I escolta, i no sabeu la quantitat de mils de milers de dòlars, i de no dòlars, i d'euros, i d'altres coses, que mouen el món, no?
0: Això que diu d'atracar i tot això, a robar.com. L'altre dia jo vaig veure... un tall d'un predicador d'aquests, en el qual el tio deia que Dios li havia dit que su mujer y él necesitaban un iPhone 17 i que per favor, li fessin una donació per poder-se comprar un iPhone 17.
2: Que fa un moment parlàvem de Moisés i nosaltres hem trobat el moment de la narració d'aquest moment històric, absolutament.
8: Con Moisés, el africano... a abrir el mar como hizo Moisés en la Biblia. Dale, Moisés. La fe mueve montaña, Moisés. Dale con todo. Clave ese palo bien clavado, Moisés. Dale. El Señor esté contigo, Moisés. ¡Corre, Moisés, que te faltó fe! ¡Corre, corre!
2: ¡Corre, corre, que vienen corre, las tropas de Ramsés detrás! ¿No?
1: Quan venia la onada, ja estava a punt d'ofegar-se.
0: Impressionant.
1: La veritat és que...
2: I tens un colofó per acabar, Ponce?
1: Sí, el món dels predicadors és que no t'ho creus. I, de veritat, mira, escoltem el colofó, si voleu, per acabar i fem un comentari final, però això és que és la bomba, tio.
9: Bueno, Jesús, fin de semana complicado. Sí, difícil, ¿no? Sabíamos que iba a ser así, porque, bueno, soy Jesús, pero igualmente dolió, con una traición en el arranque, nos lastimaron mucho por el costado, y bueno, se hizo muy cuesta arriba, ¿no? ¿Algunas palabras para Poncio Pilatos? Ah, mirá, yo de las autoridades no me gusta hablar, pero bueno, la verdad que sí, sí dolió ver cómo miraban para el otro lado, en las chiquitas se te va haciendo muy difícil. Bueno, pero lograste la resurrección. Sí, la verdad, una satisfacción enorme. Siempre dije que había que creer porque teníamos con qué. El viernes nos daban por muertos, pero bueno, acá estamos. Dimos una muestra de carácter, nos pusimos la cruz al hombro y lo dimos vuelta. Gracias, Jesús. No, gracias a vos.
2: Jesús.
1: És una mirada de Jesús, futbolísticament parlant, de tot el que havia passat durant
0: si
1: la Setmana Santa.
0: La flash interview després de la crucifixió, sí.
1: No. Efectivament. I clar, i te'n dones compte que val la pena que riguem una mica, perquè hi ha cada personatge, hi ha cada predicador a la vida que t'emporta les mans al cap. Però...
2: I tant. Tot això és el que està tornant, als predicadors, als profetes, i hi ha una cosa que s'està transformant, que és el comerç. Avui volíem parlar amb vosaltres d'un tema que han preparat el Pol Valero i el Pau Puig. Hola, què tal, com esteu?
10: Hola, bon dia.
11: Què tal,
1: com estem? Doncs?
2: Avui estem explicant... que el petit comerç, que el botiguer de tota la vida de barri, està transformant-se, s'està reinventant per intentar que no se'l mengi la bèstia. Una mica amb la idea aquella de, si no pots amb l'enemic, coneix-t'hi. Es tracta de petits botiguers que s'han convertit en repartidors d'Amazon.
10: Sí, sí, exactament. Això és molt senzill. Cada dia els arriba a la botiga un sac de paquets d'Amazon i ells els entreguen caminant porta a porta als clients finals, que són els seus veïns, a un radi de 20 metres. Ja hi ha més de 700 botigues a Catalunya que estan fent això a temps parcial. Són
2: autònoms.
10: Un radi
2: de 200 metres, havíem 200 dit, no? 200, sí.
10: Un autònom que quan tanca la botiga, per exemple, unes hores al migdia, es posa a repartir. És el cas de l'Elisabet Agustí,
0: és horrible,
10: que té una joieria a Castellar del Vallès, però espera't, perquè fins i tot Amazon és qui els va buscar directament a ells.
11: Un dia estava jo a la botiga i van trucar a la porta i es va presentar un noi que venia d'Amazon.
10: És l'Elisabet que ens explicava que cada migdia, abans de tornar a obrir a la tarda, reparteix uns 60 paquets. En èpoques com Nadal en pot arribar a entregar més de 150 al dia, tot això caminant.
1: Mare meva.
10: I ens explicava que la meitat dels seus ingressos venen de la joieria i l'altra meitat d'Amazon.
11: Avui en dia els comerços, és veritat que hi ha èpoques, i sobretot els petits comerços, que ho passem una mica malament. Llavors, era una ajuda més de cara a la meva feina.
10: Un altre exemple, en David Rodríguez, de Lleida, que té una botiga de roba. Ell, per ell, repartir paquets representa un 20% dels seus guanys.
12: És un ingrés extra, perquè a les botigues no sempre t'entra gent, i més si és un petit comerç. És un extra important.
10: I ell el que fa són, en lloc de fer-ho tot a l'hora, fa escapades de 15 a 20 minuts per anar fent
2: Estirar les
10: entregues.
2: Estirar les cames, no?
10: Exacte.
12: Ja. En una botiga sempre n'hi ha moltes hores mortes, i jo les vull aprofitar. Perquè a l'estar dintre tot el dia una botiga, estàs de peu, no te bellugues. Pues mira, cada dia camino 10.000, 15.000 passos.
11: Camino molt durant el dia. De fet, anava al gimnàs pel matí i he deixat el gimnàs.
0: Això està bé, veus?
11: Tot, ja.
1: Això estalviem.
0: Tot això que has guanyat, ja. Com a mínim, vas al gimnàs.
1: Però, Santi, ho flipo. Perquè, a part, el que feies sortiretes, escapadetes... Clar, si en els 15 minuts que estàs fent escapadeta et ve un client, està a la botiga...
0: És el cartell aquest de la torno, no?
1: De tota la vida.
0: Torno en 10 minuts, estic treballant per Amazon.
2: Clar, estem parlant, ho dèieu, aproximadament, el càlcul que heu fet vosaltres són 700 botiguers que ja s'han sumat a aquesta pràctica. Això és un pas més del que teníem vist fins ara, que era aquests punts de recollida, no? Que l'estanc, que la tintoreria, que la papereria de tota la vida fos punt de recollida de paquets. Perquè això segueix funcionant, Pau.
13: Sí, o sigui, el que hem trobat és que molts establiments que ho fan són estancs, com dèieu, cubisteries o botigues d'electrònica.
14: A mesura que passava tot el de la pandèmia i això, que el moviment de compra online, doncs, tirava molt. I llavors vam decidir compensar també les baixades que havíem tingut a la botiga en proporcionar un altre servei.
15: Belluguem només d'impost al mes uns 2.000 paquets. Si de segur, igual uns 500. Som botiga de barri i aleshores, clar, a nivell econòmic ens va força bé perquè és una ajuda.
13: I agraeixen molt aquest servei. De fet, les botigues ens expliquen que cobren aquestes d'impost, per exemple, entre 15 i 40 cèntims per paquet, depenent de si només el reben o també fan
2: enviaments, no? Clar, aquesta era la pregunta. Quan cobren o quan poden guanyar de més per fer aquest servei per Amazon? Estem parlant de 15 a 40 cèntims per paquet per ser punt de recollida. O per tu, que et vinguin amb un paquet i que l'enviïs a on sigui, no? Això serien aquests 40 cèntims. La cosa és, i per fer aquest repartiment a peu, hem aconseguit saber quan cobren?
10: Les persones amb qui hem pogut parlar diuen que Amazon paga molt bé, a diferència d'altres serveis de pagateria, fins i tot el cas de l'Elisabet, la joiera de Castellar, que ens deia que els seus ingressos ja venen a la meitat d'Amazon, perquè el que procura Amazon és tenir-los ben cuidats, perquè al final tracten amb clients seus cada dia. Llavors, en aquest cas, Amazon sí que els hi paga un salari més elevat.
2: Clar, per tant, per Amazon això és una ganga.
10: Exacte, fixa't que fins i tot el que explicàvem, en alguns pobles on els hi deu costar tenir repartidors que vagin amb la furgoneta, han anat a buscar comerços concrets on saben que hi ha molta demanda de gent que demana que compra coses online, però que no tenen repartidors.
2: I us ho deien, vosaltres que heu parlat amb tota aquesta gent, us ho deien amb resignació o us ho deien fins i tot com una possibilitat de ja quedar-se en això i de dir que la meva manera de sobreviure és aquesta, si no, no tinc alternativa.
10: Clar, aquí hi ha dues coses. Els d'Amazon amb qui hem aconseguit parlar estaven bastant satisfets amb això i no els importava, diem, formar part d'aquesta estructura logística que en realitat és un gegant que potser a vegades posa més dificultats pel petit comerç. En el seu cas, estaven contents. Diferent és el cas de la pecateria, perquè aquí sí que hi ha més diversitat d'opinions en si hi ha beneficis o no.
13: Clar, el que hem trobat aquí és que hi ha moltes botigues que ho fan, per exemple, per fer publicitat, per aconseguir que la gent entri a les seves botigues.
16: Lo utilicé como medio de marketing para que la gente del barrio conociera la tienda.
15: Porque te atrae más gente al estanco. Cuando la gente viene, no solo viene a dejar el paquete, sino que además pues ve un poco lo que tienes.
14: Ja que estan aquí, com també tenim, per exemple, loteries, doncs vinga a buscar un paquet. Ja que estic aquí, posa'm un euro de bona.
2: Sempre, com a mínim, cau alguna coseta. Santi, Ponce, vosaltres sou de fer compres per internet i no passa res. Es pot dir, tothom ha pecat alguna vegada.
1: Sí, no. Sí, jo...
2: En la vida, Santi? En la vida.
0: Mai. Una vegada que li havia de comprar una disfressa a la meva neboda i no la trobava enlloc i la vaig comprar per internet.
10: De què era?
0: De princesa, de Frozen, o d'una cosa d'aquestes.
10: Tampoc era molt específic.
1: Parla amb algun psicòleg.
0: De Frozen, d'aquesta, de com es diu la...
2: De Frozen, l'Elsa.
0: I no vaig anar...
2: T'hauries d'haver trucat, que en tinc unes quantes jo a casa.
0: I arribo, saps?
2: I li pot servir per la graduació, mira.
0: És l'única vegada que no compro res.
2: Per militància ho fas, o per desconfiança.
0: Per militància.
1: Jo sí que no.
2: No, i està molt bé, i crec que hauríem d'anar, o començar a tendir cap aquí, que no vol dir que ens compliquem la vida, perquè, òbviament, clar, fer determinades compres per internet pot acabar sent molt fàcil, però hi ha coses i coses, no? Una mica de seny i de sentit comú, aquí també.
0: Home, entenc que hi ha gent que viu aïllada amb urbanitzacions i fora i que no té botiga. Jo visc al centre de Barcelona i tinc bugaderia, electrodomèstics, llibreria, tinc de tot. I puc anar acabant i conec pel nom el de la fruiteria, el de la carnisseria, a tots aquests.
2: També et dic que hi ha una altra cosa, que aquí és que al final empreses com Amazon el que poden fer rebentar preus, també, no? Que no només és el fet que t'ho portin a casa, és el fet que probablement ho trobaràs més barat.
0: I el Sergi de l'Estanc, del costat on vaig a comprar el tabac, sí, està... Vamos, el tio està encantat amb els paquets. O sigui, jo, quan entro a l'estanc del Sergi, li dic, cabrona, aparta tots els putos paquets aquests.
1: Té una moguda, Santi, tot això, perquè, per exemple, jo sí que consumeixo compres online. Hi ha coses que no. O sigui, prefereixo no comprar llibres a llibreria o temes de música a botigues especialitzades. És cert que després hi ha coses que trobes a internet que no trobes en aquests llocs, però això és una altra història. Però, per exemple, a mi, el meu punt de recollida és una òptica on la senyora no reparteix, sinó que tens que anar físicament a l'òptica, i ens trobem molts dies que té moltes bronques amb gent que li han dit, escolta, jo he pagat perquè em portin el paquet a casa i m'ha arribat un missatge que tinc que vindre a buscar el paquet aquí perquè no hi ha ningú a casa, que és mentira. I aleshores ja obrim una altra part, que dius, estàs fent publicitat, però t'estàs menjant els marrons que es tindria que menjar el repartidor.
2: Ja.
1: I no sé jo això com va, tu.
2: Doncs aquesta és la crua realitat de l'hipercapitalisme que ens està atropellant. Pau, sí. Pol, gràcies.
10: A vosaltres.
2: Que vagi bé. I volia acabar comentant amb vosaltres això dels jocs millorats. Sabeu de què va?
0: Sí, lamentablement sí.
2: Són un projecte esportiu que proposa organitzar competicions tipus olímpiques, però amb una diferència substancial, i és que permeten l'ús, mai millor dit, substancial, de substàncies dopants i tecnologies de millora del rendiment. I al darrere de tot això hi ha el fill de Donald Trump.
0: Sí, no sé
1: com no.
0: I es fan a Las Vegas.
1: Un erudit.
0: I gairebé no... O sigui, la rellevància que han tingut és més aviat escassa, eh?
2: Sí. Han tancat amb molt poc èxit, només un
0: rècord mundial.
2: Un rècord, malgrat que el 90% d'atletes anaven dopats, i els no dopats van guanyar els dopats, o sigui...
0: No han millorat les marques, i a més el rècord mundial que han fet no només ha sigut amb el dòping, sinó que a més és el rècord, crec que és els 50 metres lliures en natació lliure.
1: Sí,
2: que
0: ho ha fet amb...
2: Un nadador grec. Cristian Glomer.
0: Però ho ha fet amb el banyador que està prohibit.
1: Que està prohibit, també, exacte.
0: Aquests que amb aquests banyadors es van aconseguir molts rècords mundials, farà, sembla que un parell o tres de Jocs Olímpics, van prohibir i aquests rècords han quedat descatalogats i han passat a ser.
2: Que el millor de tot és que el velocista Fred Kerley, doble medallista olímpic, no va guanyar Usain Bolt, ni drogat. Seria com el resum
0: ni
2: de
0: drogat,
2: tot això.
0: Quin dels dos?
1: Quin dels dos?
0: Diguem-ne que ho seguim molt. Es fot uns verdecitos importants, eh?
2: Santi, Ponce, gràcies. Fins la setmana
0: adeu,
2: que ve.
0: Adéu,
2: adéu, profeta.
17: Rebobinem aquí Catalunya.
1: Aleluia.
17: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: Avui és dijous, dijous de paella. Obrim la nostra secció de cuina setmanal. Avui amb el Gypsy Chef, amb el Pablo Albuerne. Què tal? Bon dia.
1: Molt bé, corrents, corrents, suant, suant.
0: Sí? Què fas amb un jersei negre?
1: No sé, perquè he sortit corrents, perquè arribava tard i he agafat una... Estic que...
0: Negre, no. Malament, jersei, malament.
1: Però, i si m'ho trec, pitjor.
0: Per què? Perquè està suat ja, no?
1: Clar. No, sudat doblement i sense mal. Res.
0: Ai, mare de Déu. Mira, avui, just coincidint amb aquesta secció de cuina, arrenca el tast de la Rambla, just de 28 de maig al 31. La plaça Catalunya es converteix en el punt de trobada de, diuen, la millor cuina de la ciutat, amb un ambient obert, dinàmic i ple de gustos, clar. Nosaltres això ens ha portat a pensar, es pot menjar bé realment a la Rambla?
1: Avui sí.
0: Avui sí, perquè avui sí, es disfressen, perquè
1: està...
0: vols dir.
1: Sí, sí, sí, però... O sigui, jo no conec cap lloc a la Rambla, Rambla, Rambla, Rambla, que es mengi bé. Pots sortir més o menys ben parat en un kebab d'aquests, és el millor que pots trobar.
0: És a dir, si tu passeges per allà i has de triar, perquè vas un dia amb molta fam i dius, on paro? Sí, millor un kebab que qualsevol altra cosa.
1: Sí, a la Rambla, Rambla. Ojo. Que está la boquería ahí al costat, que por mes que estén ahí intentando quemar todas las naves y que això es converteix en una cosa como en un pseudo, yo qué sé...
0: En una atracció,
1: sí,
0: vols dir, en una atracció.
1: Encara queden llocs com el Quim de la Boqueria, que es pot dir que està a la Rambla, i per mi seria el millor de la Boqueria, seria de la Rambla seria el Quim de la Boqueria. També està... Just a la plaça La Gardunya,
0: sí.
1: Tenim també el... Ostres, com es diu aquest, home, de pasta? El Bàcaro. Bàcaro, un buen sitio para comer una pasta i està a nada, nada, nada.
0: Enganxadet allà.
1: Però si no... I si algú coneix algun lloc a la Rambla, Rambla, Rambla, Rambla, que es mengi bé, que m'il·lumini. Jo estic obert a que em contradiguin i que jo, vamos, o sea...
0: Jo no n'he trobat cap.
1: Jo tampoc.
0: Perquè la majoria tenen allò de la paella, no? Aquella
1: sí,
0: paella
1: bueno,
0: horrorosa.
1: La paella... Bueno, sí, l'arrozco en... d'este como fosforito.
0: L'arroz groc, no?
1: Fosforito, sí.
0: Sí, amb coses. Però bueno, que triomfa, al final.
1: Però també te digo que al voltant de la Rambla sí que hay mucha cosa muy buena. Tenemos, y además es que hay alguno de mis top 10 restaurantes en
0: Val.
1: Barcelona, están molt a prop de la Rambla, porque al barri hi ha molta cosa i molt bona. El Dos Palillos, amb el Marc Omella de chef de cocina, el Rauric, la Tamae...
0: Ja pica una mica, això sí.
1: Sí, pica, pero me han preguntado, bueno, no hemos dicho nada. Ahora, también, esto lo he demostrado en algún momento. Yo es un sitio donde voy bastante. No es un sitio barato, pero el producto que tienen es increíble, la calidad es de Déu, y en comparación amb altres propostes de la ciutat, molt més, no sé, com d'apariència menys costoses, jo he comprovat, amb una amiga muy amiga, que això no és veritat i que el Dos Palillos es pot menjar molt bé.
0: Sí.
1: Una estrella Michelin per 40, 45 euros.
0: Ah, mira, doncs llavors...
1: Va, no... sí, després te vas a un saque de la leche i un tal, però...
0: No, i que a vegades n'acabes pagant 30
1: sí.
0: Per una cosa que no et pots ni menjar.
1: Sí, así es. I allí, yo te digo que sales d'ahí, vamos, pipi cucú. I després, dos perros també del mateix amo, del Rauric. Luego tenim en perfil de preu molt baix, o molt acceptable, el Macan Macan. Ostres, el Macan Macan és increïble. És un lloc que està al costat de Riera Baixa, de Riera Baixa, i que està molt bé. És cuina indonèsia, con algun toc de cuina tailandesa, i és molt fàcil.
0: Macan Macan.
1: Macan Macan, con K, increïble. A mi m'agrada molt, i a més són molt macos, maquíssims. I són gent del barri, gent que porta ahí molts anys, i bueno, que està molt bé. És un lloc petitó, però molt... No sé, molt guai. Luego, què més tenim? És que tenim molts, eh? Cal Estevet. Coneixes Cal Estevet?
0: No.
1: Ostres!
0: Ah, sí, Cal Estevet. Sí, el conec, però està callejeando.
1: Sí, callejeando, cerca de...
0: Sí.
1: Bueno, està muy cerca del Macan Macan, o a prop del Macan Macan. Està al mig del Raval, però molt a prop de la Rambla,
0: sí,
1: també.
0: Sí, sí.
1: Cal Estevet és
0: cuina tota la vida.
1: Un clàssic,
0: sí.
1: Però tan ben fet. I, hòstia, ahí és com que olores al carinyo que li posen a les coses, no? I està molt bé. I no està malament de preu, tampoc. Luego està... Tenim el Quim de la Boqueria, que ja l'havia dit.
0: Que està bastant a prop del Casa Leopoldo, no? Cal Estevet.
1: Sí, sí. Jo sóc més de Cal Estevet. Hòstia, és que Cal Estevet és que entres ahí i dices... Hòstia, com se puede comer tan bien? Mm-hmm. És increïble, és increïble. I després teníem una... un boni... un...